0: ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Aquest dimecres a les 12 del migdia, Catalunya Ràdio emetrà el divan que Sílvia Coppolo va fer amb Josep Vallverdú. Passar a altres informacions, Joan Trias.
2: El Tribunal Constitucional començarà a debatre el 22 de setembre els recursos d'empara dels líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El recurs de Jordi Turull serà el primer que debatrà aquest tribunal. Cinc dies després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, ha fet seu l'esperit del pronunciament de Luxemburg i ha destacat la seva contribució a un escenari de reconciliació.
1: La guerra dels Estats Units contra l'Iran ha costat fins ara 37.500 milions de dòlars, segons ha revelat aquest dimarts al Senat el secretari de Defensa Pete Hegseth. Això són 8.000 milions de dòlars més de l'anterior estimació feta pel Pentàgon fa setmanes. Abans de comparèixer al Senat, Hegseth ha dit a la Casa Blanca que mentre l'Iran continuï atacant vaixells a l'estret d'Hormuz, l'exèrcit nord-americà mantindrà l'ofensiva militar contra la República Islàmica.
2: Han detingut el presumpte autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. És la segona detenció vinculada amb el cas, com confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. L'ha presentat Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima, que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant la denúncia per tortures per part d'aquest intern. Adif no pot precisar quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies tallades per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues.
2: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus. Per l'alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, plou sobre mullat.
4: Doncs una altra vegada busos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a Picamoixons, que deu fer ja un any, doncs ja és un drama això, perquè no en surt. Vull dir, quan no és un nap és una ceba.
2: El robatori es va cometre dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors.
1: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiu, de 18 anys. A més, el defensa Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
2: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació de l'equip pel Mundial.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Ha derrotat per 4-0 el Pau de la segona divisió francesa en un partit disputat a Peralada, a l'Alt Empordà.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i mig, respecte d'Evenepoel.
5: Fins aquí les notícies.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
9: No podem acceptar que hi hagi...
8: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
10: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
5: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les 2.
8: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
2: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sou dins la pista de fusta. Gràcies per venir a triar-nos una tarda més. A la sintonia d'ICAT. Miqui Puig, els plats us diu hello. Hola, ja hi som. Roden plats, bola de mirall. I hem tocat les 8. Ara som a les 8. A les 20. De dilluns a dijous, també. I cap de setmanes. De repeticions exquisides a la teva emissora favorita. Sempre som a 3CAT Cultura i a migdia. Els més llaminers ja teniu el podcast. Per portar-lo on te'n necessiteu, on calgui i on faci falta. Un cop al mes. Normalment a primers ens dediquem una tarda a tafanejar els nostres baguls. I avui comença França.
2: J'ai demandé pourquoi

Anne Karina, la seva Angela, Ina Femmes, Ina Font, una de les moltes cançons que va cantar per pel·lícules, en aquest cas de Godard. I així ens arrenca una tarda de baguls a la pista. A sobre d'aquest rhythm, el del Technics All Stars, el mític Stalag 17. És un Sister Nancy i va fer el bam-bam. I això és l'arrel. El caldo on es va generar tot.

Reading. Aquest estàleg 17 dels tècnics All-Stars. On a sobre, la Sister Nancy va posar el bam-bam. Ja saps que els Redims eren com el que fan ara els productors, però tocat per músics. Una base on tu hi posaves la teva veu a sobre i podies devenir un hit.

el grup del productor J.J. Johnson a Jamaica es dedicava a fer també bases One Dollar of Soul. És una de les cançons que va quedar com a instrumental clàssic de clàssics. Johnson Boys també els deien així, i vinga, el matí es llevaven i què hem de fer? Hem de fer tracks un darrere l'altre. I ara m'acabo de donar compte que no és la segona o les tards d'avui, sinó que sense veure-ho, només programant les cançons com faig, tinc una tercera o les tards. Aquests eren els músics que gravaven els Compass Point Studios de les Bahamas. Peanut Butter, una de les cançons que va quedar durant la gravació del Nightclubbing de la Grace Jones per la Compass Point All Stars. Així sonava el Caribe, els 80.

0: senzillament mel. Després va ser el pop on the butter. The bumper, però peanut butter. Eren com no. Sly and Robbie, Barry Reynolds i en Wally Badaró. Això és el peanut butter.
1: Will you please make the voters say for our eastern listeners, good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Good afternoon, radio audience.
3: Avui obrim els baculs de la pista de fusta.
0: I això és un regal que em va fer el meu amic Arnau Sabater.

una còpia nova d'aquest single del 82 d'un grup que es deien Disconnection, d'aquest Valley High, un grup que només va treure un parell de maxis, un parell de singles, i que ja va predibre el Baleàric. Com diu l'Arnau, això li encantaria, a pocs BPMs, en el nostre Andy Weatherall. Un Angela Jagger, la líder de Disconnection, que havia cantat amb els Pig Back, que havia fet coros amb Monochrome Set, que havia set a Instinct, i que diuen als anys 90 va estar vivint a Barcelona fent sessions amb molts d'artistes d'aquí. Tot lliga, tot arriba al seu lloc. I a més, això és un regal que em va fer l'Arnau. Una mica de Brazilian Funk. Ana Rosalie, Skim Do.

4, un single únic llavors recuperat per algun d'aquells segells que ja saps busquen els baguls perquè tothom tinguem cançons que s'havien perdut. Debian the Code, Code of Love, més boogie, més cançons per picar de mans mentre fem

0: les cançons no s'esgoten, surten i les trobem als baguls de la pista. David Blackett Cole. Així ens deia la cantant d'aquesta banda, Dave and the Code. Cançons perdudes, alguns maxis que als anys 80 havien de competir i treure el cap amb molts d'altres artistes. Avui són protagonistes, avui es fan grans, avui són les nostres estrelles, els nostres all-stars. I tu els gaudeixes aquí a la pista.
1: Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Inesgotable. Patty Joe, Make Me Believe in You. Més cançons que ens demanen amor i creure. Això és el bonic del ball.

altra d'aquelles cançons que és històrica, perquè Curtis Mayfield la va fer, la va produir, perquè Patty Joe hi va posar aquesta veu increïble i perquè és una d'aquelles cançons que l'ha samplejat Déu i sa mare. Com no la samplejaràs amb tots aquests violins, amb aquest ritme i amb la marca de la casa? Make me believe in you. Una animalada del 74. Jo encara anava amb calça curta. I ara una de picar de mans, de picar molt de mans. Archie Bell and the Girls, Strategy, quan el funk i el soul als anys 80 van esdevenir boogie.

l'increïble So de Philadelphia, gravat als estudis Sigma, escrita per McFadden i Whitehead i interpretada per un Archibald als draus que no volíem perdre gens del que venia. El disco als 80 ja era mort i el música negra, tota l'arrel afroamericana, canviava de mai de bàndol. I ara, si us sembla, Boogie francès, L'Orient d'Estal, Fribol de Nuit.

0: arranjat per Reggie Dupin, l'home que feia feina per Richard Clayderman, per bandes sonores, i que li van encarregar fer una cançó que fos funk. I funk és...
1: Le bébé frit folle de nuit, le fa que l'âme c'est pas pour un chou. Plus que
2: Aicat, Aicat, pista de fusta.
0: Sou a la pista de fusta. Un cop al mes baixem els baguls. Remenem entre discos que tenim guardats i tornen a sortir cançons que van ser èxit en lloc. Dancing to the Beat, Another Boogie Mix. Anderson and Whitfield. Més clàssics de la música afroamericana.

Craig Anderson era un trompetista que havia tocat salsa, llicenciat a Berkeley, i que treballant en els estudis va col·lisionar amb un Whitfield de la nissaga Whitfield i es van treure Dancing to the Beat. Avui en dia alguns dels seus maxis són de col·leccionista, són imparables, peces fosques, deep, absolutament obscures, però amb tant ritme que un no es pot escapar. El pop també es tenia sempre de música de ball, i a Anglaterra, ja saps, en som mestres. Per això Will, amb el seu UK Big Beat Remix, van omplir les pistes de ball d'arreu del món. Oh Well, la cançó homònima, i aquest so sintètic funk inesgotable.

així van per línia interna. Cowell no eren anglesos, sinó que eren alemanys, i tens raó. Tens tota la raó, Pep. El segon disco ja feien versions més previsibles, però en el de debut, tots aquests sintes, tot aquest ritme germànic, funcionava. Era funk, era sintètic, i llavors podia esdevenir, fins i tot, techno. Oh, well! I si parlem de Detroit, hem de parlar de Cashmere. Aquest és el mític Percolator. De Cashmere, amb una revisió que el DJ James Jones bateja, Jamie Jones Bowl Mix, un altre que té baguls i coses guardades.

0: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Hi posarem uns títols de crèdit d'una manera que no imaginàveu. La peça es diu Toyota City i la signa de Human League. La Human League en el seu primer disc, quan encara era electrònica, pura, dura i vanguardista. Després va esdevenir aquell pop que tots ens va fascinar. Però en aquest Toyota City, la Human League era senzillament un grup de fanàtics dels sintetitzadors. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. S'acaba una nova pista de fusta. Avui, amb tarda de baguls, la llista ha sigut bonica i acaba amb The Human League. Demà torna a haver-hi pista de fusta, de dilluns a dijous, a les 8. Sigueu feliços i balleu.

l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Avui obrim els baguls de la pista de fusta.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus, universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop dels centres educatius i sanitaris. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
2: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés dels

0: Sembla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França, en granges que passin dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, que assegura que donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari.
1: L'home que va morir la matinada passada apunyalat a la Barceloneta havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella. Els fets van passar a la platja del Somorrostro, quan, segons diversos testimonis, la víctima es va acostar a la seva exparella, saltant-se l'ordre judicial, i l'acompanyant de la dona l'hauria agredit amb una arma blanca. Ja ferit, els Mossos el van portar detingut a l'hospital on va morir. Els Mossos continuen buscant l'autor de la ganivetada mortal.
0: 9 ferits, un dels quals han estat crític en un accident de trànsit que hi ha hagut aquest dimarts a la C12 a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit crític l'ha traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no es tem per la seva vida. També han portat al mateix hospital 4 persones més, han estat menys greu. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló.
1: Narrador, poeta, assagista i traductor també, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua.
2: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per les lletres catalanes. Aquest dimecres a les 12 a Catalunya Ràdio reproduirem la conversa que Sílvia Coppolo va tenir amb el seu divan amb Josep Vallverdú l'any 2024.
0: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Barça també té tancada ja la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga, Jesse Bissiou, de 18 anys. A més, Emeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempatador es faci càrrec de la selecció italiana. L'exentrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no aconseguís la classificació de l'equip pel Mundial.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga és segon en la general, a 4 minuts i mig de Tadej Pogacar.
1: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui parlarem dels Smiths i escoltarem els Smiths. A Maria de Gus, un programa dedicat a aquesta meravellosa banda britànica liderada per Morrissey i amb altres membres, evidentment, no menys importants, com és el cas de Johnny Marr. Però, si busquem alguna excusa, doncs cap ni una. No hi ha cap efemèride, no ha passat res, més enllà de que Morrissey ha anunciat gira per Espanya l'any vinent. De fet, aquest any passat tenia, o aquest any 2025, tenia anunciada una data a Madrid, a les Noches del Botánico, i finalment es va cancel·lar. Esperem que això no passi amb les dates anunciades en diferents ciutats espanyoles, de les quals no n'hi ha cap de catalana. Per tant, doncs, de moment, qui vulgui veure a Morrissey haurà de viatjar. I dels Smiths hi ha 4 àlbums. Per tant, doncs, he anat a triar 3 cançons de cada un d'ells. Mentida. Hi ha un àlbum del qual n'he triat 4. Però ens servirà per fer un recorregut exhaustiu per tots i cada un d'aquests meravellosos discos que ens ha deixat aquesta meravellosa banda.

Des de debut dels Smiths, any 1984, una època, els 80, en la que hi havia una gran efervescència d'aquest Britpop o pop britànic, del que destacaven alguns per damunt dels altres, però que, sens dubte, els Smiths per mi van ser una de les grans referències, entre altres coses perquè proposaven algo diferent. Rítmicament, la veu de Morrissey, les guitarres, les lletres, per suposat, les portades dels seus àlbums, tot plegat era completament diferent del que havíem sentit fins ara. Són d'aquelles bandes que marquen un estil propi, particular, personal, inimitable, i que amb el pas dels anys doncs algú ho ha intentat. Hi ha algunes bandes que intenten sonar a Smiths, però la veritat és que resulta gairebé impossible. Real Around the Fountain és la primera de les cançons que he triat, la segona, aquest Pretty Girls Make Graves. S'ha de dir que quan tries cançons d'una banda tan popular i d'una banda que té tants seguidors i tants fans, segurament no contentaré a tothom. Ja parlo des de la meva perspectiva personal. Un àlbum que parla de moltes desgràcies, de molta tristor, de temes com la infantesa, però que moltes vegades jo crec que es va malinterpretar en el seu moment, perquè de fet va ser un disc prou polèmic. Hi ha cançons realment brillants en aquest àlbum, en aquest primer àlbum de debut dels Smiths, com per exemple aquest This Charming Man.

Doncs enorme cançó per un àlbum trist, però un àlbum que amb cançons com aquest d'Ish Charming Man ja, diguem que marcava una mica el camí a seguir per al que seria el següent disc. Un any després, en 1985, publicarien The Smiths Meat Is Murder. No vol dir res més que la carn és assassinat, és un legat contra els carnívors, aquells que ens agrada menjar xuletons, i és que Morrissey va fer apologia total del vegetarianisme, suposo que ho he dit bé, vaja, del fet de ser vegetarià, i també obligant a la resta de la banda a prohibir que es fessin fotografies menjant carn, etc, etc. Ja sabeu que Morrissey sempre ha estat un tio peculiar i complicat. I un disc en el que també hi ha certes reivindicacions contra l'estament polític, un disc molt polític. En aquest moment hi havia Margaret Thatcher governant a les Illes Britàniques, i per tant poca cosa que es digués i en veu alta i cridant doncs es quedaria curta. Aquest disc té cançons meravelloses. M'he quedat també amb aquest I Want the One I Can Have.

I Wonder What I Can Have, es diu aquesta cançó dels Smiths. La veritat és que avui segurament moltes no necessiten de massa presentació, tot i que no sé jo si entre la gent jove els Smiths han calat o no. Les coses estan canviant, evidentment. Un ho veu des d'una perspectiva que és ja completament diferent. I tinc la sensació de que els Smiths són una banda enorme. Suposo que si tornessin com ho van fer els Oasis, doncs seria un rebombori tremendíssim. Però no sé jo si entre la gent jove... no ho sé, la veritat és que tinc els meus dubtes. 1985, Made is Murder, cançons tremendíssimes. No em vull allargar molt perquè és que tinc avui la llista clavada al temps que tinc de programa i si parlo massa quedaran coses fora.

Any 1985. Ja veieu que ser fan dels Smiths és una cosa relativament senzilla. Imagina't ser fan de Bruce Springsteen, que publica un disc cada 10 minuts, o de Van Morrison, cada dos. Doncs ser fan dels Smiths, relativament fàcil. 4 discos, molts singles, això sí també, i moltes possibilitats de saber-te totes les cançons absolutament de memòria. I de l'any 1985 ens quedem amb un altre àlbum realment meravellós. El mateix any van fer Matis Murder i també van publicar The Queen Is Dead. És evident que aquest és el meu àlbum favorit, ja s'està notant com ho estic dient. Us el posaria senceret de la primera a l'última i sense fer cap intervenció pel mig, però d'aquest àlbum he triat 4 cançons. I a lo millor n'hi ha una que us l'espereu i no hi és, perquè n'hi ha una altra que m'agrada molt i l'he posat per davant. Però bé, comencem per una indiscutible. I Know It's Over.

Aquest disc és meravellós. Aquest disc està sempre en totes les llistes dels millors àlbums de la història. Doncs el trobareu com a mínim en el top 10, segur. Com a mínim en el top 10. Tot i que no va ser el disc que va arribar mai al número 1, va ser número 2 de llistes de vendes. El Metis Murder va ser número 1, però el The Queen is Dead no va ser-ho. The Queen is Dead és una meravella i és fruit també del que passa amb tota aquesta història cíclica de les bandes, perquè sempre passa el mateix, de que quan la banda està en el seu millor moment és quan la banda toca més pasta, és quan la banda doncs, pot accedir més fàcilment a les drogues, a l'alcohol, a les festes, i era un moment en el que realment hi passaven coses brutals. Sembla ser que diu la llegenda que l'Andy Rourke li van posar un post-it en el cotxe posant Andy, estàs fora dels Smiths, signat Morrissey. Bé, són coses que poden ser llegenda, poden ser verídiques, però el que és veritat és que Johnny Marr ha declarat al guitarrista dels Smiths en moltes ocasions que en aquella època, diguéssim, que bevia molt més del que no podia digerir. Sigui com sigui, l'àlbum, que ja estava acabat a finals del 85, però que es va publicar finalment a l'any 86, perquè també va haver-hi molts problemes amb la companyia discogràfica Rouge Trade. De fet, hi ha alguna cançó que parla dels directius d'aquesta companyia discogràfica amb la que es volien desvincular. El de sempre. Bandes que toquen la fama, que toquen les drogues, que toquen l'alcohol, que volen acomiadar-se de tota aquella gent que els ha ajudat a créixer i que acaben en aquell moment de crisi tan absoluta fent el millor àlbum de la seva vida.

Una encabritat, enrabiat Morrissey, repartint a tort i a dret, companyies discogràfiques, la societat britànica, que deia que era absolutament hipòcrita de queixar-se de conflictes internacionals quan realment allà on estaven pitjor era a casa seva. Big Mouth Strikes Again, una cançó meravellosa, del The Queen is Dead de 1986 dels Smiths. I ara, doncs, aquí és quan us deia que no posaré una cançó que segurament algú s'esperaria. És el The Boy with the Thorn in His Side. És que n'havia de posar 4, no podia posar-ne 5 perquè n'he posat 3 dels altres i no, em quedo amb el Cemetery Gates. La veritat és que The Boy with the Thorn in His Side és una gran cançó. De fet, hi havia un músic de la Bisbal, del segell Bank Rover, que es deia justament així, el Chico con la Espina en el Costado. Es va posar aquest nom i del qual jo crec que ja fa molt de temps que no se sent absolutament res. Però vaja, entre l'una i l'altra, debat intern, absolutament intern meu, m'he quedat amb aquest Cemetery Gates.

Ho sento per als fans del Chico con la espina en el costado, però avui la podeu escoltar vosaltres quan us vingui de gust. Symmetry Gates, de fet, aquests dies de festes, a banda de sortir por ahí i posar-se fins a... com les greques, no?, que es diu ara, doncs, a banda de tot això, també es pot aprofitar per escoltar música, si és que teniu vacances, eh? Si no, a currar. Però és una bona manera també d'aprofitar aquests dies per recuperar coses, escoltar música o fins i tot recuperar podcast del Delicatessen, si us ve de gust també. I, evidentment, d'aquest The Queen is Dead, doncs la cançó més escoltada, la que té més reproduccions, són aquelles coses que a mi no m'agrada mirar, però de tant en tant se m'escapen els ulls. Però sí que és veritat que aquesta cançó és la que té més escoltes. No diré xifres, no m'agraden les xifres, però a més és que és una cançó descomunal. There is a light that never goes out.

Cançons meravelloses, avui recorregut per la discografia dels Smiths, fent un informe dedicat als Smiths sense cap mena d'excusa, o en aquest cas sense cap mena no trobo la paraula, però en fi, allò que tens un recurs, no?, per parlar d'alguna cosa, doncs això, no trobo la paraula, després quan estigui escoltant els Smiths la trobaré, perquè si no ara em poso pensant en ella i no estic pel que estic. I arribem a l'any 1987, o sigui, hem anat any a any, ja veieu que la vida dels Smiths va ser molt i molt curta, perquè els 87 es van separar. Després de publicar aquest últim àlbum, en el que també hi ha coses molt, molt xules, que es deia Strangeways, Here We Come.

Doncs un àlbum que parla en el seu títol, amb aquest àlbum que es diu Strange Ways Here We Come, doncs de que estan anant cap a la presó. De fet, Strangeways és una presó que hi ha a la ciutat de Manchester. No sé si a la presó, però sí cap a la defunció definitiva de la banda que donaria pas després, sobretot a les carreres de Morrissey, la més popular, la més concorreguda també per al públic en general. Això passa, eh? Quan un cantant se'n va d'una banda, s'emporta, jo crec que el... no sé si el 80%, però quasi, perquè després, si no eren compositors, busquen nous compositors, però la veu, aquell segell personal de les bandes, és impossible de modificar, o en aquest cas impossible de substituir. Abans la paraula ja l'he trobada, era excuses, no em sortia la paraula excuses. Anem amb una altra de les grans cançons que té aquest àlbum, per mi de les millors cançons que té aquest àlbum, que es diu Girlfriend in a Coma.

escrita a quatre mans entre Morrissey i Johnny Marr, entre el cantant i el guitarrista. És una cançó que està inspirada en una cançó que van cantar originalment un duet que es deia En Pop amb Marcia des de Jamaica. De fet, una cançó que sonava a reggae, però que estava inspirada a la seva vegada d'una cançó que es deia To Be Young, Gifted and Black, de la Nina Simone. I acabarem amb una de les meves cançons favorites, però no, la meva cançó favorita de Morrissey en solitari. És una cançó que està inclosa al You Are the Quarry, un disc que es va publicar el 2024 i que es diu I'm Not Sorry. Amb ella hi posarem el punt i final avui aquesta setmana i el Delicatessen. Recordeu que demà no tenim programa i ens trobem dilluns a la mateixa hora de sempre. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Ha mort l'escriptor Josep Vallverdú. Tenia 103 anys, autor de pes de les lletres catalanes. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no en quedava res. Era molt prolífic i va cultivar tots els gèneres, des de la narrativa a la poesia, de les traduccions al periodisme. Va néixer a Lleida, però ha viscut els últims 10 anys a Balaguer. El 2023 es va commemorar el seu centenari en vida i des d'aleshores vivia cada dia com un premi afegit. A Catalunya Ràdio va fer una de les últimes entrevistes al divan de Sílvia Coppolo.
3: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
2: Va ser promotor també del lleidatanisme i li atribueixen la creació del concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme. Altres informacions amb Quim Balaguer.
4: El Consell de Ministres aprova una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i als concerts a l'aire lliure

0: primera instància la reforma de l'Estatut de l'Artista, destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret del Govern espanyol incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Els fraus fets amb targetes bancàries o transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries i han augmentat un 30% en un any, segons la memòria del Banc d'Espanya.
1: Representen un terç del conjunt de queixes que rep aquest organisme regulador i de mitjana tenen un cost de 700 euros per client. Alberto Ríos, director general de Conducta Financera del Banc d'Espanya, alerta que és una tendència en augment.
2: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente, y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
1: El 60% de les reclamacions que arriben al Banc d'Espanya no s'admeten perquè el client no havia fet abans la queixa al servei d'atenció client de la seva entitat bancària.
0: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Un Barça que ja té tancada també la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissouwou, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, al Barça se li ha ofert el defensa Aymeric Laporte.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que mantenen converses amb Pep Guardiola perquè el de Sant Padó es faci càrrec de la selecció italiana. L'ex-entrenador azzurro, Gennaro Gattuso, va dimitir fa 3 mesos després que no va aconseguir la classificació del seu equip pel Mundial dels Estats Units.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogacar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
1: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que firma fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
3: Fins aquí les notícies.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
7: No podem acceptar que hi hagi...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
3: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. 5 dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix...

0: enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empuriabrava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de 2 prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les 2 noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. Prefereixo anar a la presó que estar morta. És més segur, la presó. La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen 2 germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar. Per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A PAMS. Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers. Un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que oficialment n'hi havia 3 còpies, una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
3: No estava forçada al domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos en un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
1: Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
4: Prefiero ir a la prisión que estar muerta. Es más segura la prisión.
3: I això us fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalàs, sinó que podria ser automaterial, sinó el principal automaterial d'aquests fets.
1: Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Orriols?
5: Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
1: Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I, a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs. Però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuní.
6: Vostè mantenia el seu pare?
7: Sí, fins que no va
6: sí,
7: vendre...
6: I vostè, a veure, sí. Vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta no. Que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
7: Jo...
8: Va vendre la casa?
7: Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
8: Abans, sí.
7: Abans, bueno, després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empúria Brava, que, bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquests calés que els feia servir...
6: S'ho va gastar tot?
7: No ho sé, realment, és que això no ho sé.
1: No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és, però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
5: Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans que serien de l'Helena amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany que estaria igualment tacada.
1: Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per poc que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona... L'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
3: I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre antic nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro. És una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell, i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que... era d'origen rus.
1: Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella, Odessa, i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
3: Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, és que d'allà es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
1: Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida.
2: You want it darker.
0: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
2: I'm ready, my lord.
0: Amb Carles Porta.
1: La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
5: Hi ha tres línies d'investigació obertes: la familiar, la de les dues prostitutes russes i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas: l'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:45 de la matinada, i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:45 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
1: Però a qui i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
5: Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a les 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
1: Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues noies anessin a dormir aquella nit al pis del carrer Joan Coll, el del Toro, perquè només té una habitació. En canvi, el pis del carrer Aníbal, el del Joan, en té tres. I tots els estris de bany i neteja personal que hi han trobat són típicament femenins. La nevera i la cuina també estan perfectament equipades, amb productes de primera necessitat i aliments frescos. No es troba una explicació raonable al fet que si les noies vivien habitualment al pis del carrer Aníbal, aquella nit anessin a dormir a l'altre pis, al del Toro, on no estaven instal·lades i on no tenien totes les comoditats perquè feia dies que no hi anaven.
5: Els Mossos tampoc no veuen clar que una tercera o terceres persones hagin pogut accedir al pis sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient dels moviments del Joan durant aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
1: Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquer entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
3: És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa a declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè s'ha de saber que elles es traslladen a Terrassa. En aquest cas, la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona. El taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi. Bueno, protegir a les noies aquestes. suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
1: L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'algun dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canten.
5: L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes i que tots tres eren d'Ucraïna, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
1: L'element clau és un matalàs de matrimoni. Dels tres ucraïnesos, el taxista que era reticent a parlar es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte, li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
8: I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera persona per la seva presumpta implicació en l'assassinat d'un empresari andorrà trobat mort al maleter del seu cotxe en un polígon industrial de Granollers fa dues setmanes. Els Mossos ja havien detingut dues germanes russes que exercien la prostitució en un club de contactes al Vallès Oriental. L'home detingut ara també és rus i és un conegut de les dues germanes.
3: Nosaltres ja veiem visualment, veiem que és ell, per la foto, que és la mateixa persona que acompanya aquestes dues noies a fer la compra i el trasllat del matalàs, i és quan nosaltres fem la detenció per còmplice, en principi, de que podria ser de l'homicidi.
1: En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
3: Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu, que en aquest cas es va fer la detenció. Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
1: Es diu Alejandro i l'interroguen.
3: Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver, ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar matalàs, col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Ell el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
1: Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
3: Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies. Podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció a aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners a aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portava estar tot el dia amb ella, se sovalia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, li havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
1: L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, què era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènech.
3: Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners. On amagaven els diners? Perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, la sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat amb la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, se s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
1: És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
2: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
3: Que per ser allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
1: Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
3: La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només usaven ells i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que el que diu la prostituta, prefereixo estar a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material, part de que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena o va ser el proxeneta, el rus, això no se va poder, almenys per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
1: La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
3: En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies, sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
1: L'Helena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
0: Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
1: La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
0: En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kratzova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Oleksandr Lefkovich y actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal, con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente, debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
1: El Toro i el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre. Que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
3: Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap. Per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit. I que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
1: L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
9: La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Alexander, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
1: Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
10: Hola, bona nit.
1: Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
10: Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis, la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no me tinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
1: No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
10: No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
1: Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
10: Sí, com la majoria dels oients, però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que fa si ho deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
1: En aquest cas hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo o, no sé, sexe o el que lliguin, m'és igual, no ho sé i no m'importa. Uh-huh. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
10: Sí.
1: I a més ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
10: Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és una de sentir-se més jove o de prestigi o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu proxeneta. No sabem, el proxeneta, en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
1: Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de proxeneta.
10: Ah, exacte, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten a un desenllaç tortuós, eh? Però tampoc sabem com, aquest proxeneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
1: Vas molt lluny sempre, eh?
10: Sí, sí. Escolta, sí, és la meva feina.
1: I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
10: Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei de, no? del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici, bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
1: Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
10: Perquè la dona és...
1: Al llarg de la història, també,
10: sí,
1: eh?
10: Sí. És que és un bé, és un producte. És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu. És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi, és una moneda de canvi, és un botí de guerra, sempre, i ara també.
1: No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
10: Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses que sempre es posen, En els judicis, he begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual, No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Diu, escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
1: Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació i de sentit de la convivència.
10: Educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
1: Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment, mentre el vas fent, vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou. Però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no. És a dir, si em dius que no, ho faré igual.
10: Sí. Jo no tinc tota la informació. No sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ella el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient ho ha vist fer. I per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
1: Ai, Déu meu. Un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja de Ahorros del Mediterrani. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
10: Sí, és allò de... quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas, l'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual. És a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres, en general, no se segresten quan estan en amistats familiarment. S'esbatussen, si vols. Però la possibilitat que et dona tenir poder, la possibilitat que el poder et dona d'actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall, i, per què no dir-ho, el jurat popular en un principi el declara culpable.
1: Sí, sí, això és un... M'agradaria molt poder parlar amb aquests membres del jurat. Segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic.
10: Oi,
1: guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
10: Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
1: No, la jutge
10: diu que no.
1: El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar. Uh-huh. Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal o al ponent per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar? Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintint perquè, sí, òbviament, sí, sí, sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar, i per allò que va passar, a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant. És a dir, no recordo quin és, perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'Audiència de Barcelona que redacti de nou una sentència, perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas, sí, en el cas de Granollers, i tant, aquí hi va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos i l'Audiència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
10: Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
1: Menys si es tracta d'independentistes.
10: No, llavors és una altra...
1: Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. És allò que diuen, clar, in dubio pro reo.
10: Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. perquè, home, d'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafen, sí, el substitueixen, eh? Agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
1: Bueno, és un 6-3, eh? És un sí. 6-3.
10: Que més coincideix amb el... Hi ha 6 homes i 3 dones.
1: Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
10: Això, perdó.
1: No sé si les 6 dones voten absolució o no.
10: No, ho sabem. Això no ho
1: sabem. Per això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions, com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
10: Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona, comencen a penjar que si jaque mate a Instagram, muere de zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. Té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia. Atrets.
1: No sé. A mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
10: Totalment.
1: Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat, eh?
10: Bueno, com deia aquest, el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
1: No l'havia sentit,
10: aquesta. Sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant interessant.
1: No, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acaba res?
10: No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. Llavors hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc, aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra,
1: però
10: l'enveja...
1: Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns,
10: bueno,
1: la sang, jo què sé, això de les famílies jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
10: Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
1: Hòstia, amb el que a mi m'agrada la pau i la calma, mare.
10: I a mi, però mira...
1: Mare meva, escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes. Uh-huh. Una... que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dos coses. Una, el crim de Granollers, les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
10: Tot apunta cap aquí, sí.
1: Però una cosa que ho fa molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
10: Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, hi ha bonus, que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part d'una altra tipologia. Si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
1: És probable, sí.
10: Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un show entre ells de mentides, mitges veritats. De fet, reprodueixen veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges, una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
1: No, no, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
10: Sí, els mitjans també hi han contribuït.
1: Sempre, sempre, sempre.
10: Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic.
1: No, no, però ella amb sí, amb els seus, amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, hosti, han sortit un... no sé, per cames, no? És igual, no, no, per cames no, perquè al final és complicat, no? Però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
10: Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs, i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells. És entre tots que ho fem tot. No sé, ella encaixa amb un cliché de dona de sí.
1: A mi em fascina.
10: De vibra. Sí, encaixa, ella encaixa perfectament amb el cliché, i de fet els mitjans de comunicació per analitzar o parlar del cas de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica, escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home, en aquest cas, és que ell era un actor secundari, no? Que es deixava portar per... Bueno, mira, jo no m'ho crec, però bueno...
1: No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa. Uh-huh. Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
10: Jo crec que és bastant obvi, eh? I no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses, ho diré molt planer, que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat, no només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims acompleix aquest paper amb l'afegitó, que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal? Saps què li ha passat? Oi, explica, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat. De dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. Ens encanten aquestes històries. I Crims ha vingut ha trobat aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
1: És fantàstic que agradi, sí, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i a les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
10: És molt complicat, i a més s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble. T'agradi o no t'agradi.
1: Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
0: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
11: Pallars. Завислый сон лежат в земле сырой.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
11: А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

0: свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som Trescat.
1: Som Trescat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Joan Trias. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on hi ha hagut diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bucher, on hi ha l'única central nuclear iraniana en funcionament. El Comandament Central Militar dels Estats Units insisteix que els bombardejos continuaran fins a destruir la capacitat del règim dels ayatollahs d'impedir la navegació per l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, repetia aquest objectiu durant una compareixença al Senat.
4: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
3: Fins ara la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut una vintena de soldats. Més informacions amb Quim Balaguer.
5: Josep Vallverdú ha mort als 103 anys. És l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua, com subratllava a 3Cat Info la seva editora a la Galera, Pema Maimó.
6: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
3: El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020.
5: Un robatori de coure ha deixat sense circulació de

0: que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia.
1: L'edifici està situat en un carrer comercial al cor de la petita ciutat de Braunau-Anin. La reforma s'ha elevat a 20 milions d'euros i la comissaria s'hi inaugura 3 anys més tard del previst. Damunt l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme. Ens ho recorden milions de morts." Les autoritats confien que amb aquest projecte amainin les crítiques pel retard en el reconeixement del PP d'Àustria en l'Holocaust. 65.000 jueus austríacs van ser assassinats i 130.000 es van veure obligats a exiliar-se. Ara bé, l'extrema dreta continua guanyant terreny a les enquestes d'opinió.
0: Esports, el Barça anuncia oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que també té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bissiwu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: L'Espanyol ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada, ha golejat 4-0 al Pau de la segona divisió francesa en el partit disputat a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han fet en Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, a Tadej Pogacar, que manté el mallot groc, i ara amb 4 minuts i mig respecte d'Evenepoel.
2: Fins aquí les notícies.
3: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
3: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
4: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
5: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
6: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: No ho sabem.
2: I per què?
8: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
5: Comencem.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui t'agradarà perquè és músic.
1: Però em pots dir el nom o no em pots dir el nom?
0: Sí, home, collons, perquè no poca paciència, tranquil.
1: No,
0: calma't, vull dir que t'ho hagués dit abans i això,
1: ja,
0: saps?
1: Ja, no sé, però...
0: Avui ens visita l'Andrea Motis.
1: Ostres, tu, avui sí que sentirem bona música.
2: Ei, que els altres dies no ho fem prou, eh?
1: Sí, no, avui, perdona, avui, ja saltat.
0: Ja ha saltat, ja ha saltat
1: el
0: músic. Ah,
1: sí, el capitán.
0: Sí.
1: L'aristòcrate. Saps? El que fa els personatges ben parits.
0: Sí. No el suportes, eh?
1: No, bueno, sí.
0: No, ja ho veig, no, ja tens mania. Tu, escolta'm una cosa, Xuriguera, tu tens la sang dolça o salada?
1: Ui, no me l'he provada mai.
0: Doncs avui nosaltres dos parlarem de remeis per les picades de mosquit i també solucions perquè no ens piquin.
1: Sí, senyor, un bon moment per parlar d'aquests temes. Ha passat l'estiu i ja no queda cap mosquit.
0: I llavors farem allò de sortir a passejar el gos, que a mi no m'agrada gens,
1: sí.
0: I dedicarem el capítol a la mosquitera.
1: Ja t'ho dic jo, que en aquest programa sempre anem a deshora.
0: S'ha de parlar ara, aquestes coses.
1: De la mosquitera?
0: De temporada...
1: Ara de la mosquitera.
0: Ara van brates, collons, ara van brates.
1: Ah.
0: Psst, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: d'anar a buscar a l'Àsia Oriental fa més de 2.000 anys.
1: Fa molts anys que està tot inventat, no?
0: Sí, noi.
2: Mira, lo important, lo més gros,
0: sí.
2: O sigui, lo ben parit, ja es va inventar tot fa 2.000 anys.
0: Bueno, ara també s'inventen coses, eh? La intel·ligència artificial, el wifi...
2: Sí, no, però, sí. Però, va, no, però lo important, la roda, la mosquitera, tot això...
1: Car de 2.000 anys, algú ja va inventar una mosquitera.
0: Sí.
2: Trobo que va ser molt ràpid inventar-la, eh?
0: Bon, molt ràpid, depèn de com t'ho miris, perquè els mosquits són animals del Triàsic. Fa més de 200 milions d'anys que hi ha mosquits a la Terra i només en fa 2.000 que hi ha mosquiteres. O sigui, tardar 199.998.000 anys a posar-hi remei.
3: Sí.
0: Vull dir que tens marge perquè et piquin molt,
3: sí,
0: els mosquits i diguis...
3: Sí, sí.
0: I si inventéssim alguna cosa, sí, perquè... No?
2: Sí, sí, no, esclar, vist així... Sí.
0: Clar, clar, clar.
2: No, té raó, eh?
0: No.
2: Disculpa'm, eh?
0: No passa res, no passa res. No. La mosquitera bàsicament s'inventa per reduir la gran quantitat de morts humanes que provoquen. Sabeu que el mosquit és l'animal que causa més morts cada any, sabeu?
1: T'has de rascar molt fort per matar-te, eh?
0: A veure...
1: Saps?
0: Sí, sí. Ja. Hi ha gent que ho fan, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha gent que graten amb una delera...
1: Sí,
0: una...
1: sí, sí, hòstia, és molt fort.
2: Mira, el meu cunyat el va matar un mosquit.
0: Què dius ara?
1: Aquell tan porc.
2: El mosquit? Ai. No, el meu cunyat el que li passava és que no rentava mai el cotxe.
0: Sí.
2: I el parabrises de davant sempre el tenia ple de merda i mosquit. I no veia res i es va empotrar contra un camió.
1: Veus com era porc?
0: Bàsicament, els mosquits transmeten malalties que acaben provocant la mort. I una de les malalties més transmeses és la malària. Diuen que Tutankamon va morir per culpa de la malària. Oh. Que el nom de la malaltia és ben curiós, eh? Malària ve de l'italià medieval. Mal aire.
2: Ah,
0: aire com dolent. Com perquè els romans creien que la malaltia venia dels vapors terribles, dels mals aires que desprenien les aigües estancades.
2: No t'acostis al llac, que agafaràs un mal aire.
0: Més o menys. No anaven desencaminats, perquè a les aigües estancades... és on solen viure els mosquits que transmeten la malària, precisament. Que els cabrons viuen molt poc, els mosquits, eh? Entre 10 i 30 dies, eh? Hòstia, menys d'un mes, eh?
1: Vius un mes i te'l passes tocant els collons a tothom, eh?
0: Sí, noi.
4: Sí,
1: és emprenyador, això.
2: Sí, sí.
0: Són uns dels culpables de la desaparició de l'imperi romà.
2: Què dius, ara?
0: Sí, senyor, els mosquits?
2: Són els visigòtics?
0: Els visigots.
2: Ah.
0: Al segle V, després de Crist,
2: sí.
0: A Roma, molta gent va morir per culpa d'aquesta malaltia. Un brot de malària fulminant, que s'ha conegut com la febre romana, que té una mica de nom com de filia sexual, una mica.
1: Doncs a mi m'agradaria, sí, provar-ho.
0: Fem la febre romana, nena.
1: Fem una febre romana o què?
0: Una mica lleig. La febre romana va ser un brot mortal de malària que els mosquits es van encarregar d'anar passant d'un romà a l'altre.
1: Collons de romans.
2: Sí. Home, sí, menys circus i menys coliseums i més teles mosquiteres.
0: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu com intentaven curar la malària a l'edat mitjana?
1: No.
2: A veure, Mercè, no ho sé ara, i vols que ho sàpiga com ho feien abans?
1: Ara res, no hi ha vacuna, en principi. Jo quan vaig anar a l'Àfrica em van donar unes pastilles, però tampoc t'asseguraven res.
0: No, i són terribles, eh?
1: Donaven com una joanola i diu, t'he pren això.
0: Doncs saps què podries haver-te fet?
1: Què?
0: T'hauries pogut amputar el braç.
1: Què dius ara?
0: Sí, és com ho feien.
1: Ah, mira.
0: A l'edat mitjana ho feien així. Una de les cures era amputar-te una extremitat.
1: Bueno, mira, si funciona.
3: Anava molt més a la idea.
0: Molt més a la idea. També hi havia mètodes menys dràstics, com la inducció al vòmit.
2: Doctor,
0: no sé si ho curava, però...
2: Doctor, no em trobo bé, eh? Espera't, que et farem vomitar.
0: Exacte.
2: Bueno, et trobaves bé de collons, després.
0: Bueno, quan et trobaves bé és quan et proposaven la tercera manera, que és la trepanació.
1: Hòstia, aquesta sí que no l'he entès mai. Jo, el de la trepanació...
2: No sé què és, jo.
1: És allò que et foraden el crani.
0: Clar.
3: És allò...
2: Ah, veus, no m'ho trobes... mai. No m'ho fet mai.
1: Home, espero que no t'ho hagin fet mai, i si no, canvia de mútua, perquè... Sense anestèsia, eh? Escarpa i martell i clac, clac, clac, clac, clac,
2: clac.
1: I el cap fordat, no? Sí.
0: Doncs es veu que no cura la malària, eh? Però tinc una tècnica encara millor. Es veu que hi ha un llibre del segle III després de Crist que es diu Liber Medicinalis.
1: Sí, eh?
0: Un llibre escrit per un metge romà que es deia... Quin Samònic Serè.
1: Quin, no?
0: Quin.
1: No? Bueno, no Quin sembla... Quin. Sembla un altre tipus de romà.
0: No sé, és que no el parlo romà, jo.
3: Almenys es diu Serè.
1: Sí.
0: Serè.
2: Home, està com un metge que es diu Josep Maria Borratxo.
1: Malament. També la mateixa mútua.
0: No, doncs poca broma, perquè aquest home va ser el metge de l'emperador romà Caracal·la.
1: Carai.
0: Sí. I va deixar escrit en aquest llibre una tècnica per curar la malària, que era la següent.
1: Aviam.
0: Ara us explico. En un papir... Tu escrius la paraula abracadabra.
1: Ah, sí?
0: Va.
1: O sigui, si te notes que tens malària...
3: Ja es veu que no n'hi ha.
1: Vas a escriure abracadabra.
0: Sí,
1: però... És el dels mags per fer desaparèixer els conills.
0: Sí. És justament d'aquí.
1: O sigui, l'origen ve d'aquí.
0: Exacte. Perquè era per fer desaparèixer la malària, no? Ah. Escrius abracadabra i a sota tornes a escriure la mateixa paraula però sense l'última lletra.
1: Abracadabra.
0: Abracadabra.
3: Això ho haig d'entendre, això, eh?
1: Sí. Abracadabra primer.
3: Abracadabra primer, i llavors tot seguit, abracadabra.
0: Sí, i després...
1: Sense la...
0: I després vas fent, però cada vegada amb una lletra menys.
3: Ja es veu que no.
2: Ens està quedant un programa maco avui, eh?
0: No sé, aquest metge deia que ho curava així, que vols que et digui?
1: Si més no, et distreus mentre et vas morint.
2: Això sí.
0: Com fer un sudoku, doncs mira, vas fent...
1: Abracadabra.
3: Abracadabra.
1: Vinga, Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boja coneguda. De fet, és una d'aquestes persones que molta gent ha anomenat nena prodigi perquè amb 14 anys ja estava dalt d'un escenari i havia tret el seu primer treball. Quincy Jones va dir d'ella que és algú tocat per les bones muses.
1: Podria ser la Melody, eh?
4: No Xavos. És ben bé el mateix.
1: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença Andrea Motis.
5: Bravo!

0: Què tal, Andrea? Què has esmorzat avui?
1: Molt poca cosa. Unes figues.
0: Unes figues?
1: Sí.
0: Quan dius unes, quantes són?
1: Tres
0: figues. Sí. Tres figues i pa amb oli.
1: N'hagués menjat moltes més.
2: Unes anxoves aquí sobre, t'hi queda bé. Sí,
0: menges poc? Menges poc o només és l'esmorzar?
1: És l'esmorzar només.
0: Ja, esmorzar sí. Suau, eh?
1: Depèn de l'hora que tingui, clar. Depèn del temps. Sí.
0: Escolta, has vingut amb la trompeta?
1: Sí, preparada, sí.
0: Home, tu toques la trompeta, també el saxo?
1: Sí.
0: No? Amb què et quedaries dels dos?
1: En la trompeta, sí.
0: I això és una cosa que portaves com vocacional de petita? Jo vull ser trompetista de gran.
1: No, és més la vocació del meu pare.
0: Ah, sí?
3: Ostres, mira. Ai,
0: mira. Mira, que hem tocat com un trauma, una cosa.
1: Sí, se sona una mica malament. Però la veritat és que el meu pare tocava la trompeta de jovenet, així als 15, s'hi volia dedicar.
0: Sí.
1: I la veritat és que a mi em va preguntar què volia tocar i com que coneixia pocs instruments quan tenia 7 anys, els instruments que coneixia no estaven disponibles, aleshores em va tocar.
0: No estaven disponibles, què vols dir?
1: Que estaven les places ocupades a l'escola de música.
0: Ah,
1: així de
0: què,
1: trist.
0: O sigui, què volies fer realment?
1: Violí o piano, les coses que populars, diguem-ne.
0: I llavors queda una plaça. Exacte. A trompeta.
1: Queda només una plaça a trompeta.
0: Bueno, la Laia Gluck va arribar més tard i es va apuntar a Gràcia.
1: Així són les coses. Sí.
0: Jo no assages, això, perquè, bueno, com la Laia també, clar, has de viure...
1: Sí,
0: tu ets de Barcelona.
1: Sí, sóc de Barcelona, però ara, gràcies a la música, encara que sembli impossible, ara tinc una casa prou aïllada i puc tocar a casa.
0: I de petita, com ho feies? Perquè a Barcelona té que vivies en un pis,
1: sí,
0: els veïns.
1: Sí, en un pis, i sí. Pues com podia. Mira, a més, ara tinc una sordina que realment ajuda molt a que no soni tan fort.
0: Va.
1: Però abans no, abans tocava, imagina't com toca un principiant, no? O sigui, horrorós, els pobres veïns els compadeixen.
2: Els veïns, que és allò que triomfia d'una vegada la nena.
4: Des de veïna de música és terrible.
0: Va anar prou ràpid a triomfar, que amb 14 anys ja estaves sobre els
1: estava
0: escenaris.
1: Estava molt fora de casa.
0: Com és que de cop i volta, tan jove, com ho recordes ara, aquella època? Ah, quants anys tens ara?
1: Ah, tinc 30.
0: 30, sí. Això fa 15 anys. Com la recordes, aquella època, aquells primers moments?
1: Jo recordo que sempre m'havia agradat molt, que vaig tenir la sort de topar amb professors que eren molt bons i sobretot molt simpàtics i això, que em sentia molt còmode amb ells, em feien ganes d'anar a classe i amb això, doncs, recordo gaudir molt del procés. Per mi va ser molt progressiu tot i jo què sé, ho he disfrutat sempre, així que tampoc tinc un record
0: però
1: de
0: no
1: cap
0: és,
1: moment.
0: No és normal que una noia de 12, 13, 14 anys, no?, li interessi tant el jazz o aquest tipus de música, perquè de petita què escoltaves?
1: De petita escoltava los 40 principales. Bueno, no sé, el meu pare sí que és veritat que al meu pare li agrada el jazz i sí que ens posava una mica de Louis Armstrong, d'alguns músics que els agradaven, de Joe Pass, el guitarrista, i sí, unes coses més concretes. També als meus pares, els dos, els agrada molt la música cubana i ens posaven Buena Vista Social Club, el disc i tal. Aleshores sí que és veritat que algunes influències ja les teníem, però per la resta, el que nosaltres volíem sentir, la Carla i jo, la meva germana i jo, era la Shakira, vull dir.
0: Clar, poseu el Waka Waka i ara...
1: Literalment així.
0: Tot el rato amb el jazz aquí, hòstia. Déu-n'hi-do. Creus que vas una mica contracorrent amb els gustos musicals actualment?
1: Depèn amb qui em comparis. La veritat és que tenim aquesta cosa, els músics, que a vegades també ens relacionem una mica uns amb els altres i a vegades sembla que visquem una bombolla on tots tenim els mateixos gustos, però és veritat que, a veure, avui en dia també hi ha tanta cosa, tanta varietat, sí. No? I és això, també hi ha sectors i tal, i bueno, cadascú dins la nostra bombolla tots som iguals, però després és veritat que el mainstream és una altra cosa, sí.
0: Tens fills ara?
1: Sí, tinc dos fills.
0: I els hi fas el mateix que et feien els teus pares? Els hi fots jazz a les venes o els deixes escoltar
1: Shakira? De moment encara són sucres, són petitets, i tot arribarà.
0: Música infantil?
1: Sí, intento... Sí, el que passa és que el meu gran només vol sentir Jurassic Park, la banda sonora de John Williams, i t'ho juro que és un bucle que no acaba mai.
0: No surt d'allà, eh?
1: Bueno, en Jurassic Park.
0: Jo tinc un amic de 39 anys que està igual, des de fa 39 anys.
1: Sí, coses...
0: Sí. Vas de concerts, Andrea?
1: Poc, ara, perquè, clar, amb els nens tan petitons, clar, les nits, està complicat, però...
0: Però quan eres jove,
1: és com,
0: recordes
1: molt selectius.
5: Algun... Encara és jove, Peyu. Home, té 30
1: home,
5: anys.
1: Gràcies.
0: Ja té 30 anys.
2: Bueno, però, Peyu, no tens... perquè ens ho ha dit que té 30 anys.
0: Quants n'hi posaves? No comencem per aquí, que sempre ui, ens equivoquem,
1: ui,
0: eh?
2: Jo, 22, 23.
0: Bueno, sí.
2: No?
1: Hòstia, el que passa que... Aquesta cara de son de no dormir.
0: Jo, com que recordo que des dels 14 anys, que d'allò, i em sona que és una cosa de fa 20 anys,
1: se
0: l'Andrea Motis
2: sí,
0: està...
2: Sí, sí, jo soc molt fan des que era molt petita, però tinc la sensació que jo em vaig fotent vell i ella no. Ella que...
0: La tenim tots, aquesta sensació.
2: Que jo em foto vell sí, i vosaltres sí, no, vale.
0: Escolta, has voltat per tot el món gràcies a la música. Recordes algun concert en especial?
1: Sí, recordo uns quants, d'altres també s'ha oblidat moltíssim. Abans de camí cap aquí em preguntaven si havia estat mai a aquest poble i...
0: Agur.
1: No tinc ni idea, sí, sí, no en tinc ni idea.
0: Jo ho dubto, ja t'ho dic ara, no crec que hi hagués estat.
6: No existeix.
0: Gur, no existeix. No, no, no.
1: Sí, he sentit anomenar, però no estic segura si havia estat aquí abans. Així. En qualsevol cas, aprofito a agrair l'honor i el plaer de que m'hagueu convidat.
0: Home, el plaer és nostre, el sí, plaer és nostre.
6: Va ser idea meva bastant, eh?
0: Ah, sí?
6: Era una idea bastant meva.
0: No recordo aquesta reunió.
6: Home, no hi eres.
0: Si et dic que Quincy Jones, ja has coincidit amb aquest senyor.
1: Sí,
6: has coincidit
1: sí,
6: amb Quincy.
0: Has coincidit amb en Quincy Jones.
6: Molt bé, molt bé.
0: I has coincidit tu, Xuriguera?
6: Amb en Jones no.
0: No. Què et va dir Quincy Jones?
1: Bueno, em va dir una cosa que em va, a part de que, bueno, em va fer molta il·lusió, que li recordava a tres persones que eren en aquell moment els meus referents en la trompeta, en el jazz, en el jazz, òbviament, en la trompeta, en el saxo i a la veu.
0: Sí.
1: Vull dir, referents molt, molt fins, allò de filar, de gent que hi entén molt, però a més m'ho va dir no com a referent, sinó que em va dir que li recordava els seus amics, saps? Dic, per mi que sempre he escoltat i he transcrit a músics que ja no hi són, que estan morts, doncs per mi que em diguin que eren els seus amics, doncs no sé, va ser ja com, no sé, gairebé tocar-los, no? I em va fer molta il·lusió això.
0: Donem prou valor als músics que acompanyen les cares visibles, els frontmans, diguéssim, tota aquella gent que hi ha darrere tocant?
1: No, jo crec que històricament és una cosa que queda molt darrere, és com en un programa de televisió, les persones que estan darrere gravant, les persones que estan, no?, ajudant en el so i en altres coses, també.
0: Ja els valorem, aquests, els sí, donem una atrapada llum al formatge. Com...
6: A vegades trobo que mengen massa.
0: Sí.
1: No, jo trobo que un bon frontman sí que els valora, però és veritat que després queden una miqueta amagats.
0: Recordes bolos d'aquests de llum en formatge o no? O ja et queda molt lluny?
1: Home, i tant, sí, sí, de llum en formatge, en el millor dels casos. A vegades no hi ha res pels músics, sí o no?
0: Ostres, nosaltres una vegada amb un bolo ens van donar les sobres d'uns canapés. El que havia deixat la gent. Home. Tenim això, si voleu, dic, home, sisplau, per amor de Déu.
1: Fa de mal dir, però els concerts que són així, diguem-ne, més... D'Ajuntament.
0: A vegades... Diguem-ne concerts d'Ajuntament.
1: S'ha de dir-ho.
5: El concepte s'entén.
1: Però segur que ho ha estat alguna vegada en aquests teatres completament desangelats i desolats en un camerino on no hi ha res, que amb prou feines hi ha llum.
0: Sí.
1: I no hi ha aigua.
5: Sabem de què parles. Bueno. Sí.
0: Els músics de jazz, teniu algun lloc, algun escenari de referència on us agradaria tocar abans de morir? Jo no puc morir sense haver tocat allà.
1: Home, sí que Nova York en general és una meca, no?, pels jazzistes, i sí que té molts petits clubs i escenaris on ens agradaria veure concerts i tocar. He tingut la sort de tocar a Nova York una miqueta, vull dir, òbviament sense cobrar, òbviament, així anar a jam sessions i ficar-me entre els músics i bueno, això és complir un somni per un músic de jazz, jo crec. Sí.
0: Nova York, eh? Sí. Et va impressionar o no?
1: Sí, molt, sí.
0: No hi he estat mai, tu. Ja heu estat a Nova York?
2: Jo no.
0: No?
2: Sí. Em sembla que no, deixa'm pensar. No.
0: I la gent que t'escoltava allà, qui són aquesta gent?
1: Uf, o sigui, no tinc ni idea, jo què sé.
0: Gent que passaven per
1: sí,
0: allà.
1: Sí, no, tampoc hi havia tanta gent, no pensis, eh? Hi havia més músics intentant pujar a la jam session que no gent que li interessi escoltar-la.
0: Escolta, abans que marxis, Andrea, on et podrem veure aquests mesos que venen per davant? Tinc entès que prepares una cosa molt bonica al Palau de la Música.
1: Sí, ja estic preparant un concert que és un homenatge a la gran Amy Winehouse.
0: Yep.
1: Que guai! Sí, a veure qui li agradi. Estaré el 15 de novembre al Palau de la Música amb un cor de gospel, que sí que seran unes versions molt diferents de la música de la Amy.
0: Home, això serà bastant maco, eh?
1: 15 de novembre,
7: vindrem
1: al Palau.
8: Vaig a comprar entrades, però ja.
0: Palau de la Música seria el dels millors llocs de Catalunya per a tocar?
1: Sí, sí, crec que a mi és un escenari que desgraciadament m'imposa molt cada vegada que toco, i això que tinc la sort de tocar-hi cada any. Però sí, sí, és un lloc impressionant. I haig de dir que de tots els escenaris del món el meu preferit és el Grec, de
0: el
1: Barcelona.
0: Grec.
1: Sí, perquè el trobo espectacular. El fet de que sigui a l'aire lliure, que normalment es toqui a nits d'estiu, i que hi hagi tota aquesta flora i fauna i les, sí, les roques, sí, darrere.
0: Sí, fauna també,
8: sí,
0: perquè...
8: Sí, fauna molta, fauna molta.
0: Bueno, fauna. No, i actuar els estius amb els focus, molts de mosquits també.
2: Hòstia, si hi ha mosquits allà. Allà sí que... Allà sí,
1: val la pena escoltar els remeis que proposareu. Perquè sí, a casa meva em fa molta falta, també.
0: Sí, van a parar amb tu, els mosquits?
1: Uf, ets de les horrorós, que horrorós, sí, sí, sí.
0: Jo tinc una sort, no em piquen.
2: Jo, uf, no. jo em pico mosquits i si m'infla tot.
6: I a mi em passa que, a més, és que si el sento ja està. L'haig d'anar a buscar i haig d'anar a parlar amb ell i amb la seva família.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula en català i tres definicions i m'has de dir què creus que vol dir. Trascada és la paraula d'avui. Trascada. A. Trascada. Neu de poca consistència, semifosa, pròpia de la primavera quan desglaça.
6: L'Esteve va voler anar fora pistes. La neu era trascada, se li va enfonsar l'esquí, tíbia i peroné trencats.
0: B. Trascada. S'utilitza col·loquialment per definir el penis d'un home quan és de mida considerable.
2: Collons, l'Esteve, el vaig veure l'altre dia despullat al gimnàs i fot una bona trascada.
0: O C. Trascada. Del verb trascar, fer una caminada per llocs abruptes.
8: A veure, de baix a Ribes de Freser, fins a dalt a Núria, hi ha una bona trascada, eh? I vam estar 5 hores.
0: Endavant, Andrea.
1: Uf, jo, entre la A i la C, perquè la B és una ocurrència vostra, n'estic segura.
8: Però per què ho diu, això?
2: Què diu?
8: Per què ho diu?
1: Diré que és la C.
0: La C, trascada, correcta!
2: Bravo!
0: Una trascada, una bona caminada.
10: Presidents
0: de la Generalitat de Catalunya, no sé com vas de política.
1: No veu aquesta pregunta.
0: N'hi ha hagut 133, començarem de l'actual cap enrere. 133è.
1: Com?
0: El 133è, que és l'actual, me'l sabries dir?
1: No. Visca el segle XVIII,
0: s'ha arribat. Està fantàstic. Escolta, Salvador Illa, si mai t'ha donat alguna subvenció.
1: L'he conegut en persona.
0: Escolta, l'has conegut en persona, Salvador Illa?
1: Això ho diu tot.
0: Sí? I què?
1: Fantàstic.
0: Sí?
1: Sí,
0: et va quedar un gran record.
2: Teio, no ho has comentat?
0: No.
2: És la primera persona que ve a la Renaixença... descalça. No sé si
0: és que no els veig, els peus.
6: Ah,
0: per què vas descalça?
2: T'has deixat les sabates
1: perquè,
2: a casa?
1: No, perquè és que les meves sabates no compleixen els requisits del segle XIX i no, estan fora d'època.
0: Eren molt modernes.
1: Sí, he dit.
2: Ara ens has fet ganes de venir a veure les teves sabates.
1: És avançar massa coses que no...
0: I
1: no.
0: Tocaràs descalça, també, o no? Sí,
1: sí tocaré descalça. Sí.
0: Doncs l'Andrea Motis...
1: Que sí, fa taverna, fa aquesta cosa que m'agrada.
0: Sí. No et recomano que entris a cap bar descalça.
1: Només aquí la Renaixença.
0: Aquí sí. Andrea Motis, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i gràcies per això que ens oferireu ara amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que interpretaran Record de nit.

0: vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Avui no parlàvem de la mosquitera.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la mosquitera.
3: Un moment, nois. Bueno, sou vosaltres que heu dit que portaríeu solucions per les picades de mosquit.
2: Exacte. Sí. Avui us donarem remeis per anar en contra els mosquits. La patata, eh?
3: Sí. Aquesta sintonia no...
2: Mira, n'hem parlat abans.
3: Què?
2: Jo trobo a faltar la gralla, jo trobo a faltar la guitarra. No. Ens queda fora l'univers.
3: Sí, no els hi podríem fer una sintonia per aquests dos, Arnau, Laia?
4: Vale, ja ho parlarem.
1: Ja t'ho pagaré.
2: Quines ganes. Quina
5: emoció, eh?
2: Arnau. Ja me la faré jo a casa, aquestes ganes que ja has fotut.
4: Farem una sintonia.
2: Bravo!
3: Sí, perquè jo crec que aquí estàvem, quedàvem malament,
2: sí,
3: aquí.
2: Sí,
3: tota la música original, ben feta, i aquesta...
2: No s'entenia.
3: Em sembla que ho va triar en Xuriguera.
1: No,
2: les merdes no les tria ell, saps?
1: És que sempre diu contra mi.
3: No, saps? No.
1: Em fotré una tela mosquitera aquí?
3: Sí. Que no t'emprenyi ningú.
1: Que no m'emprenyi ningú.
3: Vinga, nois, mosquits. Va, remeis per
2: mosquits.
3: Les picades.
2: Bàsicament, jo, per exemple, que sóc un home que m'han picat sempre la vida molts mosquits,
3: sí.
2: No? I em ve molta gent i et diu, què has de fer perquè no em piquin els mosquits? On vius? Què et diré jo? Sabadell?
3: Sí.
2: Malament.
3: Ah, sí?
2: Vés a viure a Groenlàndia.
3: Groenlàndia no hi ha mosquits.
2: No hi ha mosquits.
1: Però per què no hi ha mosquits?
2: Perquè hi carda un fred que pela. Llavors els mosquits...
1: A sota dels 10 graus els mosquits no viuen.
3: Què dius ara?
2: Doncs per què m'ho preguntes si dius això?
1: Bueno, però era un peu que te la centrava.
2: És com una cosa així d'interacció entre tots dos. No?
1: El que passa és que fa temps que no... Ens acabem de conèixer.
3: Sí.
1: No et sap llegir.
2: És que ha fet una pregunta sèria, dic ara que li...
3: O sigui, per sota 10 graus el mosquit no viu.
1: El mosquit no...
2: Per sota dels 10 graus, si un mosquit et pica...
1: No és mosquit.
2: No és mosquit.
5: Però hasta jo em moro sota 10 graus. Jo no podria viure sota 10 graus. Prefereixo viure a Sabadell, saps què et vull?
2: Vale. No vinguis amb ploreres si et piquen els mosquits.
1: Una cosa que no heu de fer...
5: Dóna'm un altre remei.
2: Sí, un altre remei.
1: Un remei que és una equivocació. Vull fer un desmentiment. Es diu desmentiment?
3: Ja ho has dit.
2: Sí, ho has dit.
1: Doncs vull fer un desmentiment. Pixar-se a sobre una picada de mosquit no funciona.
3: No?
1: A veure, pot anar bé per altres coses, però per curar la picada de mosquit...
3: No.
2: Per una conjuntivitis tampoc va bé.
3: No. És que hi ha gent que de seguida es pixen a sobre.
2: Em piquen els ulls.
1: Cigala fora.
2: Va, que se't pixo a sobre. Dius, no.
5: Però això és una cosa d'homes, no? Perquè jo no em veig picant-me sobre una picada de mosquit que tinc a l'espatlla, per exemple. No sé com
2: jo que anava a casar d'estiu quan era petit, a l'estiu, qualsevol cosa que et piqués una mica, ja deien... Algú corini sobre d'aquest.
5: Ai, què dius?
2: Qualsevol nen se't pixava sobre arbúcies, eh?
1: Sí.
5: Has de sortir d'arbúcies.
2: No, per això...
5: Com t'ho he de dir?
2: Però això, a mi m'ha curtit la pell, tot això.
5: Sí.
1: Els actos innocentes, aquella pel·lícula que es pixava les mans perquè no se li...
3: Sí, senyor.
1: És d'arbúcies.
2: És d'arbúcies.
1: Aquella sèrie es va filmar
2: arbúcies. El guionista és d'arbúcies.
3: Ah, sí?
2: Sí, venia al casal d'estiu amb mi.
3: Sí. Molt bona pel·lícula, aquella, per cert.
2: Molt bona. Ara estic pensant, ves que no fos...
1: És una novel·la.
3: Sí, del Borges.
2: Però la novel·la no val res.
3: No sé de qui era la novel·la.
1: Borges, per favor.
2: I llavors hi ha una altra remei que va molt bé a les nits, que això també a casa m'ho vaig posar una temporada, que és aquests llits que van amb tota la mosquitera.
3: Ah, això és molt maco.
1: A mi em fot tot dur.
3: Això sí? T'agrada, Com veus un llit amb aquesta mosquitera que penja del sostre...
2: Ah, va venir a casa meu.
1: Que no veus ben bé qui hi ha dintre.
3: Ja.
1: I veus que es mou...
2: Va obrir la porta i jo em fotia el llit i com un tonto sobre meu, I
3: surt d'aquí.
2: Surt d'aquí que vindrà la meva dona i què es pensaràs? És que avui dia...
1: No, me li vaig ben pixar sobre.
2: Per favor. Quina secció que estem fotent.
3: L'hem preparat
2: per un rato.
3: Mira, us queden 25 segons per donar un consell de veritat.
1: El canvi climàtic afavoreix que hi hagi més mosquits. Per tant, des d'ara mateix, comenceu a desconnectar tots els aparells aquí, que tot això
5: és
1: gasto electrònic i electrotignàtic,
3: sí.
1: I afavoreix el canvi climàtic.
3: O sigui,
2: és l'últim consell que us donem.
3: Si no voleu...
2: I si et pica un mosquit, rasca molt, però vigila no matar-te, que això és
3: el més important.
1: I sobretot, a punt d'arbre a cadàver.
3: Carles Xuriguera, Fel Fixeres, moltes gràcies.
2: A vosaltres, sempre a vosaltres, Peyu. Gràcies.

0: està sonant, Arnau?
1: Això és òpera, eh?
0: Òpera, eh?
1: Això forma part d'una òpera.
0: Forma part d'una òpera.
1: El vol del borinot.
0: El vol del borinot.
1: És el més similar a Mosquit que he trobat.
0: Ah. Bueno.
1: És una òpera que s'anomena El conte del tsar saltant, del compositor rus Rimski-Korsakov, que va estrenar el 1900. Un dels personatges de l'òpera ha de fer un llarg viatge i, per poder-lo fer ràpidament, un signe amb poders màgics li ofereix la possibilitat de transformar-lo en borinot.
0: A Rússia també fa fred, eh?
2: Sí, també.
0: Llavors se'l fan passar amb el vodka i escriuen el que escriuen, també.
1: La música de la peça evoca la velocitat trepidant de l'insecte i el moviment imparable de les seves ales. Una autèntica fantasia musical.
0: Doncs escoltem El vol del borinot i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui ens acompanya un gosset de 13 anys.
1: Oi. Oi.
0: 13 anys.
2: Ah, però un gos és molt, eh?
0: És molt.
2: Jo no sé si l'hauríem de portar enlloc.
0: Però aquest és espavilat. Es diu Trivet.
2: Trivet.
3: En Trivet.
0: Mirem la foto.
2: A veure, en Trivet. Oh!
0: Mira quines orelles més punxegudes.
2: Moltes orelles, eh? Porta un collar de la senyera.
0: Sí, sí, sí. Ara t'ho explico. La Rola i el Lluís, de Sant Feliu de Guíxols, sí, ens expliquen que en Trivet té una col·lecció molt gran de collars.
2: Ah, mira.
0: I que n'hi ha un especialment que no li agrada gens. Què és aquest?
2: El de la senyera.
0: Sí.
2: Ah,
4: cony.
0: Sí.
2: És un gos...
4: Què li passa?
0: És igual.
2: No diré el nom.
0: No diguis.
2: És un gos...
0: No diguis.
2: És un collons de...
0: No li agrada, potser, no ho sé. Bueno. És del tònic.
2: Jo ah, no sé, sé. No, sé, no, sé, sé. No sé, no sé.
0: És un quisso que a casa és molt tranquil, però quan surt al carrer s'esvera un pèl massa.
2: Bueno.
5: Mentre acabem de decidir quin collar li posarem a en Trivet, deixeu que us expliqui que ens l'emportarem a Estrasburg, a l'època en què la ciutat francesa formava part del Sacre Imperi Romano-Germànic. Ens situem a l'any 1518.
2: Avui passegem el gos per l'epidèmia del Vall d'Estrasburg. Ens ha costat Déu i ajuda, però després de molt barallar-nos amb el gos, hem aconseguit que en Trivet accepti el collar de la senyera.
4: Home, és que esclar.
2: És que si no...
4: Home, també és per emprenyar-se, eh?
2: Un dia que surt a Alemanya, si vas a fora, que ho sàpiguen, que ets català, com a exacte mínim. I ha fet bé, eh? Està molt guapo. I tothom amb qui ens creuem per Estrasburg es pensa que venim d'un regne molt important. Ens situem en una ciutat de dues cares. Per una banda, Estrasburg és una ciutat pròspera. El riu Rin permet que el comerç estigui cobrint d'or les famílies més benestants. Però als barris baixos les coses són d'una altra manera.
3: Sempre igual.
4: Sempre anem allà mateix, eh?
3: Si no hi ha manera, eh?
2: Sempre hi ha hagut rics i pobres, nois.
3: Sí, però només els hi van bé, els rics, i els pobres mai no els hi va bé.
2: És que si no serien els rics. Mm. Saps què vull dir o no?
3: Però sempre... Però deixa-m'ho pensar.
4: Sí.
2: És així, és això.
4: Sí.
2: S'entén o no?
3: No, encara sí, no, però quan... poder d'aquí un rato m'ho dic.
2: Molta gent les passa magres i es guanya la vida com pot. Casualment, a nosaltres ens toca passejar en Trivet per aquests carrerons tan bruts. Són plens de gent de mala vida i moral lleugera. Parant una mica l'orella, podrem sentir què diuen.
3: A veure. Oh! Diuen que la bossa porta moltes hores allà fotent-li, eh?
0: Hores? No, no. A mi m'han dit que porta més d'un dia seguit, eh? Sense parar.
4: Vols dir que és bo fer-ho durant tanta estona seguida?
0: Ai, no, no, no. I que al final t'has de cansar, eh?
3: Tant que cansa. I tant que cansa.
0: Clar,
3: jo, allà no, tot el dia. A vegades ho fem amb la dona,
0: sí,
3: i no aguanto pas més de dos minuts.
0: Ja m'ho ha explicat la teva dona.
6: Per favor, sisplau. Ja sé que estem al segle XVI, però podem canviar de tema, jo.
4: Ai,
6: ja, clar, no.
2: Em sembla que posar-nos a escoltar la conversa d'aquesta gent ha estat una mala idea. Tracten temes una mica delicats.
4: Però, a veure, se sap de què li va venir aquest rampell?
0: No.
4: Ja volia batre un rècord, aquestes bestieses que fan el jovent avui en dia.
0: No, no, és que ningú sap què li ha picat, tu. No, no, és... Però la ciutat en va plena, eh? Es veu que fins i tot és que n'hi ha molts que ho van a mirar i passen la tarda allà,
3: mira,
0: allà, fent el tapaner. Déu,
3: quina vergonya.
0: Oi?
3: Mira, jo poder soc molt tancat, eh? Però a mi anar a mirar una cosa així em faria... Vull dir, em fa sentir incòmode.
0: Molt. Molt incòmode.
3: Tu dieu que ho fan?
6: Home, enlloc, senyor. Guarro, treguis la mà de la butxaca.
0: Ai, Àlex.
2: La conversa puja de to. Serà millor emportar-se en Trivet d'aquí abans que el perverteixin. Però al cap de poc descobrim que la gent que hem escoltat estaven parlant d'una cosa que no tenia res a veure amb el que creiem.
7: Però tu l'has vist, eh? És veritat el que diuen?
5: Mm? Sí, sí, et prometo que sí. L'he vist. I és veritat el que diuen. Porta ballant sense parar des de fa dos dies.
0: Sou uns malpensats, eh? Teniu el cap podrit.
2: Anàvem desencaminats. El comportament que tenia tan sorpresos a tota aquella gent era molt menys escandalós del que ens pensàvem. Per això no treu que veure algú ballant des de fa dos dies sigui gaire normal.
4: No.
2: Decidim agafar en Trivet i anar a veure aquest estrany fenomen. El quisso encara sembla molest per portar el collar que tant odia, però al final s'ha deixat convèncer per passejar una mica més. Després de recórrer uns quants carrers podrits, arribem al nostre destí, una petita plaça desmanegada on hi ha una munió de persones que encercla la ballarina de qui ens han parlat.
4: Ja, la gent també té pebrons, eh?
2: La gent no tenen feina.
4: No, ara.
2: La gent,
4: ara.
2: Vas un dimarts al dematí i una mà de gent en bicicleta.
4: I
2: una mà de gent a córrer. Bueno,
4: I a tot arreu.
2: Tot arreu.
4: El dimarts al dematí hi ha gent a tot arreu.
2: És que el dimarts al dematí no sé què és. És el dimarts al dematí, eh?
4: És el dimarts al dematí, eh? El dimecres al dia n'hi ha ningú allò. Ningú pel dimarts.
2: Ens hi volem acostar, però serà difícil. Per una banda, perquè hi ha molta gent davant nostra, i per altra, perquè, de bon principi, en Trivet tampoc seria el més sociable del món. A mesura que avançem, pensem només fa que abordar a tothom. Ai, és que els gossos vells no estan d'hòsties.
4: No, tampoc, eh? No, no. Jo també m'ho noto que em passa a mi, eh?
2: Sí? Ja vas bordant per tot arreu.
4: Si puc, sí.
2: Al final aconseguim fer-nos lloc a primera fila i contemplar l'espectacle de que parla tot Estrasburg. És cert. Hi ha una dona ballant com una boja.
3: Com és això?
2: No ho sé, tu, balla amb ganes, eh? Es mou sense parar. Ai. El més inquietant de tot plegat és que balla sense música.
7: Oh!
2: Això sí que és raro.
3: Això és algú del camp,
2: no,
3: eh?
2: No això és algú que no...
1: O drogues.
2: No sé.
1: No ho sé.
3: Home, ja... fos del Baix Llobregat, però no...
2: Respecte pel Baix Llobregat.
4: Perdona?
7: Hi ha molta gent de respecte.
2: Hi ha molta gent del Baix Llobregat, aquest programa.
3: Ja.
2: La Mercè, sí. La Laia...
4: I de l'Empordà? Quants n'hi ha de l'Empordà?
2: Sí. Sí.
4: I encara perquè, sí. Encara perquè hi ha subvenció, eh?
2: Sí.
4: Ja no deu
2: sí.
4: De l'Empordà. Sí.
2: La dona balla amb un silenci absolut que només trenquen en Trivet amb els seus lletrucs i el murmuri dels curiosos que han vingut a veure-la.
8: Ho veieu com era veritat que hi havia una dona que ballava?
1: Sí.
7: Sí,
1: sí. Que és veritat. Però d'on t'ha sortit aquesta dona? Qui és?
7: No ho sé, jo no la conec. Però m'han dit que és una dona... És de mala vida, saps? I em sembla que fuma molt. Una cosa estranya, fuma... Ha fumat, sí.
3: Ai, carai, a mi no m'han dit això, eh?
7: Ah, no?
3: A mi m'han dit que aquesta dona la va visitar el diable.
7: Què dius?
3: Sí? Van tenir sexe amb ell?
7: No.
2: Què dius? Què dius? I...
3: S'ha tornat una bruixa.
1: T'es boig, nano.
3: El diable l'ha visitada i li ha fotut...
2: Sisplau. Ni uns ni altres tenen raó. La dona que balla ni va drogada ni té pactes carnals amb el diable. La noia es diu Trofea. I ella mateixa ens ha explicat què coi li passa. Diu que li va venir el rampell de ballar i ara li és impossible estar-se quieta. L'explicació és més senzilla que els rumors d'aquests veïns de Faners.
4: I aquest que va amb el gos, qui és aquest? Algú sap d'on ha sortit, aquest?
7: No sé. Jo. Saps què m'han dit a mi? Sí, tu. M'han dit que és un home de mala vida i que sempre va fumant coses
4: espuma. Sí, ja em fot pinta.
7: Es veu que fuma
4: ja
7: i, clar, no...
3: A mi m'han dit que el va visitar el diable.
7: No.
3: Va tenir coses de sexe.
4: Amb el diable?
3: Amb el diable.
2: Escolta, però si jo sóc el narrador, jo.
3: I ara té una cuba i al davant i l'altra al darrere.
2: Mare de Déu, senyor.
4: Escolta, i el cull aquest del gos deu ser un símbol satànic, això, amb aquests colors de sang.
2: No, home, no són colors de sang, és la senyera, idiota.
4: Ah, collons.
9: Sí que és sang.
2: És sang. Però el de la llegenda de Guifré, el pilot, està per això tampoc.
3: Ni hauríem de passejar un gos amb això d'aquesta
2: lletra. Sí, perquè no acaba de ser cert del tot, diuen, eh?
9: Ah, ara m'has tret aquí una il·lusió que tenia històric.
2: En Batibull, el Batibull va en augment. Hauríem de marxar perquè encara ens penjaran a la forca. Però en Trivet no ens deixa marxar. Al principi li costa sociabilitzar, però quan agafa confiança, noi, ja no hi ha qui l'aturi. Al voltant nostre, en aquella plaça, cada cop hi ha més gent que està començant a ballar. És com si el ball d'aquesta mossa fos contagiós. Al cap de poc, mitja plaça està movent els braços i portant el ritme amb els peus, encara que no hi hagi música. Fins i tot en Trivet fa saltirons per tota la plaça. L'espectacle és ben estrany.
4: Tu, a veure, no us passa que us venen ganes de moure una mica el cul, també?
3: No, fa estona que m'hi hauria apuntat, eh? Però és que em feia vergonya. Ei, que si us animeu, no m'hi foto de caps, eh?
7: Jo també hi vaig.
4: Bueno.
2: Cada cop són més els que ballen en silenci. La cosa s'anima. Ara, a més de gent ballant, també hi ha músics que amenitzen la festa. També els músics han dit, hòstia, hi ha gent ballant. Sí. Ja que quan toquem, ja que quan toquem no venen mai.
4: Igual algú ens paga, deu pensar.
7: Igual algú ens paga. Durocau, sí.
2: Ja no hauran de ballar en silenci. Ara ja es veu l'escena una mica més normal. Sembla una festa major. Hi ha 100 persones ballant, liderats per aquella noia anomenada Trofea. Cadascú va a la seva i per la cara que fan estan fora de si. Tenen els ulls en blanc, semblen posseïts.
3: Sí.
2: Ja he vist alguna festa major que més o menys també...
7: Sí, segons a quina hora, sí.
4: Els que també tenen una entrevista són els pares d'aquesta noia, posar-li Trofea.
2: Sí, Déu-n'hi-do, també.
4: Com a nom?
2: Trofea.
4: Què tal, nena, que maca? Li posem Trofea.
3: Aquests pares els va visitar el diable.
4: Va, calla, boig. Calla, boig.
2: El nostre gos també se'ns ha descontrolat. En Trivet salta sense parar. I recordem que és un gosset vell, ja té 13 anys. No està per gaires festes, eh?
3: No, no.
2: Amb el pas de les hores, la cosa ja hauria d'anar cap a la baixa, però ni la noia ni la resta de ballarins tenen intenció de plegar. L'ànsia de moure el cos d'aquella gent continua intacta. Sembla que la cosa va per llarg, tu.
4: Ara plau.
2: Quan l'endemà ens llevem i tornem a la plaça, ens trobem amb un panorama més mogut que el dia anterior. La festa encara s'ha fet més gran. Opa. Hi ha més gent ballant avui que no pas ahir.
3: Opa.
2: I en Trivet continua saltant com un gos boig. Les autoritats ja estan al corrent de la situació i coincideixen que comença a ser un problema tenir centenars de persones ballant durant tants dies.
4: Tant de bo passés ara, això.
2: Això ja passa, eh? Hi ha alguna rave que se'ls han d'anar a treure amb el tractor, eh?
4: Sí.
3: Amb el tractor.
2: Aquells, home, n'hi ha algun que el veus... N'hi ha algun que el veus ballant allà a tres dits de l'altaveu, que dius, nano, te quedarà un pit a l'orella de per vida.
4: Sí, llavors em vindran ploreres que t'acúfens.
2: Exacte. Bueno, els acúfens són lo de menys, amb aquesta gent. Ja. Al principi era una raresa que feia gràcia, però ara ja fa una mica de feredat tot plegat. Primer decideixen que per acabar amb aquella bogeria prohibiran els músics que segueixin tocant. Però la idea no funciona. La gent continua ballant en silenci. Això és molt estrany.
4: No
3: sé. Molt estrany.
2: Cal aturar-ho. Les autoritats creen un consell d'experts que busca com poden acabar amb aquella epidèmia de ball d'Estrasburg. Escoltem-los.
0: A veure, jo crec que el que hauríem de fer, no? Sí. Tornem a contractar els músics,
4: sí,
0: eh?
4: Sí.
0: Potser no s'acaba l'epidèmia, però com a mínim ens estalviarem veure'ls ballar així sense música.
4: Sí, noia.
0: És molt inquietant.
4: No, fa mania veure'ls.
0: Fa mania.
4: Fem silenci, fa una cosa que dius.
10: Disculpeu, però nosaltres no tornarem a tocar fins que se'ns pagui la factura dels dos dies que hem estat actuant.
0: Ja hi som.
4: A veure una cosa.
0: Ah, sí, sempre igual.
4: Una altra cosa. Voleu dir que cal fer res? Vull dir, tard o d'hora pararan, eh? Fa molts dies que ballen, tampoc s'hi estaran gaire més. Vull dir que... Nano, tots, no estàs cansat o què?
3: Collons, si estic cansat. Estic destrossat, estic. Em fa mal tot, és el pitjor dia de la meva vida.
0: I per què no pares, tros de pallús?
3: No puc! No puc!
4: Que no pots?
3: Si pogués pararia, però és que no puc!
2: Para, eh?
3: No puc parar de ballar, porto dos dies així. Ajuda!
2: Para, eh?
3: No puc!
2: Però què vol dir no puc? Para, eh?
3: Em ve com una... Això
4: em ve del cap,
3: no se sent, eh?
2: No.
3: Ho sento jo.
2: Només ho sents tu.
4: I
2: anar ballant. Els contagiats per l'epidèmia del ball són incapaços de parar de ballar. Fins i tot en Trivet està fora de si. Els seus responsables s'emprenyaran fort perquè això no acabarà bé, eh?
4: Escolta, noi, para, sisplau, para de ballar.
2: Ara de ballar.
4: Dóm la mà.
3: No!
4: Dóm la mà que t'aturo.
3: No. Dóm la mà. No, és que no em toquis. Si em toques acabaràs igual.
4: No, confia en mi. Agafa-te.
2: S'ha de vigilar perquè aquell ball s'encomana. I tot això sense música, eh? Durant dies i dies cada cop més ciutadans s'uneixen al ball silenciós. El que primer era només una dona que ballava sense parar ha acabat amb 400 persones movent-se sense aturador.
0: Atureu-me, sisplau! Que jo vull marxar cap a casa!
3: Jo no feia més alegre, sí, ja no m'he fet un drama aquí.
4: No, no, és que per mi que balla despullat i tot.
0: És que ja no pot, quants dies portem així, no m'aguanto.
4: Que tornin a fotre música, que em sento molt ridícul.
0: No puc més, que em desmaio.
3: És que l'ha visitat el dimoni.
4: Aquesta?
3: L'ha visitat el dimoni.
4: Aquesta per ampolla. Aquesta per ampolla.
2: La situació és esperpèntica i empitjora per culpa del cansament. Els cossos no resisteixen tantes hores d'estrès. A hores d'ara, el terra de la plaça està ple de sang, perquè tots els ballarins tenen els peus destrossats per culpa de les llagues. Nosaltres el problema el tenim perquè en Trivet continua ballant i saltant com si fos un conill, i té 13 anys, pobret. Arriben els problemes de veritat. Hi ha molts desmais per l'esgotament i fins i tot hi ha desventurats que es desplomen víctimes d'infarts o de vessaments cerebrals de tantes i tantes hores de ball.
0: Això no acabarà bé. No acabarà bé.
4: Això no fa gràcia, això, eh?
2: No, ara ja no.
4: Això no, eh?
2: Ara ja comença a ser pitjor que lo del swing, eh?
4: I tant. Què és
0: lo de swing?
2: Hi ha una gent a Catalunya. Una gent a Catalunya que es troben per ballar swing.
0: Però no es moren, no?
2: No, malauradament.
3: Jo no ho he dit.
4: Home.
2: Una abraçada a tota la gent que...
3: Sí, ja.
2: Tota la gent que us trobeu per ballar swing, una abraçada, home. Es veu que s'hi lliga tant, eh? Es veu que,
4: ah, sí?
2: Es veu que el dimoni... Sí. Us pot semblar que l'epidèmia del ball del 1518 va ser una anècdota, però la veritat és que arran d'allò van morir desenes de persones a Estrasburg.
0: Okay.
2: Penseu que hi ha documents que indiquen que va durar un mes sencer.
3: Apa.
4: Home.
2: Mai s'ha sabut del cert què ho va provocar. Algunes teories diuen que es va tractar d'un brot d'histèria col·lectiva provocat per la fam. Altres diuen que era una espècie de brot hipocondríac.
3: Què dius?
2: I n'hi ha més, eh? Uns afirmen que l'epidèmia es va produir arran d'una intoxicació alimentària i fins i tot n'hi ha que diuen que es va tractar d'una infecció col·lectiva de coreomania. És una malaltia que popularment es coneix com el mal de Sant Vito.
1: Ah, sí.
2: Pot provocar espasmes involuntaris a tot el cos.
0: Però,
2: un més, ballant.
0: Jo és que em fa por preguntar. Però què se n'ha fet, el Trivet?
2: En Trivet.
3: En Trivet.
2: En Trivet. No, és... El gosset de 13 anys de Sant Feliu de Guíxols...
0: No m'ho diguis, eh?
3: Home.
2: És...
0: No.
7: Ai, no, no.
2: Mort.
0: No!
4: Amb el crit de la Mercè... M'he esparracat, jo, eh?
2: En Trivet ja era gran i el seu cos no ha suportat aquest desgast d'energia. Després d'un mes seguint ballant com un boig, ha vist com el seu cos ha dit prou. És trist, però sempre ens quedarà el consol de saber que se'n va anar passant-s'ho d'allò més bé i que va morir sense aquell collar de la senyera que tant odiava. Amb tanta ballaruga, al final es veu que el va acabar perdent.
4: Ja.
2: Pobret.
4: Ai, senyor, la vida.
2: Sí, noi. Un dia balles, l'altre dia ja... I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
4: I en el vostre esprit!
11: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laporte s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf

0: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
1: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
2: Jo vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, un gos una mica com tu. Sí. I llavors, vaig començar a pensar en un Rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
2: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
2: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
1: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
2: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
1: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
3: Em han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, eh? Molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada. Ha estat tot l'any, com sabeu.
1: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
3: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador en equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc. I des del punt de vista professional, que em considereixin un escriptor normal, que tenia l'ambició de ser molt llegit.
1: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
0: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la galera Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
4: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
5: I tant, d'aquest

0: territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I de fet aquest terme ponent que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que a més ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer, doncs, està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
2: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
4: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les ara han d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
5: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, de que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
6: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
7: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
8: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boyer, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
9: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor. De nit i matinada també seran més altes i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i sobretot el cap de setmana les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte que s'expliqui quan ho considere oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
11: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
12: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
10: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz Ruiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
11: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut dos dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
13: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és algo que no hauria de passar a la justícia.
1: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a quarts de quatre de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició d'acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
14: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
15: Voilà, le Parlement vient de voter...
16: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del Govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
1: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
17: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida, i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
18: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara, doncs, una altra vegada abusos, horaris... Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, quan no és un nap, és una ceba.
17: Un cop s'enllesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: Esports. Aquesta hora amb David Ubac.
19: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
20: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
19: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
3: 3CAT Info.
19: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Weiman ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
21: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
19: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aleia nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pasqual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
3: 3CAT Info.
19: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
19: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Thonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogacar de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel, segon, i amb 6:51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Radio Volta.
0: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no?
3: 3CAT Info. Són 6:45.
1: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa Autoplus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera Balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubach.
19: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banc d'esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogor marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. Oh. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
2: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
4: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, un gos una mica com tu. Sí. I llavors, vaig començar a pensar en un Rovelló.
2: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
4: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
2: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
4: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
2: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
4: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
2: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
22: M'han dit, no trontollis ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada. Ha estat tot l'any, com sabeu.
2: Entre els guardons rebuts figuren la medalla d'or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
22: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració, la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
2: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
24: I sempre aquesta llengua catalana
5: que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que van cunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer, doncs està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
8: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa Autoplus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Areu.
24: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa Autoplus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Vladimir Zelensky ha destituït Oleksandr Syrsky com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
25: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mikhailo Fedorov, qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
25: M'he reunit amb Mikhail Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els $91 per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
9: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens l'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Houthis i des de fa temps no sabem res d'ells. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegest, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà, que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç dels Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
10: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva arancelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
1: Amb Gemma Puig.
11: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor. De nit i matinada també seran més altes i, sobretot, al migdia. Màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i, sobretot, el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
3: 3Cat Info.
1: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració Trump, que, a més, dels problemes energètics, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que, des de principis d'any, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció. Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur». Independència. A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes en posta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
12: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances.
13: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta del Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels països catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
14: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
1: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
15: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
0: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
16: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des que s'ha produït el fet aquests dies, doncs també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a doncs, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
3: Esports.
1: David Ubach.
19: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estat d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
17: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
19: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
3: 3Cat Info.
19: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
19: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
3: 3Cat Info.
19: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
2: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien, y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
19: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunta a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
4: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
19: Parlem ara de ciclisme.
3: 3Cat Info.
19: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta Tadej Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
18: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens ho pren més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
20: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 14 graus al Port del Comte, 26 graus a Ascó i 27 a Badalona. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: La calor que ara mateix la tenim concentrada a la meitat sud del país, sobretot.
1: Efectivament. Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants a les Terres de l'Ebre, van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafogor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus, amb una jornada en què sobretot els núvols aniran passant pel sud del país amb un cel més variable, i a la resta doncs estones alguns núvols prims i encara una mica de pols sagrena en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, Terres de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat als 103 anys.
2: Sí, tu tens al final una sensació que el balanç és positiu. És a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat. L'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Còpola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Còpola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sobretot un personatge.
3: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Evidentment, el Rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió, en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
4: Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps, és increïble, és un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick, que ha tocat tots els gèneres.
0: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà la

0: del menú.
1: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat, i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alicia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El que dèiem, Josep Vallverdú.
3: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres, també novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
4: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
5: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre i vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
4: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
1: Més de 300 títols.
6: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català, a més dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així al programa Col·lapse de TV3.
7: Està parlant català. Si vol, costa, aleshores ja t'ho direm alguna cosa, però no t'ho diré de seguida, perquè si no, hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquí de secundària resulta que és el català. Llavors ara anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil, eh? No pararé de xerrar en aquest sentit.
4: Entre molts altres premis, també va ser guardonat amb el Crític Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
8: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
1: Ampli reconeixement.
6: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el tres catí fou el valor de la seva personalitat literària.
9: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes, ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir, descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
10: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista, és un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
4: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3Cat Info.
11: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
6: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
1: Manté la confiança.
4: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
12: Mentre Elma Saiz tanca fila
0: Iglesias en Zapatero i respecte que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar, Yolanda Díaz va més enllà.

0: y li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
1: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
0: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: El Senat.
4: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la comissió d'investigació del cas Koldo per explicar la relació que té amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
3: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
5: Per cert, que avui a les 12 el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític, on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
3: Sense fum.
4: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
3: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suports d'aquí uns mesos al Congrés.
6: I els té, Sàlvia Forment?
7: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa...
8: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
7: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
9: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
7: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
10: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
7: Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Reconciliació.
5: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pompidou, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general.
4: També subratlla que la sentència recull la doctrina del TC, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
3: Conde Pompidou també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
6: Denuncia.
5: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
4: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
6: Última.
3: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament. A partir de les 9, el president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
6: Joan Vilaplana.
11: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
12: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
11: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: És 7:15, 3 casos nous.
5: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan dos sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
4: De fet, s'investiga un quart cas. Una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
1: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
6: Detingut.
3: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tracta de l'autor material dels fets.
13: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
6: S'investiga.
5: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
6: Agressió a menors.
4: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat.
6: Manel Sastre.
14: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Admès a tràmit.
3: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Iridia, al Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
6: Pioner.
4: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
3: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
6: París, Isabel Galí.
15: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I endureix?
4: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
6: Continuen.
3: Els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran, i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
4: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
16: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
6: Contra Netanyahu.
3: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
17: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
4: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
6: Adaptar-se al canvi climàtic.
3: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sòl més salinitzat.
6: Júlia Albacar.
18: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
19: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
18: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Júlia. Limita!
4: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietat, siguin grans o petits.
6: Marxa.
3: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
6: Allà on va néixer Hitler.
4: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
3: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
6: 7 i 21 minuts, als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
20: Bon dia.
6: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
20: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
6: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
20: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
6: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
20: El defensa Eric Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president del Barça la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, por 0. I el Barça Bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umu, de nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xenguelia ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
21: En gran part, un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
20: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
23: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
24: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
23: I se't transmet el fred a la mà?
24: Suposo.
23: Oh.
25: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí,
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, sí. Per fer-ho ens remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
10: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per Edmilson, que li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio per Eto.
9: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols havia vist el goril·la. És més, quan els tornaven a passar el vídeo, molts dels participants juraven i perjuraven que segur que es tractava d'un estudi diferent.
6: I això per què passa, Marc?
9: Doncs perquè el cervell té una capacitat limitada d'atenció. Quan concentra tots els recursos en una tasca, com comptar les passades, filtra molta informació considerada irrellevant. Dit d'una altra manera, no és que els ulls no captin el goril·la, és que el cervell decideix no processar-lo conscientment. Això té un nom, de fet, ceguesa de desatenció, però els estudis del goril·la van molt més enllà. Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tacs que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
6: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
9: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa. L'atenció no funciona com un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut. I la segona, no ho tingueu en compte, aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.
6: I una de les notícies de les últimes hores. Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Mariola.
11: No sé quants diners li haurà costat a Telecinco fitxar a Josep Pedrerol, que ha deixat Antena 3 per mudar-se a Mediaset amb el seu xiringuito, tal i com es va fer públic ahir. Suposa que hauran fet estudis de mercat. Ara bé, jo no sé si esta història de com que aquí funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
6: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
12: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectives clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
6: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
28: Preveiem una vaga molt participativa.
29: Això és campis i rellis, que això no...
1: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama millores salarials, reducció de les ràtios... A veure, tenim una trucada. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
5: Marta, de Sant Celoni.
1: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui els trens funcionen com a mínim tal i com estava previst.
5: Sí, bueno, sí, els trens van com estava previst. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias?
1: No, no, li pregunto que per què truca si avui els trens van més o menys...
5: Avui que sí, que podia anar al treball en tren, vale? Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar sense casa. Bueno, això què és?
20: Amb això arribem a 8:15. Clavats, 8:15.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si és fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins a la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitza un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la justícia europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França una altra prohibició. Es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club, Laport, s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genué, bon dia.
5: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit. En Pol Segarian en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. Les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. De fet, ho notarem bastant poc, perquè aquest descens, sobretot, doncs es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfensa, la resta algun núvol prim i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps del cap de setmana, abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però al cap de setmana baixen els termòmetres per fi i a més amb l'arribada de ruixats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està al bon dia.
6: Bon dia, doncs, al servei de Rodalies, les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de R15, que és a punt d'arribar a Barcelona Sants, procedent de Reus, i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3, les del Baix Llobregat.
0: I a les carreteres, Claudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C5 58 a Montcada, tot en direcció cap pel nus a la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma cap al nus a la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia.
7: Bon dia.
0: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
9: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
10: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
9: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
10: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
9: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero,
10: en què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
9: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
10: I a La Vanguardia, l'editorial ha titulat Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
9: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
10: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
9: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
10: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
9: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont,
10: que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
9: I per acabar, llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
10: Per la teràpia de confrontació, són paraules textuals de Jonathan Andic.
0: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
11: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/segur.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
13: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Las Provincias l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada. 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats s'anomena Middle Age Executive.
0: No només els pobles es queden sense caixers.
14: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barres com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
0: I torna a ser un èxit.
13: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotava de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
0: I una pèrdua per als gironins.
14: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al diari de Girona. Explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol baixarà persiana. El local es traspassarà a si els propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
0: Qui resisteix?
8: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7, que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar deshabitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
0: I una clienta peculiar.
14: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser. Al Ripollès veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
6: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que, segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal perquè utilitza aquest espai.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'Expansión diu que la inhabilitació d'Ola Luz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bon Preu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bon Preu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El Mercato de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies.

0: El Mundo Deportivo explica que el Barça farà públic avui el fitxatge de Adeyemi, que prové del Dortmund, que va passar ja la revisió mèdica. Estava esperant l'anunci oficial de Laporta, el president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporte de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporte vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Àjax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
1: I la premsa del cor, Maria.
2: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, ell deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillos que tenia. Crea l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
1: 3 quarts d'avui.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Sílvia Comet, què fan avui?
9: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigi de Disney Channel i que actualment és coprotagonista de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio entre moltes altres coses. Avui bufa 34 espelmes. També és l'aniversari de l'actor Willem Dafoe, aclamat per la seva versatilitat. Tant et fa de Follet Verd a Spider-Man com t'interpreta Jesucrist. Doncs avui fa 71 anys. Els mateixos que l'actor català Juanjo Puig Corbé.
1: I el santoral, Sílvia.
9: Avui és Santa Maria Magdalena, una de les seguidores més fidels de Jesús i que va ser la primera a veure'l ressuscitat segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
1: Home, l'escurça negra, no?
9: Molt bé,
1: sí,
9: doncs...
1: Era Baldric, aquell.
9: Però tens una edat. Tens una edat.
1: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria. Som-hi.
10: Hola, sóc la Marta de l'Abacus Urquinaona, Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme. I trobareu una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
8: El Sons del matí.
11: En català, si no ho parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlants.
12: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
13: Soc el rovelló i sempre estic content.
14: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
16: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura...
17: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Refutar.
18: Demostrar que un argument, una opinió, una teoria és fals o erroni, o creure-ho. És el que fa el govern espanyol i el PSOE amb la versió de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, en el cas del rescat de Plus Ultra. Rebaten, impugnen i contradiuen el que està explicant l'empresari, que ha corroborat davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia.
1: Cobertura.
18: Privilegi històric, dret o cerimònia en què els grans d'Espanya i els consellers de Barcelona es cobreixen el cap davant del monarca, però també, i això és el que tothom recorda i fa servir, allò que tapa alguna cosa, acaben de començar les obres per tapar, per cobrir, un tram de la Ronda de Dalt de Barcelona entre les sortides 5 i 6.
1: Puzzle.
18: Adaptació de l'anglès puzzle, joc que consistent en un conjunt de peces, regulars o irregulars, que cal combinar per formar una figura. D'acord amb el diccionari normatiu, és sinònim de trencaclosques. Això és el que és el cas del cas Andic. Avui el periòdico publica una nova peça. Una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
1: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
19: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
1: 600.
19: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
1: 25.000.
19: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
20: Ens ha deixat als 103 anys un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos rovelló.
1: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt enfosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
20: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
1: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural que s'hi acaba de pintar, un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
20: Mural que ha pintat Tibi Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davanter està acompanyada de la frase Making History, fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió enlairant-se. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula now, ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió enlairant-se. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb un aparell de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
1: I això és real o és fals?
3: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
0: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. Dos treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU a Batoliva han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
3: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU a Batoliva t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica de Ávila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
21: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió enlairant-se és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
1: No sé què crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
21: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
2: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, va popularitzar la literatura infantil amb el gos rovelló l'any 68, amb més de 300 títols de tots els gèneres. Va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Té mama i mo és la seva editora a la Galera.
4: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
1: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
18: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
16: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
18: Ara perquè entria en vigor la d'aprovar el Congrés.
1: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia sobre la taula.
2: Justament, Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
1: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
18: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
14: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: I hem de lamentar la mort en només un dia de tres dones per violència masclista.
2: Ahir una dona va morir en Tequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
1: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
18: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
1: I la cadena hotelera Malià se'n va de Cuba.
2: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units.
1: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
18: El govern espanyol aprova la reforma de l'estatut de l'artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
22: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general, i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per la xafogor, per la presència encara d'aquesta polsa gariana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha d'adultar una altra per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar als 40 avui perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
1: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud, els accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat, també per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Menys de dos minuts arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Esther, per exemple.
1: Hola, sóc l'Esther i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Molt bon dimecres, avui en una jornada en què, evidentment, el nom propi, i el repassarem abastament a Catalunya Ràdio, és el de Josep Vallverdú. Una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil ens ha deixat als 103 anys. Avui recordarem, d'entrada ho recordarem a partir de les 12, quan acabem matí de Catalunya Ràdio, emetrem l'entrevista íntegra que li va fer la Sílvia Coppolo al divan de Catalunya Ràdio, en una de les seves últimes entrevistes abans de morir, ha mort als 103 anys, i a partir de les 12 sentirem les reflexions de Josep Vallverdú amb la Sílvia Coppolo aquí a Catalunya Ràdio. Recordem que estem parlant d'una persona, evidentment, amb una àmplia obra literària, va ser traductor d'Oscar Wilde, per exemple, però ell defensava justament el seu paper dins de la literatura infantil i juvenil. D'aquí una estona el sentirem, eh? De fet, ell deia, de vegades sembla que això no sigui literatura, quan és la literatura més important, perquè si tu dones bona literatura als lectors més joves, seran lectors quan siguin més adults. Avui el recordarem a Josep Vallverdú aquí a Catalunya Ràdio, sobretot els records que en tenim tot, del Rovelló, per exemple, però no només. També una de les coses que abordarem encara és de nou les conseqüències polítiques de la sentència europea al voltant de la llei d'amnistia. Parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot just ahir vam tenir una escena d'aquestes com a mínim curioses, perquè va ser la pròpia fiscalia que li va dir al Tribunal de Comptes fes el favor d'aplicar la llei d'amnistia, dit de pressa i malament. Si us recordeu, la sentència de la setmana passada de la llei d'amnistia li deia al Tribunal de Comptes tots aquests que tens encausats els pots amnistiar quan vulguis, perquè per mi no hi ha cap problema, perquè per mi això no afecta els interessos financers de la Unió Europea. El Tribunal de Comptes ha dit, bé, ens ho hem de mirar. Deixeu-nos que ens mirem la decisió i en tot cas ja en parlarem d'aquí uns dies. Doncs ahir la Fiscalia deia, no, això s'ha d'aplicar i s'ha d'aplicar com abans millor. Avui en parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Avui, que hi ha l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances d'estiu, on és més que previsible que l'amnistia sigui un dels temes que hi apareguin, a banda, evidentment, dels records a aquesta personalitat que dèiem, amb la qual començàvem ara a les 8, en Josep Vallverdú. En fi, tot això, però, subjecte a aquesta calor que tenim i que no acaba de marxar. Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta la jornada?
1: Bé, hem de vendre una mica d'optimisme pels que no els agrada la calor, perquè de cara al cap de setmana sí que la temperatura per fi anirà de baixa i deixarem enrere una mica aquest episodi d'aquesta bombolla d'aire càlid que des de finals de juny, amb algunes petites oscil·lacions, ens ha afectat de ple. Avui encara la tenim bastant a sobre, comença a retirar-se un palet, avui baixa un parell de graus a les zones més càlides del país, és a dir, bàsicament parlem de valors de 38, potser hi ha algun 39, però no s'arribarà als 40, i encara, de fet, a la resta es notarà poc, amb molta xafogor, amb un ambient enterbolit, amb aquests valors per sobre dels 30, moltes poblacions, un ambient de plena canícula, amb alguns núvols al sud del país, sempre en conjunt esquifits poc importants, però que donaran aquest ser una mica enterbolit o variable. De fet, a la tarda podria haver-hi algun ruixadet entre la zona dels ports, sud de les Terres de l'Ebre, acompanyat de fang. Poca cosa. Entre demà i demà passat, la calor repunta, transitòriament, és la fugata final d'aquesta bombolla d'aire càlid, i sí que el cap de setmana, doncs, pels que no els agrada la calor o tanta calor, doncs la temperatura anirà normalitzant-se i arribaran ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix passen 4 minuts de les 8.
3: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
4: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
3: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Hem d'estar parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduiré de seguida, perquè si no, ara jo moriré tranquil, eh? No pararé de xerrar en aquest sentit.
4: I penses en la mort?
3: No em preocupi gens. Des que vaig fer els 100 anys, ja vaig fer el propòsit de treballar dia per dia. Sí. Avui és avui.

0: l'original, la censura, més els dibuixos, i encara moltes vegades allò no obtenia el permís. Llibres infantils en català no podia ser quan el règim el que volia era separar els catalans joves, petits, dels catalans que ja estaven infectats abans de la guerra.
1: Era el nom de Josep Vallverdú, la veu de Josep Vallverdú fa més de 40 anys. El seu nom ara estarà sempre lligat amb d'altres gegants del gènere, com en Joaquim Carbó, el Sebastià Sorribas o l'Emili Teixidor, en l'escriptura per nens i joves. És un dels noms vinculats, per exemple, a Cavallfort. Escrivia contes per la revista. I sobretot, a un llibre que hi ha uns quants anys, que s'ha traduït a mitja dotzena de llengües i que es va adaptar a la televisió.
2: Rovelló, no em segueixis, em vull espavilar jo sol.
3: Que no et sembla bé el que ha decidit el meu amo?
4: Que no t'enredis, Rovelló, que aquest cua llarga poca solta la sap molt
1: llarga. De l'any 69 és el llibre, eh? És un personatge al qual Josep Vallverdú, per cert, va renunciar a tornar fins no fa gaire, fins passat els 100 anys. En tenia 103 quan ens ha deixat. Avui el recordem amb el Pere Joan Álvarez.
5: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. L'any 1954 guanya el seu primer premi, el d'un concurs espanyol de novel·la juvenil d'aventures amb Les cinco vides del Nereo. El 1960 publica el seu primer llibre en català, El venedor de peixos, dins la primera col·lecció juvenil que es va fer a Catalunya. El 1963 guanya la primera convocatòria del premi Joaquim Ruyra amb l'obra Trampa sota les aigües. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. El 5 de febrer del 2023 participava l'auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
6: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
5: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
6: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu. I bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
5: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
7: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
5: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla d'Honor de la Universitat de Lleida. També va ser nomenat doctor honoris causa per l'UdL i guardonat amb el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
7: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc. I des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
5: Als seus 90 anys comentava que estava en condicions òptimes per l'edat que tenia.
7: Tinc molta empenta per treballar, però el que passa és que treballo més reposadament, més lentament, estic més fent vida familiar, sortim més amb la dona. Si em demanen per un lloc i m'interessa, doncs hi vaig, sempre que em transportin, perquè ara ja agafo el cotxe només per viatges pastorals per aquí a la vora. I en conjunt estic en condicions físiques òptimes per la meva edat.
5: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental, que inclou obres inèdites de l'autor, quaderns escolars i correspondència que va mantenir amb els escriptors Guillem Viladot i Manuel de Pedrolo, entre altres. Són més de 2.500 volums. La seva activitat no es va aturar els últims anys. El 2020, a Balaguer, en el Mar de l'Encontats, al Mercat del Conte Infantil, Vallverdú, fill adoptiu de la capital de la Noguera, participava en la inauguració d'una escultura del popular Rovelló.
8: És una cosa sempre agradable, però, eh?

0: sobretot amb aquest ambient, perquè hi ha la canalla, hi ha els encontrats, que és una mena de fenomen que es produeix a Balaguer cada any, i naturalment és molt agradable ser al mig.
1: L'any 2020 també va rebre el títol de fill predilecte de la ciutat de Lleida, una distinció que no s'atorgava des de l'any 1927. El març del 2020 va tornar a les llibreries amb la novel·la El vuitè nan, on planteja una revisió del conte clàssic dels germans Grimm, de la Blancaneu i els Set Nans, una obra que va escriure amb 98 anys.
2: Per què han de ser 7? I per què no podrien ser 8? Tal com us ho conto. Doncs voleu creure que immediatament em vaig posar el teclat, immediatament l'ordinador, i havia engegat la novel·la.
1: El 21 de setembre del 2022 va pronunciar a la Universitat de Lleida la lliçó inaugural del curs universitari a Catalunya. Vallverdú parlava dels estudiants d'avui en dia.
0: A mi m'interessa molt veure com l'estudiantat intervé cada vegada més en la vida de la universitat. És a dir, jo recordo, per haver-ho viscut, un estudiant que a la força havia de ser passiu, a la força havia de ser receptor d'ensenyaments, receptor de ciència, i pràcticament no se li demanava opinió de res.
1: A la tardor del 2022 arribava a les llibreries un llibre sobre la vida de Josep Vallverdú, escrit pel periodista Francesc Canosa, Tu, Vallverdú, basat en 50 hores de converses amb l'escriptor il·lustre.
0: Si el protagonista té memòria, aquesta memòria, si bé a la llarga pesa molt, és molt enriquidora. És a dir, ha passat la història pel meu davant i és sorprenent i beneficiós i d'agrair que tingui la memòria que tinc.
1: Vallverdú no va parar mai d'escriure. El 2023 va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia, i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. A finals del 2025, Vallverdú estrenava una altra obra, la segona part del seu clàssic conte infantil Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
0: Jo vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. I llavors, vaig començar a pensar molt rovelló.
1: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
0: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida, és explicar històries.
1: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure.
3: La notícia l'hem coneguda aquesta nit, aquest repàs a la biografia d'en Vallverdú amb el Pere Joan Álvarez, i en les valoracions hi ha una absoluta unanimitat en assenyalar la rellevància de Vallverdú no només amb la literatura infantil i juvenil, sinó en la defensa del català. De fet, el president Illa ha escrit a les xarxes que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. La consellera de Cultura el recordava així a Catalunya Ràdio.
4: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
3: Avui recordava, per exemple, que va traduir algunes obres claus com Oscar Wilde o Raymond Chandler o Graham Greene. Va publicar llibres de memòries, però evidentment recorda sobretot la part de la literatura infantil i juvenil. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Tot això es recollia en un llibre sobre Vallverdú que va publicar fa 4 anys el periodista Francesc Canosa.
6: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
5: La Pema Maimó és l'editora de Josep Vallverdú a la Galera, destaca el seu gran llegat amb la llengua.
7: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
5: O el president d'Òmnium Cultural, el Xavier Antic, que recordava l'arrelament de Vallverdú a les comarques de Lleida.
8: El Manuel Lladonosa, de Lleida, deia una cosa molt bonica, i és que Vallverdú va ser l'ull escrutador de la Catalunya de Ponent.
5: De fet, Vallverdú ha mort a Balaguer, on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa passava pel 3CAT Info.
9: De fet, aquest terme, ponent, que va encunyar, no?, doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no?, són de les terres de Ponent.
5: Era Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
3: I Catalunya Ràdio, com dèiem, avui el recordarem, el Josep Vallverdú, no només a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, que també, sinó a partir de les 12 del migdia amb l'entrevista que la Sílvia Coppola li va fer al programa El Divan, quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.

0: banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i li preguntarem, evidentment, per l'aplicació de la llei d'amnistia. Artur Mas és un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. I recordem que la justícia europea, entre d'altres coses, la setmana passada va donar llum verda a aplicar l'amnistia en aquestes 30 persones encausades al Tribunal de Comptes per les despeses del referèndum independentista. El Tribunal de Comptes què va dir? Doncs que s'ho havia de mirar, que s'havia de llegir exactament la sentència i a partir d'aquí decidiria què feia. Ara, i això és la notícia, la Fiscalia li ha dit al Tribunal que faci el favor d'afanyar-se.
1: La Fiscalia reclama al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia després d'aquest aval de la justícia europea d'ara fa 5 dies. En un escrit assenyala la improcedència d'analitzar l'ús dels fons europeus en el procés sobiranista després que els jutges comunitaris el descartessin.
0: La Fiscalia, que demana aplicar l'amnistia el mateix dia que el president del Tribunal Constitucional fa un comunicat per aplaudir la sentència de la justícia europea sobre aquesta llei. Ho fa en aquesta nota en motiu, i això no és casual, de la seva audiència anual amb el rei.
1: Cándido Conde Pumpido destaca que el Tribunal Europeu ha conclòs que la norma no s'oposa al dret de la Unió Europea. També subratlla que la sentència recull la doctrina del Constitucional segons la qual l'amnistia pretén facilitar un escenari de reconciliació. Conde Pumpido també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos dels líders independentistes.
0: I encara una cosa important també sobre això, eh? Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant de la Comissió Europea pel mateix, per l'incompliment de la llei d'amnistia.
1: Juntament amb els consellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit davant del govern comunitari després de la sentència de la setmana passada. En un article al seu blog, Puigdemont, aquest matí, diu textualment que sembla que enmig de l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol, el Tribunal de Cuentas s'ha animat i ha demanat que li aguantessin el cubata per demostrar que s'atrevia a desafiar la més alta magistratura europea. Puigdemont parla d'una manipulació vergonyosa.
0: Tot això apareixerà avui a l'última sessió de control al Parlament de Catalunya abans de les vacances, a partir de les 9, i trobarem el nas durant l'àgora per veure què es comenta en aquesta sessió de control al Parlament de Catalunya, però a Madrid el que tindrem avui és balanç del curs polític del líder del Partit Popular, d'Alberto Núñez Feijóo. No només això, sinó que compareix al Senat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en concret a la comissió d'investigació del cas Coldo. Tot això mentre continua havent-hi el rebombori i els casos judicials que envolten el govern espanyol o el Partit Socialista, però de moment el govern de Pedro Sánchez i el PSOE de moment manté el suport a Rodríguez Zapatero, tot i les declaracions que hem conegut a les últimes hores. Anem a Madrid. Tani Tapi, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la Moncloa no es mou, segueix fent costat a l'expresident. Fons de l'executiu reconeixen que ara mateix hi ha 2 versions sobre la taula, la de Zapatero i una altra, la del seu amic Julio Martínez i els dirigents de Prusultra que l'assenyalen. I ells, des de la Moncloa, creuen a l'expresident. Amb el risc que suposa i en són conscients que més endavant puguin sortir més indicis o canvis de versió. La part socialista del govern demana calma. Zapatero ja s'explicarà quan cregui, però des de Sumar creuen que és urgent que ho faci ja. Elma Saiz, portaveu Yolanda Díaz, de Sumar.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación. Pedimos que se den explicaciones.
2: La Moncloa evita valorar les estratègies de defensa de Martínez i manté que el rescat a PlusUltra va ser legal i afegeixen no tindria sentit que Zapatero fes de mediador perquè no calia el rescat complir els requisits.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem començat aquest informatiu al matí de Catalunya Ràdio amb la mort de Josep Vallverdú i, evidentment, encara amb la ressaca política de la llei d'amnistia, però hi ha altres notícies que volem comentar. Moment de repassar els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Coment. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Per exemple, ho dèiem abans, aquestes novetats en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Segons una testimoni del cas, la terapeuta del fundador de Mango i del seu fill va dir-li a Jonathan Andic, el fill, que havia de viure una situació extrema amb el seu pare com a part de la teràpia, com a part del tractament. De fet, la dona que ha declarat és qui literalment va acompanyar el fill a Collbató, a la famosa ruta on va morir l'Isaac Andic, l'amo de Mango.
8: Ho trobem a La Vanguardia i al Periódico. Segons diuen, una dona britànica ha explicat als Mossos que va buscar una ruta a la muntanya, petició de la terapeuta dels Andic, amb qui col·laborava de manera puntual. La dona diu que Jonathan Andic va rebre instruccions de la terapeuta de sotmetre's a una situació límit amb el seu pare fins al punt de col·locar-se a la vora d'un precipici. Seria com a part de la teràpia perquè el fill s'alliberés dels lligams que el condicionaven.
9: Aquesta dona britànica diu que va acompanyar Jonathan Andic a Montserrat dos cops abans de la caiguda. La dona també ha entregat al jutge els missatges del mòbil. En un d'ells, després de la mort de l'empresari, li pregunta què ha passat i, segons explica La Vanguardia, la terapeuta respon: gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo.
0: Gairebé millor no saber-ho, no fos cas que la següent sigui jo. Això és el que ha declarat en dues ocasions davant dels Mossos aquesta dona britànica que col·laborava, com dèiem, puntualment amb la terapeuta de pare i fill, la pare de l'amo de Mango i del seu fill, com sabeu, que està sent investigat per la mort del seu pare. En fi, és aquestes novetats que tenim a la premsa del dia, La Vanguardia i El Periódico. Ho comentarem de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I també comentarem un dels temes del dia. El Consell de Ministres ja ha enviat al Congrés la nova llei antitabac.
8: Amplia els espais on no es podrà fumar, terrasses de bars i restaurants, platges i piscines i altres instal·lacions esportives, campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
9: A més, la normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà fumar als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els pares.
0: Aquestes restriccions no entraran encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suports, però a banda del suport, diguem-ne, polític, quins altres suports té la llei, Cèlia Forment?
10: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals i proposa
11: que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
10: En canvi, Cristina Martínez, cap de la unitat de control de tabac de l'ICO, assegura:
12: enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
10: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
13: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
10: Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta llei, que insistim, això encara no va missa, diguem-ne. Això encara s'ha de portar al Congrés, ja sabeu que al Congrés de vegades hi ha canvis. Però un dels motius de la llei és protegir els menors d'edat, és protegir els adolescents i els nens. Precisament amb aquest objectiu també, a França s'ha convertit en el primer país europeu que aprova una llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. La llei obligarà TikTok, Instagram i companyia que comprovin si l'edat dels que hi accedeixin és la que ha de ser. París, Isabel Galí.
14: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos el mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027 els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a dos quarts. Encara alguna cosa més? Adif no pot precisar encara quan es restablirà la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies, que recordem, estan tallades per un robatori de coure.
8: El servei entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que DIF qualifica de molt greus.
0: Per cert, parlant de mobilitat, la Ronda de Dalt ha començat aquesta nit, 15 dies de talls nocturns. Es tallarà el trànsit en els dos sentits 4 nits per setmana, entre les sortides 5 i les 6, per instal·lar prelloses. I el govern espanyol ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que en 24 hores 3 dones hagin estat assassinades per les parelles o exparelles.
9: Una Antequera, Màlaga, una altra Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer, quan dos sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida i encara s'investiga un quart cas.
0: També s'investiga un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa detingut per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat, Manel Sastre.
15: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les posen el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Justament al voltant d'aquestes agressions, a França també s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions a menors i s'han apujat les penes. De fet, una nova llei preveu condemnes a cadena perpètua pels violadors en sèrie de menors de 15 anys. Tornem a París, Isabel.
16: La llei introdueix una mesura fins ara reservada als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Un altre article del text, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys, genera dubtes entre els professionals. Creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el silenci i la por, davant la possibilitat que l'agressor sigui un familiar. El Senat revisarà aquesta llei integral de protecció als menors a l'octubre i, si és aprovada, podrà entrar en vigor. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, una informació al voltant de París també. Avui, el Museu del Louvre reobre la galeria d'Apolo. És allò on va haver-hi el robatori de joies. Evidentment, les joies no, però reobre aquesta galeria al públic. En fi, tornant a casa, més coses dels jutjats. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona.
8: La presentada Iridi, el centre per la defensa de drets humans, és la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: I també de les últimes hores, la detenció d'un jove de 21 anys suposadament relacionat amb la mort a trets d'aquell noi de 15 anys que va morir al parc de la Picasso.
9: Al barri de la Sagrera de Barcelona, a principis de juliol, es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim.
0: I també a La Vanguardia, avui llegim que tres famílies vulnerables del Masnou fa mesos que tenen talls d'aigua, això en plena onada de calor.
8: I no només això, sinó que fa un any que viuen amb garrafes complet de fons amb l'ajuda de veïns. El Sindicat de l'Habitatge del Baix Maresme reclama una resposta urgent per garantir aquests serveis bàsics. L'Ajuntament assegura que no s'ha tallat l'aigua
0: a
8: ningú.
0: I encara a Barcelona, un incendi a les bateries del Turó de les Rovires per onat les queixes veïnals, perquè diuen que aquest incendi és culpa dels botellots nocturns, dels que hi entren de nit, dels que beuen alcohol i dels que llencen pitars. L'Ajuntament ha dit que aplicarà més mesures de control a la zona. I notícia de la nit. Continuen els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. 11 nits consecutives de bombardejos ja portem.
17: La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital, Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear iraniana que funciona.
0: En una compareixença al Senat ha parlat d'aquesta guerra el secretari de Defensa dels Estats Units.
18: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: I també de les últimes hores, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern de Donald Trump que detingui Benjamin Netanyahu quan vagi a la ciutat, quan vagi a Manhattan, el mes de setembre, per l'Assemblea General de Nacions Unides.
19: I agree with the ICC.
20: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
0: Són les polèmiques paraules de l'alcalde de Nova York. El govern de Donald Trump ja ha deixat meridianament clar que no té cap intenció de detenir Benjamin Netanyahu quan arribi en territori nord-americà, quan arribi a Nova York. I la cadena hotelera Balear Meliá abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba.
17: La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: De seguida rematem els bàsics encara amb un parell d'informacions més, però són en punt 8:45, cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
21: Bon dia, ara ho explicava. Les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona, els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, i hi ha servei per carretera, i també hi ha retards importants en aquestes línies. Per exemple, veiem com el tren que surt de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va, atenció, una hora tard.
0: També, una hora, eh?
21: Una hora.
0: Vinga.
21: I no és l'únic, perquè també va una hora tard el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que és a punt d'arribar a Barcelona a Sants. Déu-n'hi-do. Mentrestant, al tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els trens no passen quan toca a les línies del Baix Llobregat, la T1, la T2 i la T3.
0: Quin és el que va una hora tard, dius?
21: Mira, és el que va de l'R15, el que va de Reus a Barcelona i també el de la plana Picamoixons a Barcelona.
0: En fi, paciència. Gràcies, Maria. Fins
21: paciència,
0: ara.
21: Paciència, molta.
0: I transport públic dit, amb aquesta una hora de retard, a veure com tenim les carreteres. carreteres. Clàudia Serra, des de l'equip viari, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
1: Mira, els punts vermells són els accessos a Barcelona, per la B20, a Santa Coloma, per la C58, a Montcada, tot en direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues cap a la Diagonal. Vaja, són punts habituals d'aquesta hora. Atenció, perquè també tenim tallada una carretera local per un accident, és la BP1101 al Bruc.
0: I punts taronja?
1: A les rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral, hi ha trams amb força densitat a aquesta hora encara, sobretot en direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia, fins ara.
1: Fins ara.
19: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
22: Què tal? Molt bon dia i bona hora. I
0: ara parlàvem de paciència, Rodalies, la mateixa que hem de tenir per resistir uns dies més d'aquesta calorada.
22: I tant. Mira, ara mateix la temperatura al barri del Raval és de 28 graus ja. Els termòmetres ja no baixaran més aquesta matinada i, per tant, costa molt de dormir. Insistim que estem patint unes jornades de poc dormir a la costa amb aquest ambient tòrrid de valors que no baixen dels 24, 26, 27 graus, no només a la costa central, sinó també al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Això podria finalitzar sobretot al llarg del cap de setmana, que evidentment tindrem temperatures superiors als 20, però passaríem a valors més tropicals, és a dir, que no arribarien als 25. Per tant, recularien una mica, perquè el cap de setmana, doncs, sembla que hi haurà un descens de les temperatures més generalitzat de cara a diumenge i, a més, a un temps més insegur i amb ruixats. Però encara haurem d'esperar. Avui serà un dia similar al d'ahir, molta calor, ambient enterbolit, pols agriant en suspensió i algunes nuvolades al sud del país que aquesta tarda podrien donar algun ruixat amb fang, algunes gotellades, sobretot a la zona sud de les Terres de l'Ebre, amb uns núvols que s'estendrien una mica amb una tarda mitja nuvolada, doncs al Camp de Tarragona, potser costa central, la resta del territori, si algun núvol s'ha de primir i poc important, amb unes màximes, temperatures màximes, que superaran els 35. Continuem amb calor intensa, amb xafogó, com dèiem, una mica canicular, però difícilment arribin ja als 40. 38, 39, molt estirar els valors més alts. Demà i demà passat, abans d'aquest descens de les temperatures que comentàvem, hi ha un repunt del termòmetre, de la calor, i per tant, entre demà i divendres encara parlaríem de calor intensa.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 4 minuts de 8:45. Encara algun titular més que us volem explicar? Per exemple, Àustria. Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer Adolf Hitler, el dictador.
25: La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn. Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: I més qüestions que també volem explicar. Per exemple, el canvi climàtic. La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica per combatre l'escalfament del planeta. Un nou equipament científic, és aquest centre d'edició genòmica, de recerca, bàsicament sobre noves varietats de cereal.
25: La idea és facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sol més salinitzat.
0: Més detalls, Júlia Albacar.
26: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del Centre de Recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
27: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
26: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. I en cultura, llarga, llarga ovació a Raül Refri, Walid Ben Selim i Vincent Moon en el Grec. Tots tres van acumular arribar aquests aplaudiments després de presentar un espectacle audiovisual basat en la poesia àrab, que realment va anar molt bé, Marc Ruiz.
9: Raúl Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per la deliciosa veu de Walid Ben Salim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes com el mestre sufí Mansur al-Halaj, del poeta cordobès Ibn Zaidun, del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ben Salim ha modelat la cançó Analak al-Atul, del cantant egipci Abdel Halim Hafez, i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima al-Khalil. Raúl Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
2: I és una visió de l'amor pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.
9: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 2:15 de nou.
3: Catalunya Ràdio. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La parella de comercial mundial, el defensa de l'Atlètic Club Aymeric Laporte, ara resulta que s'ofereix al Barça.
1: Ha estat durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou, com va avançar el diari Esport i va confirmar el Tot Costa de Catalunya Ràdio. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros, per tant no seria un greu problema econòmic. El Barça agrada Laporte, però ara mateix la primera prioritat del club és fitxar un davanter.

0: Encara parlant de fitxatges, el Barça farà públic avui la incorporació d'Adeyemi.
1: Està costant l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica, és des de la setmana passada a Barcelona, però s'espera ja per avui l'anunci oficial. Ha arribat Joan Laporta a Barcelona, per tant, les pròximes hores es produirà aquest anunci. Ja té tancada l'operació el Barça per fitxar un altre extrem, un jugador de molta projecció, 18 anys, l'esquerrà del Bruges belga, Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.

0: l'Espanyol, Robert, que tindrà més diners per poder fitxar.
1: De fet, el club augmenta el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé ara mateix 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat, en partit amistós Espanyol 4-0. El Barça de bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada, l'alè nord-americà Stanley Umude, nigerià, juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Schengeli ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció del club blaugrana.
2: En gran part un canvi de projecte, s'està treballant molt, intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
1: Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour, Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, li retalla mig minut al líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Sangria.

0: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
1: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
0: Tota la informació a buitaull.cat.
1: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Qualis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Qualis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
7: Qualis Ponés, Qualis Ponés.
8: Guardar un secret. No planta cara.
9: Parlis a 500.
10: On és la Zoe?
9: A tu què t'importa?
11: He de fer una cosa molt, molt important.
8: Fer-se enrere.
12: Et puc comentar una cosa?
8: Tota acció.
12: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
8: Té una reacció.
13: Ens encanta sentir els teus consells.
8: I tota història té un moment culminant.
12: Nico!
8: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
15: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
1: Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb la consultora Alicia Puig, amb el periodista de l'ABC Joan Guirado i amb la periodista Eva Pomares.
6: I de què han parlat fins ara, Pol?
5: Hi ha hagut queixes per la temperatura de l'estudi.
6: Ara m'ho ha dit l'Eva, sí. Ara
5: i des d'aquí fem una crida al Departament de Temperatures de Catalunya Ràdio, que si pot, doncs...
6: Però és la mateixa de sempre, eh? Vull dir que no, jo no toco res, no.
7: És no sostenible. O sigui, perquè després surts de fora i et cau l'infern damunt el cap i llavors agafes el refredat de l'estiu. Que
6: sí, això passa. En tenim uns quants a la redacció.
7: Són molt difícils de marxar, més a més, de l'estiu.
6: Sí.
7: Perquè, clar, com que vas canviant de temperatura tan, no? tan ràpid d'un lloc a l'altre...
6: I a més, com porteu la calor en general, Alicia?
8: A veure, ara estem millor, no? Jo fa dues setmanes vaig passar-ho molt malament. Ara ja no sé el meu cos adaptat o així.
6: Sí.
8: Però millor, no? Vull dir, no fa tanta, o sóc jo?
6: Home, no, abans ens passàvem dels 40 i ara, bueno, ara els freguem només, exacte. Però vull dir que déu-n'hi-do.
7: Ostres, però els edificis retenen moltíssim la calor, eh? Vull dir, si no tens aire condicionat, realment ha baixat 2 o 3 graus dins a casa.
6: Sí. Joan, on pares tu?
9: Doncs jo estic a Eivissa avui.
6: Hombre,
7: mira.
9: Fa un calor amb molta humitat,
6: sí, eh?
9: Però bastant... És a dir, inclús diria que s'està millor a Madrid, que mira que fa calor, és a dir, fa molta calor a Madrid, però és un calor més sec, però aquí realment ahir era molta humitat, era molta xafogor, era pesadet l'ambient.
5: Confessa, Joan, estàs en banyador, no?
9: No, m'he posat pantaló llarg, d'aquests de fil, però pantaló llarg. Que he vingut als estudis IB3 a Eivissa, que ens han deixat venir aquí.
6: Fantàstic.
9: Va, dic, aniré amb pantaló llarg, no vagi ser que creï enveja.
6: No, això anava a dir, no fos cas. Vinga, comencem la vora del matí de Catalunya Ràdio. I una de les notícies l'hem coneguda en aquestes últimes hores, l'hem conèixer ahir a última hora, la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys, un dels grans noms de la literatura catalana, especialment en l'àmbit infantil i juvenil, que ell reivindicava, però no només. Saludem a aquesta hora la Carme Vidal Huguet, ella és filòloga, és editora, i va ser comissària de l'any Vallverdú, ara, del 2023, que va ser l'any del seu centenari, a més va ser alumna seva. Senyora Vidal Huguet, què tal, com estem? Molt bon dia.
10: Molt bon dia a tots.
6: Avui que ja l'enyorem, diguem-ne, quin record en tenim?
10: Avui ja l'enyorem, avui sí. Ahir va ser un dia molt intens, els vam acompanyar fins a l'últim moment. I el record que deixa Josep Vallverdú, el deixa per a la família, el deixa per als amics, el deixa per als que ells hem estat alumnes, però el deixa al país en tot el seu conjunt i en tota la seva diversitat. Deixeu-m'ho dir així. Per què ho dic així? Ho dic perquè el país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. El país perd una persona que no tenia mai un no. Quan, des de tots els àmbits, començant pel social, pel que li ha tocat de viure a nivell familiar, tampoc no ha tingut mai un no, el país perd un home que ja ha cregut per convenciment ideològic en la situació que ens ha tocat de viure i que ens toca de viure, i el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua. Un home que deia cada dia: la llengua no és dels que hi arriben. La llengua, la qüestió de que es perdi l'ús social de la llengua, és dels autòctons. Som nosaltres, som aquells indígenes de què parlava Joan Fuster. És una qüestió de convenciment, és una qüestió de tenir-ne la consciència lingüística, però sobretot allò que cal és que actuem en conseqüència. I això vol dir mestratge, no només a l'escola. Això vol dir mestratge a casa, i al carrer. Vallverdú, sense estridències, sempre va actuar en conseqüència. Ha estat exemplar. Ha estat mestratge a l'aula i al carrer.
6: Això de sense estridències ho trobo molt, molt encertat, perquè a banda dels textos i a banda del llegat literari, cada cop que hi havia entrevistes era molt interessant sentir-lo, perquè, com deia vostè, sense estridències, deia molt sovint de dir, bueno, això de que la literatura infantil i juvenil encara no sigui considerada literatura, quan és segurament la més important, perquè si els lectors més joves els acostumes a llegir i de llegir de qualitat, seran lectors d'adults, i això no, doncs, construeix una millor societat, diguem-ne.
10: Nosaltres teníem el professor Vallverdú a l'Institut de les Borges Blanques, que avui porta el seu nom, i quan fèiem tercer i cou, ho dic perquè són allò els cursos d'aquell cou, llavors allò ja els més alts, i ell sempre ens feia llegir en veu alta, i deia, per escriure bé, s'ha de llegir, i s'ha de llegir de tot. I és cert que en Vallverdú serà conegut sobretot com a autor de literatura infantil i juvenil, però els quatre volums de memòries que deixa Josep Vallverdú, jo diria que en literatura catalana, si hi ha un autor important, important per, de la literatura personal, de les memòries, de les biografies, de les autobiografies, de les semblances, és Josep Vallverdú. Aquest Vallverdú també s'ha de llegir. Vallverdú ha parlat d'ell, de la seva vida, i de la seva vida paral·lelament de la del país. Per tant, ara que comença, que ja n'hi ha d'estudis d'obra, però que segurament en sortiran molts més, aquest carril que sempre, aquest doble carril que sempre ha anat junt, paral·lel, s'ha d'estudiar molt bé, perquè aquest és molt important. L'Eva Pomares ens va rebre l'any Vallverdú, recordarà, al Palau Robert.
7: Mm. Hola, Carme.
10: Sí?
7: Sí, sí, deurà esmentar. Sí.
10: Que va ser un acte molt i molt i molt emotiu, aquella, de l'any Vallverdú. Va ser una conversa molt interessant. Parlàvem de tot això.
7: Sí, bueno, hola, Carme, d'un altre cop, però
10: hola, jo
7: el que volia remarcar, sí, en aquest commemoració del 60è aniversari, que vam fer l'exposició juntament amb la Diputació de Lleida a Palau Robert, no? Perquè crec que Vallverdú té dues coses, i una que a més és molt actual. El seu llegat no és un llegat del territori, perquè aquest concepte de territori és un concepte absolutament modern, i que en el qual jo precisament no hi estic gens d'acord, sinó que és un escriptor nacional. La seva perspectiva és nacional. I dic nacional no només políticament, sinó també des del punt de vista cultural. Però també és veritat que és un absolut referent per la Ponent. Lògic, també. Ell és, recordem, és de Lleida.
6: Oh, i el concepte és una mica seu, eh?
7: És seu, no? Ponent, que a més és un concepte molt poètic, és preciós, no? On es pon el sol. També voldria, a banda d'aquest compromís amb el país sencer que tenia en Vallverdú, el que també voldria destacar és la riquesa de la seva llengua, no? Riquesa que, per exemple, també pots trobar en escriptors com Jesús Moncada, els quals són una absoluta fan, igual que de Vallverdú, o pots trobar rellegint, doncs, Espinàs, o pots trobar rellegint, tu l'has esmentat, a Fuster, no? Cadascú amb les seves característiques, amb el seu llegat, però a la llengua catalana, diguéssim, de l'estandardització que es va fer fa 100 dies, 4 anys fins ara, doncs hem anat perdent també pel propi procés d'estandardització, però també per aquesta concepció de la llengua, no? De cada cop una llengua més petita, on fem servir cada cop menys paraules, on els parlants no s'entenen, però no s'entenen pel propi desconeixement de la llengua. I en canvi, quan tu abraces a Vallverdú o abraces això d'un Moncada, descobreixes unes paraules, unes expressions absolutament meravelloses, no? I jo crec que el millor, i acabo, el millor regal que ens podem fer a nosaltres mateixos i també a celebrar Vallverdú és rellegir Vallverdú i els clàssics d'aquest estiu, perquè és el millor que li pots fer a un escriptor, no? Llegir-lo.
10: I de fet, ja se la vida llegia en vida, cert, però ara, és a dir, la seva presència sempre hi era d'en Vallverdú, però ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú seran els que es mantindran en els catàlegs editorials, és evident, però sí, en Rovelló és etern, Vallverdú és etern, això ja ho sabem, però i en Rovelló amb ell és etern, però si hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de, que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs. I respecte d'això del ponent que deia l'Eda, si m'ho permeteu,
6: i tant.
10: Ell quan era Sant Feliu de Guíxols, ell quan acaba la carrera amb Isabel Arquer, que era deixeble de Bengalí, que va ser la fundadora de l'escola d'Alba Lleida, ell es va instal·lar a Sant Feliu de Guíxols. Ell volia ser d'això com el seu fill, però després ja van anar cap a, cap a Balaguer tots dos i van donar classes al, al, a l'Institut Industrial de Balaguer. Ell sempre deia darrerament, a mi això de les proses de Ponent segurament m'ha fet més mal que bé. És veritat que a Lleida i a les terres de Lleida ens sentim més nostre, Vallverdú, ens el sentim més nostre per la proximitat, com a Girona es poden sentir més seu, Narcís, com a dia, com a València se senten més seu, Joan Fuster, per aquesta proximitat. Però en Vallverdú no volia que se la catalogués, malgrat el Ponent ser seu, no volia que se li digués escriptor de Ponent. No posem aquestes etiquetes, perquè la literatura pertany a la llengua en què és escrita. No hi ha adscripcions territorials per a la literatura.
7: És nacional.
10: Ell explicava, ell, el terme Ponent el volia per explicar, és a dir, què era això de la Catalunya interior en aquells 60, en el país en general, eh? I per això es va inventar, és a dir, va crear el terme aquest de Ponent, que s'ha fet literari per ell.
6: Carme Vidaloguet, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a recordar i enyorar en Josep Vallverdú aquest matí. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
6: Home, realment és d'aquests gegants que tindrem i que per això ja, que avui ja l'enyorem.
7: Una persona, jo, que el vaig poder tractar, diguéssim, amb la commemoració d'aquest centenari, he de dir que era una persona també molt lliure, no? Clar, quan arribes als 100 anys ets molt lliure, i ha de dir el que et doni la gana, i això és magnífic, però que tenia les idees molt clares i... com molts escriptors en aquest país, no tots, el seu compromís amb el país, amb la terra, però sobretot amb la cultura i les lletres, era absolutament insubordinable. O sigui, clar, a vegades demanem als escriptors catalans el que no se li demana a un escriptor d'una llengua que té un estat, no? Com per exemple doncs els escriptors espanyols, que facin militància. Però jo crec que la militància en la cultura de Vallverdú segueix sent necessària per tots els escriptors, però a més era una cosa realment viscuda i creguda. O sigui, no era de dir, bueno, ara em toca fer això. No, no, no, ell creia en el país i creia en la cultura i que era la potencialitat de les lletres catalanes. I, per tant, una gran pèrdua.
6: En aquest sentit, recordàvem aquest matí algunes de les seves últimes entrevistes. Avui a les 12 sentirem una de les últimes que li va fer amb la Sílvia Còpola al programa El Divan d'aquesta casa, però també recordàvem la que el Ricard Ostrell li va fer el col·lapse. Deu fer un parell d'anys, com a màxim.
11: La gent molt aviat creu que l'única literatura important és la literatura per a grans. Però quan aprenem a llegir és de petits. I si, si els llibres són ben triats, la gent acaba sent bon lector.
12: Et preocupa l'ús que en fan els joves ara del català?
11: Moltíssim. El català, si no el parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlats. Hem d'estar parlant català. Si molt costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduiré de seguida, perquè si no... Ara jo moriré tranquil, no pararé de xerrar en aquest sentit.
6: I penses el que deies, això, és a dir, hem de mantenir-lo, i si veus que no t'entenen, llavors traduir-lo, però, ai, traduir-lo, canviar-te, però no canviar-te la primera de canvi, que és un vici que tenim molts catalans parlants, Alicia.
8: Sí, no, totalment, i en això és una cosa molt certera i que jo crec que... també amb el retrocés lingüístic que estem veient en els últims anys, també hi ha com una major conscienciació lingüística per part dels catalanoparlants, aquesta idea de que, bueno, jo mateixa fa uns anys ràpidament canviava el castellà i ara hi ha una noció de dir, escolta'm, estem al que és 36% de parlants habituals, bueno, no sé, ens acabarem convertint en una cosa minúscula, per tant usem-lo amb normalitat, creiem-nos que és la llengua oficial del nostre país i que per tant hi hagi aquesta normalització i aquest ús diari de la nostra llengua.
6: Aitor.
13: No, et diria que aquesta idea de que marxen i que els enyorarem, doncs evidentment és certa, i especialment per aquells que han tingut l'oportunitat de conèixer-los, sigui un sol dia, sigui a través dels seus llibres, però també a nivell personal. Però també és veritat que jo crec que qualsevol dels nostres grans, no?, dels grans noms propis que té aquest país i en herència, no?, per exemple, aquest és l'any Gaudí, que aquest és el gran recordat per tots, però no marxen mai, perquè al final ens han deixat una herència d'aquelles més solidàries, perquè aquesta no paga impostos. Però és una herència preciosa que tots tenim el deure, i com deia l'Eva, doncs el millor que podem fer és llegir-lo. Pel que fa a la militància, la militància per la llengua, jo em considero un militant per la llengua, jo l'utilitzo sempre en primera instància, encara que la persona que em respongui en castellà, jo continuo mantenint el català, perquè entenc que s'està produint un acte de comunicació, i quan no m'entén, si és una conversa molt petita, tipus cafè amb llet o 16 euros, no? Doncs intento fer-lo potser una miqueta més lent, etc, i intentar fer una miqueta de pedagogia per crear un incentiu. I sobretot és un incentiu, no pensat en mi, estic pensant en aquella persona, perquè jo sempre he cregut, i ara ja parlo de les persones que venen, pel motiu que sigui, però que venen, que s'instal·len aquí, de que el contracte de la integració és bidireccional, és a dir, nosaltres t'oferim drets, llibertats, t'oferim oportunitats, i tu tens una altra oportunitat, que és la d'integrar-te al 100% amb la nostra llengua i ajudar-nos a que formis part del nostre col·lectiu, que al final no hi ha una altra manera de ser català que és fer-ho en català, perquè és allò que ens diferencia de la resta del món, si no...
7: Bueno, i que quan tu no li parles en la teva llengua amb algú, de fet l'estàs excloent.
13: Sí.
7: O sigui, li estàs dient, ah, hola, què tal, però tu no ets com jo. No? Mm. I quan tu ho fas des del país que és el teu, jo crec que fins i tot és un acte agressiu. La gent de la generació com la meva, no?, que sorgien de l'escola franquista, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 70, vam fer, arrel de la primera gran campanya que va fer en aquell moment el govern, als anys 80, amb la Norma, no?
6: I tant,
7: molta gent, com ara jo ja parlava en català, perquè vinc d'una zona catalanoparlant, però dèiem, multitud de castellanismes, multitud, no? I vam fer un esforç per canviar això, no? I després tot això s'ha anat perdent. L'anterior govern va fer la campanya de parlar en català, no? Però és que crec que sí, que és militància. Mira, precisament ahir la nit estava escoltant un programa que adorava, que era Els viatges del carrer.
4: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
14: Molt bon dia, dimecres, dia 22 de juliol, són les 9 i un minut. Encetem l'informatiu, tot fent el repàs dels titulars. Els comuns inicien una campanya per demanar més busos entre la Seu d'Urgell i Lleida. La iniciativa també insta a incorporar al trajecte una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova i garantir l'accessibilitat dels vehicles. Vivian Ogú i Mario Mata presenten la Llei d'Equitat Territorial, que vol corregir dèficits dels municipis rurals i de muntanya. Més de 300 infants tasten fruita de proximitat a la Seu d'Urgell en el marc de la 21a edició de la campanya Disfruita-la. L'activitat que s'ha dut a terme a l'Escola Pau Clarís l'ha organitzat Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació i han pres part una desena de casals de l'Alt Urgell. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets al Pirineu el 2040. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya indica que una correcta gestió dels boscos contribuiria a frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10%. Bombers de la regió d'emergències del Pirineu i Lleida deixen de fer hores extra voluntàries. La CGT informa que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu d'Urgell, el Pont de Suert i Lleida. Parcs com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. Esta Mariu acull una escola de cinema per a joves amb professionals del sector audiovisual. El curs, impulsat per la productora de Cast, es farà del 27 de juliol al 6 d'agost i culminarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. Història i música protagonitza la nova edició de la trobada Tots a Tost. El programa inclou una xerrada sobre el baldaquí de l'Església de Sant Martí, un sopar i un concert de la nova companyia instrumental. La jornada es farà el dimecres 29 de juliol. Música. Presentació dissabte per a Mola del llibre Esquelles sobre pastors i ramaders de Catalunya. L'obra de Jordi Nierga, amb fotografies de Martí Alvesa, recull 14 testimonis de professionals del sector ramader d'arreu del país i inaugura la col·lecció Pagesies, de l'editorial Gavarres. Del Pirineu hi apareixen Laia Engrill, Teresa Torné i Jordi Navarra. La UNESCO revalida la designació de Geoparc Orígens fins al 2029. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. L'espai inclou 19 municipis del Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i a l'Urgell. L'Agència Catalana del Consum incrementa la seva activitat a l'Alt Pirineu i gairebé duplica les mediacions resoltes durant el 2025. La vegueria registra 319 reclamacions, un 20% més que l'any anterior. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar es consoliden com l'àmbit principal de preocupació entre les persones consumidores del territori.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Els comuns han reclamat aquest dimarts des de la Seu d'Urgell una millora de la connexió en transport públic entre la capital de l'Alt Urgell, la ciutat de Lleida i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La diputada al Congrés, Viviane Hugo, i el cocoordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran i regidor de Tuixén, Mario Mata, han presentat al mercat setmanal una campanya de recollida de signatures per a fer-ho possible. La iniciativa, sota el títol "A la Seu no som de segona, volem un bus digne i directe a l'Hospital Arnau de Vilanova", reclama que el servei interurbà incorpori una parada directa a l'hospital de referència de l'Alt Urgell, augmenti les freqüències, compleixi els horaris previstos i garanteixi l'accessibilitat dels vehicles sense que les persones amb mobilitat reduïda hagin d'avisar amb dies d'antelació. Ens ho explica el responsable de comuns, Mario Mata.
2: I dintre d'aquesta equitat territorial, doncs avui també llancem una campanya molt centrada a la Seu d'Urgell i a l'Alt Urgell, en la que demanem des dels comuns és que s'ampliï la freqüència dels autobusos que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, una freqüència que creiem totalment baixa per la

0: i el pagament d'un segon desplaçament per a usuaris que en molts casos es dirigeixen a una visita mèdica, a rebre un tractament o a acompanyar un familiar, lamenta Mario Mata. Els comuns consideren que aquesta situació exemplifica les desigualtats territorials que pateixen els municipis de muntanya i les zones rurals, ja que la ciutadania de l'Alt Urgell ha de dedicar més temps i més recursos que la resta per accedir a serveis públics essencials com ara l'atenció sanitària i especialitzant, explica Mario Mata.
1: Sí, nosaltres avui comencem la campanya a través de codis QR, que anirem trobant, que anirem sent repartint avui en el mercat de la Seu. També penjarem cartells a l'estació de bus i a diferents punts d'informació de la ciutat. Farem difusió també a través de la xarxa, a través de mitjans de comunicació, doncs, animant a la gent a que participi, que s'inscrigui, que posi la seva signatura i entre tots doncs, poder fer la pressió necessària per aconseguir el nou servei.
0: Viviana Ogó fa referència a la llei d'equitat.
2: Llavors, nosaltres hem proposat aquesta llei d'equitat territorial, que el que busca és garantir, no, que l'equitat territorial no sigui només un element discursiu, sinó que sigui un eix vertebrador de l'acció pública. És a dir, que tota l'administració pública hagi de garantir aquesta equitat territorial en totes les accions que faci, no? Per, doncs, precisament, doncs, garantir que, per exemple, les dones de l'Alt Urgell tenen els mateixos drets a l'accés a la salut sexual i reproductiva, l'accés a la cultura, l'accés a la mobilitat, no? Que són qüestions que veiem que, depenent del codi postal, doncs hi ha gent que n'accedeix amb molta més facilitat que d'altres, no?
0: Els comuns consideren aquesta situació exemplifica, doncs, les desigualtats territorials. La campanya també denuncia la manca de freqüències que impedeixen que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La situació és especialment greu per a les persones amb mobilitat reduïda que han de comunicar amb dies d'antelació que necessiten un vehicle adaptat, puntualitza la formació política. En relació amb aquesta qüestió, els comuns assenyalen que a una visita mèdica, una urgència, una gestió administrativa o una necessitat familiar no sempre es poden preveure amb dies de marge. Per això, soliciten que tots els autobusos que cobreixen la línia estiguin adaptats i siguin accessibles de manera ordinària.
2: Llavors, nosaltres el que volem és garantir, per un costat, aquesta universalitat de drets, però també som conscients de que aquesta manca de finançament estructural que han tingut molts territoris de Catalunya, doncs, per exemple, l'Alt Urgell, no, doncs s'ha de revertir. I, per tant, demanarem, no, també que hi hagi aquesta distribució territorial de recursos, doncs, en tots aquests territoris que històricament han estat més oblidats, no? Com ho farem, això? Doncs ho fem a través d'una sèrie d'instruments a nivell català, però també, per exemple, àmbit estatal, doncs voldrem garantir una millora, per exemple, de les carreteres, de tot el que és la mobilitat entre les valls, de la mobilitat també dels autobusos, de les telecomunicacions, per garantir que no hi ha talls de subministrament i d'altres qüestions, no, que ens traslladen des d'aquí, des dels comuns locals.
0: Per als comuns, la millora de la línia d'autobús entre la Seu d'Urgell i Lleida és un exemple concret del que significa defensar l'equitat territorial, garantir que una persona pugui accedir a un hospital públic en condicions dignes, encara que visqui lluny d'una gran ciutat. El transport públic és un dret i la Seu i l'Alt Urgell no poden continuar sent tractats com un territori de segona, han subratllat i han afegit. Necessitem un autobús útil, puntual, accessible i amb parada directa a l'Hospital Arnau de Vilanova.

0: Més de 300 infants d'una desena de casals de l'Alt Urgell han participat aquest dimarts en la 21a edició de la campanya Disfruita-la. La iniciativa, impulsada per la Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació de Lleida, vol ajudar a promoure el consum de fruita de temporada i proximitat entre la població infantil. L'acció de sensibilització ha inclòs un espectacle d'animació a càrrec del grup La Cremallera, pensat per donar a conèixer les propietats de la fruita. Els infants també han rebut les tradicionals carmanyoles en forma de poma plenes de fruita tallada. Es tracta d'un element reutilitzable que els organitzadors reparteixen any rere any amb l'objectiu que els joves les facin servir per endur-se fruita de casa i així interioritzin l'hàbit de menjar-ne de manera habitual més enllà del dia del tast. La coordinadora comarcal d'Unió de Pagesos a la Seu, Gemma Guitart, ha subratllat que la proposta té la intenció d'apropar el camp a la ciutadania i ha remarcat que la compra de fruita de proximitat contribueix a garantir el futur de la pagesia familiar, a frenar el despoblament rural i a preservar el territori i el paisatge en un context d'augment del risc d'incendi els darrers anys. Escoltem a continuació.
1: Forme part de la campanya Disfruita-la. És la 21a edició, o sigui, creiem que és una campanya, si porta 20 anys en funcionament, molt útil i molt ben rebuda per part de, bueno, dels

0: infants i joves. L'objectiu és molt important i molt senzill, només és promoure la fruita de proximitat i de temporada i que el jovent doncs, comenci a consumir-la, que sàpigui tot el que hi ha darrere, la feina dels pagesos i que la valorin.
1: Així mateix, Guitart també ha volgut reivindicar la feina que hi ha darrere de cada peça de fruita i ha reclamat preus justos per als productors. Alhora ha insistit a sensibilitzar els nois i noies sobre la importància de consumir productes de temporada amb més sabor i qualitat i que redueixen la petjada ambiental respecte al producte importat.
0: Els hi fem veure que aquest consum de fruita després es veu revaloritzat amb el paisatge, que ajuden a les famílies pageses i bueno, ara que sempre parlem dels incendis, si consumeixen segurament fruita de proximitat, productes de proximitat, ajuden a al territori. O sigui, aquí també estem parlant de que els pagesos ens trobem amb moltes dificultats pels mercats internacionals i tot el que has dit, i que menjant fruita de proximitat i de temporada, a part guanyes amb qualitat i sabor.
1: I els casals que han pres part en la iniciativa són els d'Alàs, Ballester, Castellciutat, Coll de Nargó, Lavansa, Oliana i Ribera d'Urgellet. Pel que fa a la Seu d'Urgell, hi han participat infants del casal municipal, el casal Languedoc i Pixis. La campanya Disfruita-la, que compta ja amb 20 anys de trajectòria, ha arribat a més de 7.000 infants de primària de les comarques de la demarcació de Lleida. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Així ho indiquen resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyalen que una gestió forestal adequada podria frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i alhora fer que els boscos siguin més resilients. La investigació es basa en dades recollides en parcel·les experimentals de boscos de pi negre situades entre els 1.600 i els 1.900 metres d'altitud. En aquests espais s'hi apliquen tractaments de gestió forestal, amb aclarides d'entre el 25 i el 30% de la massa arbòria, per analitzar-ne l'impacte tant en la producció com en la diversitat de bolets. Aquestes parcel·les formen part d'una xarxa d'un centenar de punts distribuïts arreu de Catalunya, activa des del 1998 amb un gradient altitudinal que va dels 300 als 2.000 metres. La infraestructura permet estudiar la productivitat micològica en diferents condicions climàtiques i fer estimacions del seu potencial econòmic. En el cas del Pirineu, els tècnics del centre fan seguiment continuat al bosc de Meranges, des del 2015 un dels punts de referència. A diferència dels inventaris forestals convencionals que es donen a terme cada 5 anys, el mostreig micològic es fa setmanalment durant la temporada. Juan Martínez de Aragón i Àngel Ponce, investigadors especialitzats en micologia i tubericultura, analitzen tant fongs micorrícics com el cep, que viuen associats a les arrels dels arbres, com sapròfits responsables de la descomposició de la matèria orgànica. Les parcel·les disposen de sensors de temperatura i humitat del sòl i també de sistemes per mesurar la dispersió d'espores. Ens ho explica en aquest cas Juan Martínez de Aragón.
2: Que los modelos de cambio climático nos están diciendo que en estos bosques de aquí se va a reducir en torno a un 20% la productividad. Si nosotros a través de la gestión forestal podemos intentar mitigar ese descenso de la producción, pues estaríamos haciendo una gran labor, ¿no? Y realmente estamos viendo cómo, si nosotros somos capaces de gestionar un bosque de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 10%.
1: Aragón parle del mostreig en aquestes parcel·les.
2: Desde finales de agosto aproximadamente hasta Navidades, lo que hacemos es recoger todas las setas que producen esas parcelas, que son parcelas que están en el bosque, no están ni plantadas ni nada, si están metidas en bosques concretos, en los que recogemos toda esa información de setas que van saliendo, la llevamos al laboratorio, las identificamos, pesamos en fresco, contamos el número de setas que hemos recolectado, pesamos en seco, y con todo eso nos permite modelizar la producción, saber la productividad de los bosques.
1: I encara més concretament parle de l'estudi que s'està fent a Meranges.
2: Estos bosques son muy peculiares porque durante muchos años se han gestionado para la obtención de madera. Lo que no se ha hecho es gestionarlos para lo que es la producción de setas. En este caso, nosotros aquí tenemos un conjunto de 18 parcelas permanentes en las que hacemos el inventario en unas parcelas que hemos gestionado y en otras que no hemos gestionado, para ver al final lo que sucede cuando tú gestionas un bosque, cuando reduces lo que es la cantidad de árboles en estos bosques, ¿no? Y la verdad es que promete. Promete porque realmente hemos visto que cuando tú gestiones un bosque, tanto la producción como diversidad de setas aumenta. Está claro que si cortamos todo el bosque a matarrasa y que no dejamos ningún árbol, pues está claro que no tampoco tendremos setas, ¿no? Pero si lo gestionamos de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 6, un 10% de la producción.
1: Per la seva part, Ponce subratlla que l'interès de l'estudi va més enllà del valor gastronòmic. Els fongs tenen un paper clau en el funcionament dels ecosistemes forestals, tant en el cicle del carboni, inclòs la fixació a través dels micelis, com en la descomposició de la matèria orgànica. Detalla, en aquest sentit, remarca que aquesta funció és essencial per reduir la càrrega de biomassa als boscos.
3: La gestió forestal, que és principalment com l'experiment que hem muntat aquí a la zona de Meranges, hem vist que té un efecte positiu sobre la productivitat i sobre la riquesa dels fongs, sobretot quan són intensitats de tala reduïdes, menys del 30% en qualsevol cas. Veiem que afavoreix el recurs micològic.
1: Ponce també posa el focus en el potencial del turisme micològic com a eina de dinamització territorial.
3: Trobem que és important el recurs micològic dins del punt de vista d'un turisme sostenible, també perquè pot ajudar a fixar en el Pirineu, on sabem que hi ha molta temporalitat en l'habitatge i també en les feines o el treball que es pot oferir. Llavors pensem que el recurs micològic és una alternativa que pot servir per tal de fixar tota aquesta població que acaba marxant cap a grans ciutats.
1: En aquest context, defensa que una gestió forestal orientada també a la producció micològica pot tenir un retorn econòmic i social, a més de beneficis ambientals, especialment en zones de muntanya.
3: Amb el recurs micològic, aquest favor és tornat cap als arbres perquè fixem tot aquest carboni resultat de la fotosíntesi i també degradem una gran quantitat de matèria orgànica que queda en els boscos. Hem de pensar que sense l'acció dels bolets i sense l'acció dels fongs, tota la pinassa, tots els arbres, totes les fulles que cauen a terra, totes les branques es quedarien allà. I és molt important aquesta acció perquè redueix tota la càrrega de carboni, tota la fusta que hi ha en el sol, dels boscos.
1: Pel que fa a la campanya estiuenca actual, els tècnics indiquen que encara no hi ha producció de bolets, malgrat les pluges de l'hivern. La fructificació depèn de les tempestes d'estiu i de les baixades temperatures, en un procés que pot trigar entre 20 i 25 dies, un cop hi ha les condicions favorables. Tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Sort i Tremp i Lleida, Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega, han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons han informat des de la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extres voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. Segons denuncia la CGT, amb aquesta forma de pressió, els bombers sostenen que durant anys el funcionament habitual del cos ha depès en bona part del compromís personal de la plantilla. Segons expliquen, molts efectius han acceptat de forma voluntària fer un elevat nombre d'hores extraordinàries per cobrir la manca de personal i assegurar la resposta davant les emergències. Entre d'altres demandes, reclamen la necessitat d'aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals de forma total dins la feina i també que es garanteixi la gestió de tòxics i contaminants després dels serveis als quals es troba exposat el personal. La mobilització preveu la no realització dels anomenats serveis M0 i M1 i que a més deixin de fer hores extraordinàries voluntàries mentre no hi hagi un acord amb l'administració. Les mesures de pressió vigents des de l'inici de juliol han deixat mancances greus a la regió. Parts com els de Balaguer, Cervera, Mollerussa i Tremp Ponent han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius, deixant descobertes les respectives comarques. Altres han treballat per sota els mínims operatius per garantir una correcta cobertura, com Lleida, Sort, Pont de Suert o la Seu d'Urgell. Les reivindicacions no només les han efectuat els bombers del parc, sinó que també han arribat als càrrecs de comandament intermedi. Segons el sindicat, algunes jornades haurien quedat completament descobertes en la posició de sots cap territorial, una figura clau en incendis forestals. Estamariu acollirà aquest estiu una escola de cinema adreçada a joves a partir de 13 anys. La iniciativa, impulsada per la productora de Cast, es desenvoluparà del 27 de juliol al 6 d'agost i oferirà una introducció pràctica al món audiovisual amb la participació de professionals del sector. El curs finalitzarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà posteriorment al Cinema Esquiu de la Seu d'Urgell. Segons ha explicat el cineasta Joan Gil, el projecte va sorgir arran d'una proposta de l'alcaldessa Pilar Melció de promoure una activitat d'estiu vinculada al cinema al municipi. Escoltem a continuació Joan Gil.
4: Ja sabeu que Estamariu, de sobres, que és un poble molt dinàmic, tothom és rock and roll una mica tot el dia, i bueno, a partir d'una una mica la idea de la nostra alcaldessa, la Pilar Melció, que un dia em va dir: escolta'm, per què no fem alguna cosa aquest estiu, per què no creem alguna activitat que estigui relacionada amb el cinema? I bueno, una mica així, parlant, una mica de broma, una mica seriosament, al final vam pensar que podríem fer un taller per fer una mica una introducció al cinema a la gent jove. Després vam pensar que podia ser gent jove però no tan jove també, i bueno, una mica d'aquesta manera, com passen les coses moltes vegades, no? Que casual o causal, hem arribat a la conclusió de per què no, en un entorn com el que tenim, en una comarca, no només el poble, la comarca que tenim, que és fantàstica, que és un entorn que ja s'ha demostrat que estimula la creativitat i la salut també, i en el poble ja s'han fet experiències d'aquest estil, d'atreure gent, professionals, que desenvolupen una activitat concreta durant uns dies i que o que es preparen un espectacle o que simplement venen a estudiar o desconnectar o a fer un treball d'equip, vam pensar, doncs, per què no ho fem amb el cinema?
1: Un dels objectius, segons Joan Gil, és atraure els joves.
4: El cinema, que és una disciplina molt completa, que ens parla de literatura, de música, de so, d'imatge, de tecnologia, de treball en equip, doncs ens ha semblat, tant a l'Ajuntament com a nosaltres, doncs que podia ser un factor interessant per això, per treure, no només per atreure talent, sinó perquè la gent, i en aquest cas sí, potser la gent més jove de la nostra comarca, doncs se senti interpel·lada i que disfruti del seu entorn i que no tingui ganes de marxar fins que toqui marxar. No, que jo crec que una miqueta és això, i bàsicament és un entorn privilegiat el que tenim perquè això es produeixi.
1: L'escola abordarà diferents àmbits de la producció cinematogràfica. Entre el professorat hi haurà Ferran Audi, de l'Institut del Teatre, que impartirà interpretació, el guionista Eric Romero, nominat als BAFTA New Talent, que treballarà la creació i el guió, Maria Solsona Casal, estilista de cinema, la muntadora Mònica Cambra i el tècnic de so Ernest Peral, nominat als Premis Gaudí i als Premis Goya. Joan Gil fa referència a la participació dels professionals.
4: Tocarem una miqueta totes les disciplines, la interpretació, amb un actor molt, un gran actor, el Ferran Audí, que és professor de l'Institut del Teatre, també, doncs, que farà un taller d'expressió, d'interpretació, de creació de personatge. També tenim creació i guió a l'Eric Romero, que ha estat nominat al BAFTA New Talent, que és com l'Òscar anglès, i és gent amb la que jo també col·laboro habitualment. No sé, hi ha persones, la Maria Solsona Casal, una estilista professional de vestuari de cinema d'Andorra, que és una persona fantàstica, que en sap molt, amb una empatia tremenda. La Mònica Cambra, muntadora cambrilenca potent, i que ha treballat en projectes com aquest últim dels Javis, La Bola Negra, i l'Ernest Peral, tècnic tècnic de so nominat als Gaudí, als Goya... És a dir, no, una miqueta... Això sona molt gros, però tampoc ho és. És gent professional, simplement. Però sí que és cert que el que jo... No només jo, sinó l'Àngels González, que és la productora i la meva dona, i la coproductora de la nostra productora, que està a Estamariu, doncs també hem pensat que ens agrada que la gent que ha de formar sigui gent professional.
1: El cartell del curs en resumeix el plantejament de l'activitat amb els conceptes aprendre, crear, rodar i divertir-se. Les inscripcions tenen un preu de 20 euros i les places són limitades. I també l'apartat cultural. El despoblat de Tost, ubicat al municipi de Ribera d'Urgellet, tornarà a acollir per 5 anys consecutiu la jornada Tots a Tost. La trobada, que tindrà lloc el dimecres 29 de juliol, pretén, encara que sí, per unes poques hores, tornar la vida i la relació comunitària a un poble que va quedar del tot deshabitat durant la dècada dels 60 del segle passat. La nova edició se centra en el patrimoni i en la història al voltant d'un dels elements més reconeguts de l'església romànica de Sant Martí, el baldaquí, una taula de fusta policromada que decorava l'altar de l'església del segle XIII i que avui es conserva repartit entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic. La guia i tècnica cultural Pilar Láez serà l'encarregada d'impartir aquesta xerrada a les 7 del vespre. Després d'una estona lliure per sopar, dos quarts de nou, es podrà explorar l'entorn proper a l'església i baixar fins on hi havia la plaça Major del Poble. La vetllada culminarà amb el concert de la nova companyia instrumental a dos quarts de deu. Pel que fa al sopar, enguany hi haurà servei de beguda, però els assistents hauran de portar-se el sopar de casa. Tots a Tost és una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet, i com també el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de la Diputació de Lleida i dels veïns de la Vall de Tost. I en el mateix apartat, el periodista Jordi Nierga presentarà dissabte vinent a Peramola el llibre Esquelles, el primer volum de la nova col·lecció Pagesies de l'editorial Gavarres. L'obra, que recull 14 testimonis de pastors i ramaders de diferents comarques catalanes, es donarà a conèixer a Cal Rosill a les 6 de la tarda. L'autor estarà acompanyat de Laia Engrill, una de les protagonistes, Josep Maria Orrit, pagès de Cal Àngel, i Àngel Madrià, director d'editorial Gavarres. El llibre compta amb fotografies de Martí Alvesa i presenta perfils de professionals des diverses generacions i models de producció procedents de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, l'Empordà, el Lluçanès, la Noguera, el Vallès Oriental i Osona. Entre els entrevistats hi ha, a més, l'Alt Urgellenca, l'Alla Engrill, la Cerdana Teresa Torner i el Pallarès Jordi Navarra. Així mateix hi apareixen Jordi Font, Brigitte Garolera, Marc August Muntanya, Toti Joanola, Víctor Rojas, Imma Puigcorbé, Abel Peraire, Jordi Terès, Josep Maria Saurí, Mireia Colonques i Guillem Pastoret. El volum ofereix un conjunt de relats centrats en les experiències personals dels protagonistes i la seva manera d'entendre l'ofici, els animals i el territori. Pirineu.

0: La UNESCO ha revalidat la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029. Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment del reconeixement durant 4 anys més. La revalidació s'ha donat a conèixer durant un acte a l'epicentre de Tremp. El director del Geoparc Orígens, Guillem Puras, ha explicat que el procés per obtenir la ratificació no ha estat una tasca senzilla, ja que ha implicat un examen exhaustiu que ha combinat una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Ens escolta, ens ho explica en aquest cas, en un tall de veu a continuació.
1: La productivitat de... Bé, doncs avui hem anunciat el veredicte de la UNESCO, que és de que hem revalidat amb targeta verda, i això significa que continuem sent Geoparc Mundial de la UNESCO pels propers 4 anys, del 2026 fins al 2029.
0: Guillem Puras parla d'aquest procés exigent per, de nou, revalidar la designació de Geoparc Orígens, en aquest cas per part de la UNESCO.
1: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaluadors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els progressos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local, per la ciutadania.
0: Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. D'altra banda, el 2024 van visitar el Geoparc Orígens 293.555 persones, un 25% més respecte a l'any 2021. Entre els punts forts que han permès mantenir l'acreditació destaca la bona tasca en conservació, la divulgació científica i les iniciatives d'educació. Tot i l'èxit obtingut, Puras ha indicat que hi ha aspectes a millorar, especialment en l'àmbit del desenvolupament local. Els objectius fixats pels pròxims anys se centren en la col·laboració empresarial, incrementant les 55 entitats col·laboradores actuals, a més d'assegurar que tant els visitants com la població local reconeguin que viuen en un territori amb segell mundial. La UNESCO ha recomanat al Geoparc Orígens establir convenis plurianuals que blindin els pressupostos necessaris per a projectes a llarg termini. El diputat de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha incidit en la importància d'aquesta aposta pel territori i l'aportació quadrianual de la Diputació.
2: Nosaltres hi apostem des de fa anys i més amb aquesta aposta de plurianual, amb un conveni plurianual per donar aquesta solvència i aquesta seguretat a l'hora de treballar en projectes amb més futur, amb una mirada més llarga, i que tenim uns valors molt pareguts amb la Diputació de Lleida, tot el tema de l'economia local, el patrimoni, la gent jove, quan parlem del talent, de l'arrelament de les persones als nostres pobles, i per parlar de la història i del que ens aporta tot d'on venim, no? I fer-ho amb tantes poblacions de la demarcació ens dona aquest plus de qualitat, ens posa el mapa, i que per nosaltres, doncs, poder-los acompanyar i fer-los créixer per poder tirar endavant tots aquests projectes de patrimoni, de cultura, però sobretot en aquest cas venint de la promoció econòmica, doncs, lligats amb tota l'emprenedoria que puguem fer a la demarcació.
0: L'associació Geoparc Orígens està formada per un total de 19 municipis de 4 comarques, Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i l'Urgell, i 2 consells comarcals, el Pallars Jussà i la Noguera. L'Agència Catalana del Consum ha reforçat durant el 2025 la seva activitat a la vegueria de l'Alt Pirineu amb 620 consultes ateses i 319 reclamacions gestionades per mitjà de les oficines comarcals d'informació al consumidor de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar, especialment l'electricitat, encapçalen tant les consultes com les reclamacions durant el 2025, consolidant-se com l'àmbit principal de preocupació per als consumidors pirineus. Pel que fa a les reclamacions, ha augmentat un 20,4% respecte de l'any anterior, i les incidències vinculades amb sectors de l'energia i les telecomunicacions continuen sent les més habituals entre les persones consumidores del territori. Les empreses del grup Endesa són les que van concentrar més reclamacions, amb 32 casos, seguides pel grup Telefònica 24 i Gas Natural 18. L'agència ha gestionat directament el 87%

0: entre les parts. Durant el 2025 s'han resolt 165 casos per aquesta via, davant dels 92 registrats l'any anterior, un increment de gairebé el 80%. Els sectors que han registrat més acords de mediació han estat els serveis d'electricitat, gas i aigua, 54 casos, les telecomunicacions i internet, 26, i els serveis generals de consum, 19. En relació al sistema arbitral de consum, la xarxa d'establiments adherits es manté estable amb 232 negocis de la vegueria compromesos amb una resolució ràpida, gratuïta i voluntària dels conflictes de consum.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I en l'apartat d'agenda també avui destaquem el seguit de festes majors, aplecs, fires i mercats de la Urgell llarg d'aquest any 2026. Podeu consultar aquest enllaç a través de l'apartat d'agenda a la vostra web a www.radiosol.cat/agenda. També hi ha activitats d'estiu a la Seu d'Urgell i la Urgell per infants i joves, entre d'altres també els cursos i tallers al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d'Urgell, i també la proposta de bibliopiscines a préstec de documents, activitats i tallers a les piscines municipals. També podeu cercar informació sobre els ajuts per a la promoció del municipi fins al 31 de juliol, l'espai de joc fins al 5 de setembre, o el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis Estamariu i Bescaran. També ens fem ressò de les vides guiades a la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà de l'espai Ermengol, Museu de la Ciutat, al llarg dels mesos d'estiu, juliol, agost i setembre. També les visites guiades a l'espai Dinosfera de Coll Nargó. També podeu consultar les activitats en el marc de la Festa Major de Santa Magdalena, l'exposició Petit Mallol 2026, també la Festa Major de Coll de Nargó, o, entre d'altres, les més properes, ja aquí la Seu, al vespretge de circ el pròxim dijous 23 a les 8 a la plaça de les Monges, una proposta que organitza l'Àrea Cultura de la Seu. Entre tot, destaquem aquesta setmana la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que enguany arriba la 51a edició. Tot plegat comença aquest divendres dia 24. Al seguit de propostes, també el pot consultar a la gent.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps durant el matí, el cel romandrà poc ennuvolat per núvols alts que arribaran per l'oest i que aproximadament al llarg del matí aniran deixant el cel entre mig i molt ennuvolat a la meitat sud. A partir de migdia minvaran i quedarà serè o poc ennuvolat en general, tret de l'extrem sud, on romandrà entre mig i molt ennuvolat pel creixement de nuvolades al massís del port i la presència de núvols alts. A més, al final del dia es formaran nuvolades baixos a terres de l'Ebre. A la tarda no es descarta algun ruixat feble localment moderat al massís del port i de forma més aïllada d'altres indrets de l'extrem sud de les terres de l'Ebre. La temperatura màxima davallarà lleugerament. La visibilitat serà bona amb presència de pols en suspensió. Repassem les temperatures a través de la xarxa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació Bellestar a aquesta hora és de 22,2 graus, 22,8 a Organyà i més al sud encara 22,6 a Oliana. Pel que fa a les capitals de comarca, 23,2 graus a Tremp, 24,5 a la Pobla de Segur, 17,3 al Pont de Suert, 19,4 a Sort, 18,6 a Viella. Temperatures més fresques als cims del Pirineu. La temperatura a aquesta hora a Bonavé, a 1.700 metres, és de 17,9 graus, 17,6 a Ceuba, 2.200 metres, 14,6 al Lac Redon, a 2.200 metres, i entre d'altres, 16,9 a Espot, a 2.500 metres, 18,1 a Malniu, a 2.200 metres, o entre d'altres, 18,5 a Das, concretament a l'aeròdrom, i 17,5 a Prat d'Aguiló, a la cara nord del Cadí, a la cara nord a 2.145 metres. Més informació al temps amb la previsió meteorològica a partir de les 11. En 5 minuts tot just arribem a 3 quarts de 10 del matí, són les 9 i 40 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia. Més informació a la vostra web, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Radio Seu, a X, Facebook i Instagram.

transforme, nos esporre, me conformo en mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap en fora.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
3: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu de Sant Jordi.
2: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis.

n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixonxi i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Els comuns han reclamat aquest dimarts des de la Seu d'Urgell una millora de la connexió en transport públic entre la capital de l'Alt Urgell, la ciutat de Lleida i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La diputada del Congrés, Vivian Ogou, i el cocoordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran i regidor de Tuixén, Mario Mata, han presentat al mercat setmanal una campanya de recollida d'assignatures per a fer-ho possible. La iniciativa sota el títol "A la Seu no som de segona, volem un bus digne i directe a l'Hospital Arnau de Vilanova" reclama que el servei interurbà incorpori una parada directa a l'Hospital de Referència de l'Alt Urgell, augmenti les freqüències, compleixi els horaris previstos i garanteixi l'accessibilitat dels vehicles sense que les persones amb mobilitat reduïda hagin d'avisar amb dies d'antelació. Més de 300 infants d'una desena de casals de l'Alt Urgell han participat aquest dimarts en la 21a edició de la campanya Disfruita-la. La iniciativa impulsada per Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació de Lleida vol ajudar a promoure el consum de fruita de temporada i proximitat entre la població infantil. L'acció de sensibilització ha inclòs un espectacle d'animació a càrrec del grup La Cremallera, pensat per donar a conèixer les propietats de la fruita. Els infants també han rebut de les tradicionals carmanyoles en forma de poma plenes de fruita tallada. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Així ho indiquen resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyalen que una gestió forestal adequada podria frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i alhora fer els boscos més resilients. La investigació es basa en dades recollides en parcel·les experimentals de boscos de pi negre situades entre els 1.600 i els 1.900 metres d'altitud. Tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Sort i Tremp i de Lleida, Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega, han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores més extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. Estamariu acollirà aquest estiu una escola de cinema adreçada a joves a partir de 13 anys. La iniciativa, impulsada per la productora de Cast, es desenvoluparà del 27 de juliol al 6 d'agost i oferirà una introducció pràctica al món audiovisual amb la participació de professionals del sector. El curs finalitzarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà posteriorment al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. El despoblat de Tost, ubicat al municipi de Ribera d'Urgellet, tornarà a acollir per 5è any consecutiu la jornada Tots a Tost. La trobada, que tindrà lloc el dimecres 29 de juliol, pretén, encara que sigui per unes poques hores, tornar la vida i la relació comunitària a un poble que va quedar del tot deshabitat durant la dècada dels 60 del segle passat. I també l'apartat cultural. El periodista Jordi Nierga presentarà dissabte vinent a Peramola el llibre Esquelles, el primer volum de la nova col·lecció Pagesies, de l'editorial Gavarres. L'obra, que recull 14 testimonis de pastors i ramaders de diferents comarques catalanes, es donarà a conèixer a Cal Rosill a les 6 de la tarda. L'autor estarà acompanyat per Laia Angrill, una de les protagonistes, Josep Maria Orrit, pagès de Cal Àngel, i Àngel Madrià, director d'editorial

i aquí a la Seu fregar la xifra també dels 40 graus. Temperatures altíssimes, temperatures de forn que continuen sent persistents. Aquesta calor que va arrencar pràcticament a finals del mes de juny i que no dona treva, petites treves que no han sigut suficients com per arribar a temperatures normals. Sempre des d'aleshores amb temperatures per sobre o molt per sobre o excepcionalment per sobre del que són normals per aquestes dates. I tot això encapçalat amb un sol de justícia que ens ha d'acompanyar amb aquesta pols en suspensió que demà anirà de retirada però que encara avui perquè el cel sigui terrós, sobretot de cara a primera hora i a darrera hora del dia quan és una miqueta més visible. I de precipitacions ara per ara, doncs potser a partir de demà passat n'arribarem a alguna, però sempre seran coses molt puntuals, de generals, allò que diguem de tarda típiques d'estiu, ara per ara no en preveiem.

Repassem a continuació les temperatures al llarg i ample del Pirineu a través del mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a aquesta hora a Bellestar és de 26 graus, 29 graus a Organyà, 29,3 a aquesta hora a Oliana, 29,6 a Tremp, 28,9 a la Pobla de Segur, 27,1 al Pont de Suert, 27,3 a Sort, 24,9 a Viella. Temperatures més fresques a les muntanyes del Pirineu, 16,4 a Certascan a 2.400 metres, 17,1 a Espot a 2.500, 15,7 a Boí a 2.500 metres, 16,1 a Lac Redon a 2.245 metres, 20,4 a Malniu a 2.200 metres, 24,8 a Das, a l'aeròdrom de Das, i entre d'altres 20,9 graus al Prat d'Aguiló, a l'estació a la cara nord del Cadí, a 2.145 metres.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Molt bon dia, benvinguts al Carretera i Manta en aquesta cinquena setmana de la 31a edició d'aquest programa concurs que podeu escoltar al 107.2 de la FM i a radioso.cat. Estem escoltant la sintonia d'aquest programa aquest any 2026 amb l'orquestina Trama. És el pas doble de muntanya que ens acompanya doncs, en aquestes jornades caniculars. En el Carretera i Manta ens podeu seguir al 107.2 de la FMRSU.cat. Ens podeu trucar al 973-36-06-17. Us parla Pep Graell. I quan tot just en 3 minuts ens plantem a 3 quarts de 12 del migdia, són les 11:42, us avancem una mica al guió d'aquest programa d'avui. Avui dimecres, dia 22 de juliol, d'entrada, com sempre, una incògnita. Avui estem buscant un actor. Explicar-vos també que avui escoltarem doncs, una entrevista, emetrem una entrevista amb Eva Viaplana Manresa, expresidenta de l'Associació Cultural del Barri de Santa Madalena, i és que avui comença la festa gran al barri urgellenc des d'avui fins al diumenge. Repassarem el programa a continuació i també més enllà, després d'informatiu migdia, conversarem en directe amb José Crespín, subdelegat del Govern espanyol a Lleida. Ho farem en directe als estudis de Ràdio Seu al Passeig del Parc 16-18. Us donem, doncs, uns minuts pel que és el primer apartat del programa per resoldre la incògnita. Estem buscant un actor. I avui, si la resoleu, el guanyador o guanyadora s'emportarà una motxilla gentilesa del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, una motxilla tècnica per anar a la muntanya. Sí, un llamp de motxilla, com se sol dir, perquè realment és una motxilla molt xula, una motxilla tècnica, realment, que val molt la pena. També aprofitar, ja que parlem d'obsequis, podeu consultar els guanyadors i guanyadores de cadascun dels obsequis que ens ofereixen els nostres patrocinadors. Ho podeu fer a través de la darrera publicació que dediquem en el Carretera i Manta. Aquí, doncs, la resolució, el detall de cadascun dels guanyadors en aquestes primeres 4 setmanes del programa.

Dilluns a divendres, a partir de 11:45 aproximadament i fins a 12:30, en què donem pas a l'informatiu al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Aprofitem per recordar també que el que tenim entrat és possible gràcies al patrocini de Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja't la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Són els patrocinadors en aquest any 2026 en la ja 31a edició del clàssic de Ràdio Seu al Cartell de Manta, 41 anys ja de Ràdio Seu. Un programa dirigit i presentat per Ignasi Cervera, que aquest dia està de vacances, amb la producció de Marta Pujantell, Aleix Godinho, també amb la participació de Silvia Arce i de Cuspar, la Pep Grell. I aprofitem la vinentesa a l'espera de les vostres trucades al 93360617 per també agrair la feina, en aquest cas, perquè ens la recorden cada dia en la promo d'aquest programa, d'aquest espai, la Toñi Cabelló i la Martina Rubio. Són les veus, doncs, que permeten aquesta promo de l'any 2026. I ara sí, després d'haver recordat als patrocinadors i col·laboradors, línies obertes, 973-36-06-17. A l'incògnita, avui estem buscant un actor.

0: És un actor català a qui m'he entrevistat més d'un cop a Ràdio Seu. Si l'encerteu, us emporteu una motxilla tècnica, una motxilla de muntanya, gentilesa dels nostres amics de turisme, en aquest cas el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Que sapigueu que totes les trucades sumen en el gruix del que serà el sorteig final de temporada i també l'aportació solidària que fem també en el darrer dia de programa, serà el mes de setembre. L'encerteu o no, totes les trucades són vàlides. I com que estem a l'espera de les vostres trucades, en tot cas encara no arriben, el que farem és donar pas, doncs, a la primera entrevista d'aquesta jornada. Abans, però, ara sí, tenim una trucada, per tant, com pertoca, li donem pas. Molt bon dia, primera trucada d'aquest dimecres. Amb qui parlem, sisplau?
1: Hola, bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi Ubach?
1: Exacte.
0: Perfecte, Jordi, doncs, digue'ns, qui pot ser aquest actor català?
1: Quim Masferrer.
0: No puc creure. Sí, és el Quim Masferrer, Jordi. És el Quim Masferrer. Ara sí que m'has deixat glaçat perquè no esperàvem pas que encertéssiu a la primera. Com ha arribat això? Un actor català que l'hem entrevistat aquí a Ràdio Seu i...
1: Que l'havíeu entrevistat a tal i doncs vos dic, mica, aquest mateix, el Quim, per començar, per dir-li algú, però per res especial.
0: Ostres, doncs l'has encertat, mira, no sé si havia passat, creiem que algun any havia passat que a la primera l'encertàvem, però realment has tingut molt bona idea amb tan poques pistes. Doncs sí, estàvem parlant del Joaquim Masferrer i Cabra. Jordi, felicitats perquè, bé, ha estat fugaç tan ràpid com que a la primera de canvi, doncs l'heu resolt.
1: Pues molt bé, pues moltes gràcies.
0: No, i ara, gràcies per trucar. Doncs és així de fàcil, doncs una trucada i un premi. Jordi, si et sembla, si passes per aquí pels estudis de Ràdio Seu, pots recollir, doncs, aquesta motxilla tècnica.
1: Perfecte, ja passaré.
0: Molt bé, gràcies doncs per trucar-nos. Doncs fins ara, Jordi, teniu més oportunitats per trucar-nos doncs de cara al segon apartat del programa. Realment ha estat arribar i moldre, com se sol dir. El Jordi Bach doncs s'emporta aquesta motxilla després d'encertar-la a la primera. No esperàvem pas que fos així de ràpid. Us volíem explicar, entre altres, que ens ha visitat la Festa Major de la Seu, que ha rebut molts premis i reconeixements, que va començar sa carrera fent teatre, que també ha fet ràdio, que l'hem vist a la televisió, que ha presentat la Marató de TV3, que és monologuista, que també és guionista, que és director de teatre i que ha nascut a Sant Feliu de Buixalleu. Aquestes eren les pistes que us volíem donar, però el Jordi no ha tingut prou amb dir que és un actor que és català i que l'hem entrevistat a més d'un cop a Ràdio Seu, per molt que m'he entrevistat a molts actors, doncs com resoldre doncs aquesta incògnita que us plantegem, que us plantejàvem avui dimecres, dia 22. Doncs sí, fins aquí aquesta incògnita. Aprofitem doncs la vinentesa per emetre a continuació una entrevista, com explicàvem, amb Eva Viaplana. La Eva Plana és presidenta de l'Associació Cultural del Barri de Santa Madalena. Ho fem en el marc de la celebració, ja a partir d'avui, de la Festa Gran del barri urgellenc.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
0: Molt bon dia, benvinguts a aquest matí migdia, dimecres, dia 22, a Proma Carretera Manta. Conversem amb Eva Viaplana Manresa, presidenta de l'Associació Cultural del Barri de Santa Madalena. I és que el barri urgellenc està de festa major. La festa gran, la festa major, comença avui mateix, dimecres, dia 22, a partir de 6:45 del vespre, a les 6:30, amb un taller de ceràmica amb Carla Garrido. Abans, saludar a l'Eva Viaplana. Benvinguda un any més, Eva.
3: Bon dia, Pep.
0: Tot a punt?
3: Tot a punt. Dic que el que no estigui a punt, no hi serà.
0: Com sempre, un programa tupit d'activitats que repassem en continuació. Explica'ns una mica qui organitza aquesta proposta. Parlem de l'Associació Cultural del Barri Santa Madalena.
3: Pues som un grup de gent que fa un temps ens vam ficar a treballar perquè estava a punt de desaparèixer aquesta festa i no ens va semblar bé que desapareixés, així que ens vam ficar a treballar perquè això continuï i cada any pues, aquest grup ens fiquem a treballar.
0: I déu-n'hi-do, de quina manera, perquè com bé donem a conèixer en aquesta entrevista, hi ha un programa molt i molt complet per tots els gustos, per totes les edats. Recordàvem que comença avui mateix, dimecres, dia 22, amb un taller de ceràmica amb Carla Garrido, 2:15. De fet, és un taller que repetiu perquè l'any passat també el vau celebrar.
3: Sí, bueno, és diferent, perquè l'any passat és un taller que ens proporcionava Espai Ermengol. Aquest any Espai Ermengol no feia cap activitat i llavors nosaltres vam contactar directament amb Carla Garrido, que a través del talleret, molt amablement, doncs farem un taller de ceràmica en el qual crearem unes peces de ceràmica i res, serà una obra col·laborativa que impliqui el veïnat, que fomenti la creativitat i que ens deixi un record permanent fet entre totes i tots els veïns i reforçant el sentiment de pertinença d'aquest barri.
0: És obert a tothom, cal inscripció prèvia, explica'ns.
3: Sí, ha calgut inscripció prèvia i tenim les places ja complertes. Sí que hi ha una petita llista de places per si a cas algú falle i bueno, doncs així ens estem.
0: Perfecte, doncs a 6:45 comença la festa gran, la festa major del barri de Santa Madalena de la millor manera possible, de la mà de l'arqueòloga Carla Garrido, que participa un any més en aquesta festa major del barri urgellenc. I a continuació, ja la nit a les 10, cinema, amb la projecció del film Boris Skozirev, l'estafador que va ser rei.
3: Sí, em fa molta il·lusió presentar aquest projecte perquè és de l'Albert Cristòfol, realitzador i amic meu, i de Jorge Cebrián, amb els quals vaig coincidir a Andorra Televisió treballant, i em van convidar a la presentació que van fer a Andorra. Després he anat a veure'l aquí. És un reportatge, és un documental que ha tingut molt recorregut a nivell festivals de documentals, que està molt ben valorat, que a mi m'encanta perquè, a més, és una història molt divertida d'un senyor que es va proposar decidir que ell volia ser rei d'Andorra i que, bueno, doncs ho va aconseguir durant unes hores, ho va aconseguir.
0: Certament. De fet, hem pogut parlar també amb els productors, amb el director, per tant, també contents de poder veure de nou aquesta projecció. Boris Skozirev, l'estafador que va ser rei a partir de les 10, tot plegat a la plaça de Santa Madalena.
3: Sí, totes les activitats es fan sempre a la plaça de Santa Madalena. I ja et dic, a mi Boris, la pel·lícula d'aquest any em fa molta il·lusió.
0: Tot plegat continua divendres 24 de juliol a les 7 amb el tradicional campionat de botifarra.
3: Sí, perdona que et rectifiqui, és a 6:45, que comença, bueno, que començarà segurament a les 7, però a 6:45 ja ajuntem a tota la gent perquè a les 7 puguem començar el campionat de botifarra.
0: Correcte, doncs a aquesta hora comença el campionat de botifarra i divendres a les 9, si es fa botifarra, campionat de botifarra, doncs a la vesprada de la nit es fa sopar de botifarra a la plaça. Cal reservar a través del perfil Instagram. Recordar que el perfil també pot consultar aquesta informació i doncs el detall, l'última hora doncs, de les propostes, al @barrisantamadalena. Per tant, botifarra i botifarrada.
3: Sí, és el dia de la botifarra, el divendres fem el campionat de botifarra i llavors també ens agrada pues, això, fer un sopar popular a la plaça on tothom de la seu ja està convidat amb una inscripció prèvia, com tu dius, a Instagram o a través de les xarxes que ens puguin localitzar.
0: I un destacat perquè divendres 24 de nit continua la festa amb un concert d'havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma i Ron Cremat a càrrec de Germanda de Sebastià i la nit jove a les 12 amb Dirty Blanc i Chemical.
3: Sí, com... Bueno, és un... Ja és de sempre que tenim havaneres a Santa Madalena i Arrels de la Terra Ferma són un grup que venen cada any, que ens agraden molt, ells estan molt contents de poder venir i la gent de Santa Madalena els espera cada any amb ganes. I després, com dius, nit jove amb gent del poble, bueno, Dirty Blunt, gent d'aquí, i DJ Chemical, que també és un noi d'aquí la Seu que ho fa molt bé i que
0: no es podeu perdre, en aquest cas, doncs és Chemical, amb el qual... Es tanca la proposta divendres 24. Parlem amb Eva Viaplana, presidenta de l'Associació Cultural del barri de Santa Madalena. Avui, dimecres, en què comença tot plegat, com explicàvem, doncs, amb aquest taller de ceràmica amb Carla Garrido. Les propostes podeu consultar, també ho explicàvem, al perfil d'Instagram, barri Santa Madalena. 17 i 26, continuen les actes a 11:45 amb la Ballada de Gegants i Festa de l'Escuma. La Ballada de Gegants, doncs, amb la colla de geganters i grallers de la Seu.
3: Sí, ja van venir l'any passat i aquest any doncs els hem tornat a demanar si volien venir. Ells estan encantats de venir i així ens despertem una mica al barri i després continuem amb el dia d'aigua, amb la calor que farà, pues, comencem al matí amb la festa de l'escuma.
0: I una proposta que té molt i molt bona acollida és la proposta d'inflables d'aigua i també berenar a partir de les 5. Per tant, segurament que també aquest dia la plaça de Santa Madalena acollirà molta i molta gent, en aquest cas infants i joves.
3: Sí, esperem que, bueno, com cada any, els inflables agraden molt i és una proposta que ens va anar molt bé des del primer moment i ens agrada molt perquè amb aquestes calors, doncs que millor que passar una tarda d'aigua a la plaça i després el berenar de xocolata i coca, com cada any a càrrec dels veïns i veïnes del barri. És una xocolata que fem nosaltres i és una coca que ve de l'original, del Mos.
0: Veiem que hi ha molta gent, doncs, que hi participa, gent d'aquí, de casa nostra. Com ho està visquent el barri Santa Maria? Suposo que moltes ganes, il·lusionats també per celebrar-ho.
3: Sí, amb molta energia, moltes ganes i una miqueta de nervis perquè tot surti bé, però sobretot amb moltes ganes de fer coses i donar aquest ambient de festa al barri.
0: I l'ambient continua amb un sopar popular, val a dir que el sopar és del veïnat pròpiament, es tanquen als carrers, tothom doncs pare taula davant de casa, és un moment també de trobada, no?, entre els veïns i veïnes de Santa Madalena.
3: Sí, és un sopar que ja fa molts anys que es fa. L'altre dia ho parlàvem amb una veïna que van començar a 4 veïnes fa molts anys, et diria quasi 30 o potser més de 30, sortint al carrer i sopant. I des d'aquell any, que mira que cada cop s'ha anat fent més gros, fins que fa uns anys ja es van començar a tallar els carrers i cada carrer pues, s'ho munta a la seva manera. Hi ha carrers que s'organitzen per fer-ho tot juntament al carrer i hi ha tres carrers que cadascú surt amb la seva taula, les seves cadires i el seu sopar i després doncs, comparteixen històries, vida i ratafia.
0: Certament, és un moment de trobada i, per tant, de comunió entre el veïnat del barri de Santa Madalena, previ al que serà el gran ball de festa major. Recordem que són els actes dissabte 26 de juliol a les 12 de la nit amb el duo Láser, Set de Copes i el DJ Elder Barroso. Per tant, una nit que acabarà tard.
3: Esperem que acabi tard i que acabi bé. Aquest any, per primera vegada, tenim tres propostes diferents per tres moments diferents. Entenem que el primer ball és el de la gent gran, on puguin tenir els seus passodobles, les seves músiques de sempre, i per això hem portat duo Láser. De segon tenim set de copes, que els vam conèixer l'any passat a la festa del carrer Major. Ens van agradar i vam decidir doncs, que tornin. I després, a última hora, doncs, DJ Elder Barroso, que ja va tocar, que ja va estar punxant a la nit tecno que hi va haver aquí a la Seu.
0: Els actes clouen diumenge 26 de juliol i déu-n'hi-do quina manera, a les 12 amb una missa vermut, també una proposta tradicional a la plaça de l'Església, i a 8:15 ja al vespre, sardanes amb la copla Vents de Riella, una proposta organitzada de la mà de l'Associació d'Amics de la Sardana de la Seu. Per tant, déu-n'hi-do, quina cirereta en tot plegat.
3: Sí, a més voldria dir que la missa, el vermut de la missa és a càrrec de mossèn Jordi, que cada any ens convida amb un vermut després de la missa, que aquest sí que el fem a la plaça de l'Església. I a mi em fa molta il·lusió perquè em fa molta alegria que ell ens convidi amb un vermut. I després, com bé dius, a 8:15, sardanes amb l'Associació Amics de la Sardana de la Seu, que porten aquest grup fantàstic igual que l'any passat.
0: Doncs la Copla Vents de Riella, que en aquest cas acomiadaran, serà diumenge 26 als actes de la Festa Major. Tot plegat comença avui dimecres 22 a 6:45 amb el taller ceràmica amb Carla Garrido, una proposta també organitzada de bracet amb el talleret també a tocar del barri de Santa Madalena. Tots els actes els podeu consultar al perfil Instagram Barri Santa Madalena. Aquí el detall, l'última hora de tot el que cal saber. Val a dir també que el barri queda tancat durant aquests dies a la circulació de vehicles per tal de permetre també l'organització i doncs el seguit d'actes que es fan al carrer.
3: Sí, sobretot durant les nits i durant els sopars, durant molts moments els carrers estaran tallats i bueno, és bàsicament per la seguretat de tots els veïns i per poder això, assegurar que no hi hagi cap accident ni cap res.
0: En els cartells que trobareu arreu també hi ha un codi QR per enllaçar directament amb el perfil Instagram i aquí també saber-ne més d'aquesta última hora de les activitats de la Festa Major del barri de Santa Madalena 2026, del 22 de juliol al 26 de juliol. N'han parlat també per l'Anna Manresa. Eva, no sé si hi ha algun apunt que ens vulguis fer. Suposo que crida a la participació i al civisme també en aquesta festa.
3: Sobretot a la participació, que ens agrada molt que vingui la gent, i sobretot també, com bé dius, el civisme i el bon ambient i el bon rotllo. A venir caminant i a passar-ho bé.
0: Perfecte, ens quedem doncs amb aquesta invitació i amb aquest apunt que ens fa Eva Viaplana, presidenta de l'associació. Gràcies a tothom per fer-ho possible, a tot el grup de persones implicades, que sabem que són forces, són activitats per tota la gent, obertes a tothom, per infants, per joves, per gent adulta. És un programa doncs ideat perquè tothom es faci seva aquesta festa gran, la Festa Major de Santa Madalena. Eva, moltes gràcies, que vagi molt bé doncs aquesta festa. Ens hi veiem tot just en unes hores.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i us esperem tots aquí a la plaça.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Els comuns inicien una campanya per demanar més busos entre Seu d'Urgell i Lleida. La iniciativa també insta a incorporar al trajecte una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova i garantir l'accessibilitat dels vehicles. Vivian Ogou i Mario Mata presenten la Llei d'Equitat Territorial que vol corregir dèficits dels municipis rurals i de muntanya. Més de 300 infants tasten fruita de proximitat a la Seu d'Urgell en el marc de la 21a edició de la campanya Disfruita-la. L'activitat, que s'ha dut a terme a l'Escola Pau Claris, l'ha organitzat Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació i han pres part una desena de casals de l'Alt Urgell. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets al Pirineu el 2040. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya indica que una correcta gestió dels boscos contribuiria a frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10%. Bombers de la regió d'emergències del Pirineu i Lleida deixen de fer hores extra voluntàries. La CGT informa que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu d'Urgell, el Pont de Suert i Lleida. Parts com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. Estamariu acull una escola de cinema per a joves amb professionals del sector audiovisual. El curs, impulsat per la productora de Cast, es farà del 27 de juliol al 6 d'agost i culminarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. Història i música protagonitzen la nova edició de la trobada Tots a Tost. El programa inclou una xerrada sobre el baldaquí de l'Església de Sant Martí, un sopar i un concert de la nova companyia instrumental. La jornada es farà el dimecres 29 de juliol. Presentació dissabte per a Mola del llibre Esquelles sobre pastors i ramaders de Catalunya. L'obra de Jordi Nierga, amb fotografies de Martí Alvesa, recull 14 testimonis de professionals del sector ramader d'arreu del país i inaugura la col·lecció Pagesies. De l'editorial Gavarres del Pirineu hi apareixen Laia Engrill, Teresa Torné i Jordi Navarra. La UNESCO revalida la designació de Geoparc Orígens fins al 2029. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. L'espai inclou 19 municipis de Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i a l'Urgell. L'Agència Catalana del Consum incrementa la seva activitat a l'Alt Pirineu i gairebé duplica les mediacions resoltes durant el 2025. La vegueria registra 319 reclamacions, un 20% més que l'any anterior. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar es consoliden com l'àmbit principal de preocupació entre les persones consumidores del territori. Les 12 i 5 minuts, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la una també a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radiosop.cat, també els perfils de X, Facebook i Instagram.

Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Un actor català al qual hem entrevistat aquí a Ràdio Seu, el Jordi Ubach la resol a la primera, per tant, doncs, felicitats d'entrada. Jordi, t'emportes aquesta motxilla tècnica, gentilesa del Consell Comarcal de Turisme a l'Urgell. Doncs el que fem és donar pas doncs, a l'explicació, al per què. Doncs sí, l'hem entrevistat en diferents ocasions i doncs, el que farem doncs, és repassar una mica la seva biografia. Joaquim Masferrer i Cabra, més conegut com Quim Masferrer, nascut a Sant Feliu de Buixalleu, un 22 de juny de l'any 1971, és un actor i director de teatre, guionista, presentador de televisió i monologuista català. Ha col·laborat i presentat diferents programes de televisió i ràdio dins les cadenes de TV3, RAC i Catalunya Ràdio, pel que ha guanyat diferents premis a nivell nacional. És també el fundador de Teatre de Guerrilla. És la seva biografia breu doncs, per donar a conèixer doncs, aquest actor al qual hem tingut la sort d'entrevistar en diferents ocasions. Era l'actor que amagàvem darrere aquesta incògnita, una incògnita que, com bé sabeu, doncs, s'ha resolt molt i molt ràpidament. Felicitats doncs, per trucar-nos, per resoldre-ho. I nosaltres ja avançar-vos que tenim doncs, aquí els estudis de Ràdio Seu el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, amb el qual conversarem a continuació. Per tant, doncs, us deixem amb uns minuts encara de música per tal doncs, d'acollir-lo com pertoque i a continuació farem doncs, aquest directe en aquest segon apartat del programa. I més enllà, com pertoque també les preguntes breus, ens pot trucar de nou al 93 36 0617.

0: Bé, ja hi torna a ser, passa tot just un minut d'un quart d'una del migdia i com us hem avançat a continuació tenim la sort de poder conversar amb José Crespín, subdelegat del govern espanyol a Lleida. Benvingut de nou, José.
1: Molt bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies, com sempre, a Ràdio Seu, per brindar-nos els seus micròfons per fer efectiva aquesta comunicació de proximitat que feu.
0: Moltes gràcies de nou per la confiança, per venir als estudis de Ràdio Seu avui en directe, poder parlar de l'actualitat, de tot el que té a veure, que no són poques les accions que impulseu des de la subdelegació, en aquest cas d'entrada, tenint en compte José Crespín, que heu visitat la nostra comarca i ho heu fet des de Lleida, doncs heu arribat a través d'una carretera que heu trobat en obres, si més no en un punt molt concret, que és la rotonda de Montferrer. Havíem anunciat no fa massa setmanes l'inici de les obres. Suposo que content, no?, de poder arribar en aquesta nacional i fer-ho, doncs, creuant el tram on s'ubicarà aquesta rotonda.
1: Així és, i hem arribat a la Seu molt d'hora avui, però hem fet una petita parada a veure com s'estaven desenvolupant les obres. A mi aquest projecte em fa molt d'il·lusió, perquè era una reivindicació històrica del territori. Feia gairebé dues dècades que el territori reclamava poder incorporar algun element que generés molta més seguretat en aquell punt, en aquella cruïlla, que no només, vull dir, és important perquè separa els diferents nuclis de Montferrer, perquè travessa una de les carreteres importants de la nostra província i que té una intensitat de trànsit bastant destacada, com és la Nacional 260, i el tercer gran eix, com és obvi, doncs és la connectivitat cap a l'aeroport de la Seu d'Urgell i Andorra. Per tant, hi havia una manifesta necessitat de fer una rotonda. I certament aquest govern, el govern d'Espanya, n'era conscient de fa uns anys, i l'any 2018, quan va prendre possessió el president de govern Pedro Sánchez, un dels projectes que havia al calaix del Ministeri era justament la construcció de la rotonda. Vam accelerar tot el procés de redacció d'aquest projecte i actualització, i amb tan mala sort que una seqüència de diferents fets ens va comportar un retard que a vegades pot no entendre's bé per la ciutadania. El darrer retard és que quan a l'any 2022 vam licitar la construcció de la rotonda, si recordeu, l'any 2022 es va produir la invasió d'Ucraïna, això va comportar una alça de preus i aquell concurs ens va quedar desert. No va concórrer cap empresa. Això és el pitjor que li pot passar a una administració, perquè obliga a fer un procediment administratiu molt llarg en el temps que permeti tornar a licitar aquella obra. Què és el que vam fer? Vam incrementar la dotació pressupostària fins a arribar als 800.000 euros i ara fa uns mesos vam adjudicar i ara fa unes quantes setmanes vam començar les obres. I molts ciutadans que passen a diari tan sols veuen que hi ha moviment de màquines, moviment d'operaris, però no veuen la obra feta realitat. Bueno, no la obra visible, no? Perquè hi ha una part molt important d'aquestes obres en tot el que són els eixos viari, que són els treballs previs. Els treballs previs de tot allò que hi ha per sota del ferm, no? Que és en el que s'està treballant actualment. I ara gairebé està tot endreçadet i jo crec que una setmana aquesta rotonda ja començarà a dibuixar aquell gran cercle que té per objectiu, o té dos grans objectius, fer una regulació del trànsit en aquest punt de la 260, i el segon gran factor i més important de ben segur, que és millorar la seguretat vial del pas dels vehicles, però també de les persones que a diari creuen a banda i banda d'aquest eix.
0: És l'objectiu principal de la construcció d'aquesta rotonda. Recordem que és el punt quilomètric 230,7 de la carretera nacional 260, que estan fent els treballs de restitució i reposició d'aquests serveis bàsics. De moment, la circulació no s'ha hagut d'interrompre en cap cas.
1: Intentem, exacte, era el nostre objectiu. Un eix tan important en volum de trànsit com el 260, si pots no tallar-lo, millor, no? I, per tant, estem fent aquell equilibri necessari entre les necessitats de l'obra i el pas dels vehicles, que genera inconvenients, sens dubte, perquè segurament hi ha algun moment de retenció, però que, en certa manera, no ens obliga a tallar uns carrils o uns desviaments provisionals de trànsit. Per tant, anem acompassant, no?, les obres amb l'activitat normal i diària que té la carretera.
0: Les obres de construcció continuen a bon ritme. Teniu una previsió de quan s'haurà enllestit aquesta obra?
1: Parlava amb els tècnics ara feia un parell de dies i me diuen que a finals d'agost podien començar ja a veure, ja a dibuixar-se la forma de la rotonda. I crec que un cop ja fet els treballs previs, l'altra part va més ràpida que no pas el temps que portem fent aquests treballs. Per tant, serà qüestió de pocs mesos.
0: José Crespín, subdelegat del govern, ha accedit a la nostra comarca a través de Nacional 260 per participar aquest matí a la Junta de Seguretat Local. Si ens pot explicar com ha anat, quins són els temes que s'han tractat.
1: Així és, reunió de la Junta Local de Seguretat. Els ajuntaments cada 6 mesos fan una reunió on avaluen, això ho explico a la ciutadania, on avaluen doncs les principals dades i indicadors de la seguretat d'un municipi. Ho fem 2 cops a l'any per cadascun dels semestres de l'any. I certament doncs, avui aquesta reunió convocada per l'alcalde Joan Barrera i en la que han participat tots els cossos i forces de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com també la Guàrdia Urbana de la Seu d'Urgell, on cadascun dels cossos, dins del seu àmbit competencial, doncs, detallen les dades i els indicadors de la seguretat al municipi. I en termes generals, doncs, la veritat és que les dades són molt positives. Hi ha una baixada generalitzada de la major part dels fets avaluats per cadascun dels cossos de seguretat. Per tant, la Seu d'Urgell és una ciutat segura. Històricament, el Pirineu ha estat un indret del nostre territori segur i aquests indicadors de seguretat doncs es mantenen afortunadament amb una senda molt positiva, no? I això és gràcies a la contribució que tenen els diferents cossos i forces de seguretat, reitero, cadascú en el seu àmbit competencial, no? Hi ha una col·laboració excel·lent, una col·laboració sobre paper. I avui s'ha constatat, i així ho han afirmat tots els cossos, l'excel·lent relació que tenen entre ells i aquesta voluntat col·laborativa, però també es constata no només en el paper, sinó que es constata en el carrer, no? I en els últims mesos han tingut oportunitat diversos cossos de portar a terme actuacions conjuntes. Que al final, la mirada dels cossos de seguretat no només un compromís per la seguretat de la ciutadania, que també, evidentment, és el màxim objectiu, no? Sinó també la funció d'un policia és poder escoltar a la ciutadania. I la ciutadania ho agraeix, no?, aquesta esfera de seguretat que li donen als policies que hi ha als nostres carrers i a les nostres places. I això és especialment significatiu perquè, fixeu-vos, hi ha hagut un increment de les places dels cossos i forces de seguretat. Jo parlo específicament dels cossos que corresponen a l'Estat, com és la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, no? Feia un parell de setmanes vam presentar els 54 nous agents de la Policia Nacional que s'han incorporat a tota la província, 20 dels quals estan destinats ja estan treballant a la Seu d'Urgell, no? I en el cas de la Guàrdia Civil, doncs també fa un parell de setmanes vam donar la benvinguda a 19 nous agents. Per tant, és a dir, nous efectius, més efectius, amb la voluntat aquesta d'assolir aquest estatus de seguretat plena que reclama la nostra ciutadania. Una ciutat segura fa que la societat sigui, evidentment, molt més lliure i garanteix la convivència a les nostres viles.
0: Sí, de fet, ens fèiem ressò tot just fa poques setmanes de que la comissaria de la Seu incorporar aquests 20 nous agents de la Policia Nacional. Quines són les tasques que hauran de desenvolupar?
1: Doncs som una província singular. De fet, som l'única província a Espanya actualment on hi ha un pas terrestre cap a un tercer país, no? I per tant això obliga a un estatus de seguretat diferent. Per què? Perquè per una banda la Guàrdia Civil té específicament encomanada la gestió i el control de les fronteres, la Guàrdia Civil, el resguardo fiscal, que se'n diu, i la Policia Nacional el control del pas de persones a les fronteres. Això és importantíssim, no? I per tant la tasca de molts d'aquests policies i de molts d'aquests guàrdies civils va específicament centrada ficada en aquest punt, no? Però més enllà d'això, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional fa moltes més coses que no pas el control de la frontera. S'expedeixen els DNIs i els passaports de la ciutadania. Ens feia balanç a l'inspector en cap de la Policia Nacional, que és nouvingut aquí al Pirineu, doncs que el primer semestre de l'any s'han renovat, s'han tramitat més de 11.000 documents a la comissaria de la Seu d'Urgell. Això és molt important. Aquell DNI, aquell passaport o aquell NIE que portem a la butxaca o a la cartera requereix cada X temps ser renovat. Això és una tasca que fa la Policia Nacional, no? O, per exemple, la Guàrdia Civil, no només el control del resguardament fiscal, sinó també la intervenció d'armes o el control, per exemple, d'establiments pel compliment de la normativa. Per tant, quan jo els hi dic a tots vostès, els cossos policials, cadascú en el seu àmbit competencial, cadascú fa la seva feina, la feina que en té encomanada, i en el seu conjunt, la suma d'aquesta feina, doncs és la que ens ajuda a aquests índexs de seguretat.
0: Mm-hmm. Recordar als nostres oients que estem conversant amb els delegat del govern a Lleida, José Crespín, i ho fem en marc d'aquesta visita a la Seu d'Urgell per participar a la Junta de Seguretat Local. Aprofitem la vinentesa per preguntar-hi altres temes doncs, d'actualitat, entre d'altres també el procés de regularització extraordinària d'estrangers. Aquí a Espanya va finalitzar de manera improrrogable el passat dia 30 de juny. Exacte. Si ens podeu anotar doncs, quin balanç en feu, com ha anat?
1: El balanç es pot resumir hores d'ara amb una xifra, que són les 15.492 persones que la província de Lleida han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària que ha portat a terme el govern d'Espanya. I anem a aprofundir. Aquesta és una mesura extraordinària que hem impulsat, se va iniciar el procediment el passat 16 d'abril i que oferia la possibilitat a persones que ja hi eren al nostre territori, que complien determinades característiques, és a dir, això no ha representat un impacte de l'arribada de noves persones, tot el contrari, és la gent que ja hi havia aquí, no? Que llavors tenien una situació d'inseguretat jurídica, perquè no podien desenvolupar ni viure ni residir ni treballar de manera legal. Per tant, aquesta regularització extraordinària treu d'aquest marge en el que se situaven aquestes persones com tu i com jo, que coincidíem a la parada del bus, al mercat, a l'escola o a l'institut dels nostres fills, no? Per tant, aquest és el primer gran element. El segon, que els hi otorga drets, clar que sí, però també els hi otorga obligacions. I el tercer gran factor, que a vegades ho deixem de banda, i és que el fet de que tinguin regularitzada la seva situació els hi permet tenir capacitat de treballar. I tenir capacitat de treballar pot representar en una província com la nostra, on els sectors econòmics reclamen la manca de treballadores i treballadors per portar a terme la capacitat productiva de la nostra economia, per fer realitat el creixement de les nostres empreses o avançar en producció, fan falta treballadors, no? I aquestes persones, aquestes 15.492 persones que han iniciat la regularització, doncs tindran i estan tenint capacitat de treballar. Treballar, no hem d'oblidar una cosa, treballar no és només guanyar-se la vida, contribuir al creixement d'una empresa i poder créixer amb dignitat a la teva família, sinó també comporta una cosa molt important, que és contribuir a l'estat del benestar. És a dir, paga impostos. I això se trasllada després en escoles, en hospitals, en pensions i en consolidar el nostre estat del benestar. Per tant, estem incorporant al circuit de la legalitat a persones que ja hi havia aquí i que tindran la contribució que tenim tots, doncs, a les nostres ciutats, a la nostra economia i al nostre estat del benestar. Uh-huh. Són 15.492 sol·licitants que han sol·licitat tenir la regularització, no? Llavors, aquesta regularització, un dels factors és que en el moment que se rep l'expedient, el Ministeri els hi dona temporalment permís de residència i permís de treball, mentre resolem nosaltres l'expedient, no? Per tant, en els propers mesos veurem segurament una gran majoria tindrà resolta la seva regularització i seran, per tant, persones en situació legal al nostre país, però hi haurà un percentatge que no complirà tots els criteris i les condicions que fa que tinguin aquesta o que puguin optar a aquesta regularització. Jo crec que és un tema molt important, especialment una província com la nostra, que l'any passat va créixer en nombre de població, és evident, però també és cert que la població espanyola va créixer molt poc i, en canvi, el saldo positiu ens l'ha donat justament a aquelles persones que han vingut de tercers països a contribuir a construir un futur al nostre país.
0: Mm-hmm. 15.492 persones, doncs, que han iniciat aquest procés de regularització, en aquest procés extraordinari, que va finalitzar, com explicàvem, el passat dia 30 de juny. En parlem avui amb José Crespín, subdelegat del govern. I encara un mes, doncs, aprofitant la visita del subdelegat aquí als estudis de Ràdio Sol, passeig del Parc 16-18, volíem demanar-vos pel pla per descongestionar els exàmens pràctics de conducció. Doncs n'han fet també ressolts informatius. Parlem de l'actualitat més immediata. Si ens podeu explicar, doncs, en quin moment ens trobem, tenint en compte, doncs, el que comentàvem, no?, que les autoescoles de la Seu i demarcació, doncs, havien, doncs, avançat, doncs, que es troben en una situació prou complicada per la realització d'aquests exàmens de conduir a causa de la manca estructural d'examinadors de la DGT.
1: Bueno, hi ha una certa tensió, o en moments determinats del calendari al llarg de l'any hi ha una certa tensió. Ara, per exemple, és un període, el període de preestiu, d'estiu o del setembre, en el que hi ha molta demanda, una elevada demanda de persones que volen, un cop superada la teòrica, doncs aprofiten aquests mesos de tranquil·litat per poder treure's el carnet de conduir. Per tant, vagi per avançat que sí que és cert que en moments determinats hi ha una certa tensió. Però, llavors, davant aquesta situació, la Direcció General de Trànsit a Lleida opta per no quedar-se de braços creuats, no? Pot haver-hi en moments determinats del calendari un problema amb els examinadors, perquè hi ha a vegades que un examinador, un empleat públic, com qualsevol treballador, doncs se pot trobar una situació de baixa temporal, no? I, per tant, se redueix el nombre d'examinadors. Això també ens passa a nosaltres, com a qualsevol administració o amb qualsevol empresa. Però fixeu-vos, ara fa uns mesos va coincidir per diversos factors que teníem tres examinadors de baixa. Vale? I això representa, per tant, tu comptes amb un 30% menys d'efectius per fer exàmens. I un pot pensar, s'han reduït els exàmens. Però la resposta a la DGT va ser el contrari. De fet, se van incrementar el nombre d'exàmens malgrat no tenir tota la plantilla coberta d'examinadors. Fixeu-vos, en el primer semestre de l'any se n'han fet, a tota la demarcació, uns 9.000 exàmens de 1 de gener a 30 de juny. Aquesta dada és un 7% superior a les dades, per exemple, de l'any passat. Per tant, no quedar-se de braços creuats, vale? Intensificar la capacitat examinadora, malgrat que en un moment determinat no estigui la plantilla al 100% coberta de manera temporal. I després tenim el segon gran factor amb el que hem treballat aquestes últimes setmanes, que és un pla extraordinari, un pla de xoc extraordinari. A les portes de la Setmana Santa jo vaig tenir oportunitat de participar en una reunió amb les autoescoles de la província de Lleida i li van posar damunt de la taula un pla extraordinari. És a dir, que ens proposessin en un termini d'una setmana tots els candidats que estaven en disposició de fer l'examen pràctic del tipus de carnet B, el del cotxe, el turisme, que tenim la majoria de ciutadans, no? Quants podien presentar examen? Podien presentar 100, podien presentar 500, o podien presentar 2.000, és igual. Independentment del volum que presentessin, faríem un dissabte amb un superexamen, no? Finalment les van presentar a 315 persones a concórrer a aquest examen. I el passat 16 de maig va tenir lloc a Lleida, doncs, aquest examen extraordinari. Reitero, hi van examinar-se 315 i si s'haguessin plantejat les autoescoles presentar 1.000 persones, s'hauria examinat a 1.000 persones de la nostra demarcació. I van examinar-se a Lleida. I un pot pensar, home, només a Lleida, què passa amb la Seu d'Urgell i què passa amb Pobla, no? Que són els altres dos centres d'examen que tenim a la nostra demarcació. Bueno, doncs la concentració dels efectius a Lleida també ha comportat de manera indirecta una millora del volum d'exàmens de Pobla i de la Seu d'Urgell. Aquest últim mes i mig doncs s'ha incrementat la capacitat examinadora de la Seu d'Urgell i de la Pobla entre un 30 i un 45%, no? Per tant, ja veieu, us estic detallant, doncs, totes aquelles mesures que davant un moment de tensió en les xifres, doncs pot haver-hi la resposta de la Direcció General de Trànsit. Però és que la feina no s'acaba aquí i és una feina que ha de ser a dues bandes. És una feina de la DGT, evidentment, ha de respondre amb efectius, ha de respondre a mesures extraordinàries, però també és una feina que han de portar a terme les autoescoles de la nostra província. Per tant, malgrat que en un moment determinat pugui haver certa tensió, és un treball col·laboratiu, perquè també se requereix de les autoescoles, dels seus professors, dels seus vehicles, per poder fer les pràctiques necessàries per després concórrer amb un examen.
0: Parlem en aquest cas del pla per descongestionar els exàmens pràctics de conducció i ho fem tot conversant amb José Crespín, al qual agraïm doncs, que es pugui resoldre els dubtes que anem plantejant, que no són pocs i de fet són moltes les temàtiques. No sé si hi ha reptes de cara al futur, si aquest estiu feu un moment de parada, si continueu viatjant, perquè sabem que viatgeu arreu del territori. No sé si hi ha alguna qüestió concreta que vulgui avançar-nos, algun projecte majúscul o quelcom que sigui doncs prou urgent de resoldre?
1: Viatgem, com bé dius, i sempre m'ho recordes, perquè és al final la capacitat de poder actuar en un territori és conèixer el territori, no? I per conèixer el territori hi ha una fórmula que és molt senzilla, que és fer quilòmetres i estar atents a les demandes dels alcaldes, de les alcaldesses, de les entitats econòmiques, de la ciutadania, de les organitzacions professionals o les organitzacions sindicals, no? Per tant, sempre hi ha feina. Sempre hi ha feina, Pep. Sempre, mai s'acaba la tasca o la llibreta amb les tasques i els deures que tenim pendents. I continuarem en aquesta dinàmica i en aquesta línia. Hi ha molts projectes actualment en curs, hi ha estudis informatius a les nostres carreteres, tant l'eix de la 260 com l'eix de la 230 o grans, per exemple, grans eixos com l'autovia A2 que és el principal eix de la nostra província. Hi ha actuacions en modernització de regadiu, hi ha actuacions en transformació a la digitalització d'empreses, en actuacions que estan millorant els equipaments i els edificis municipals gràcies a l'eina dels fons europeus. És a dir, la vida i les necessitats no paren i, per tant, les institucions no podem parar quan hi ha una demanda en el territori.
0: Fa ja 8 anys que sou subdelegat del govern. Bé, s'ha fet molta feina, encara en falta molta per fer, sempre pendent i present, quelcom que volem agrair també, i més doncs, avui que el subdelegat del govern, José Crespín, dones visita als estudis de Ràdio Seu. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Un cop més.
1: Us ho deia al principi, no? Però vull posar-ho de nou en valor, no? En un món cada vegada més globalitzat, on qualsevol cosa que passi al món pot esdevenir una notícia, el valor de la comunicació local, de la comunicació de proximitat, pren més rellevància. Podem saber el que passa a l'altra punta del món, però si no sabem el que passa al carrer que tenim a sota casa, malament hi anem. I per això no passi, doncs hi ha mitjans de comunicació local i de proximitat com és el cas de Ràdio Seu.
0: Però estem encantats doncs, de fer d'altaveu per donar a conèixer doncs, l'actualitat de casa nostra, només de la seva comarca, sinó també de la marcació, i agraïm, doncs, lògicament, com pertoca la participació, la presència del subdelegat de govern un cop més a casa nostra, aquí als estudis del Passeig del Parc de la Seu d'Urgell. Gràcies i que vagi molt bé l'estiu. No sé si les vacances s'han fet, s'han de fer, si teniu algun moment per descansar.
1: Encara farem uns dietes de vacances amb un mes tradicional de vacances com sol ser per part de la nostra societat com és el mes d'agost. Jo desitjar a tots vosaltres, a tot l'equip de Ràdio Seu i a tots els oients que tingueu unes bones vacances, que pugueu gaudir, que pugueu descansar, que pugueu desconnectar, que tingueu molta cura amb les altes temperatures, molta precaució als espais naturals, especialment pel foc, i voluntat i desig de gaudir-ne amb esdeveniments únics com els que tindrem el 12 d'agost amb l'eclipsi solar.
0: Certament. Doncs gràcies per recordar-ho. Gràcies de nou, doncs, per la visita. Que vagi molt bé l'estiu. Fins
1: gràcies
0: aviat.
1: I bon estiu.
2: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Colina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
7: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
8: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
7: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
8: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
7: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
8: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
7: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ja hi tornem a ser a 3:15 de migdia després d'aquesta entrevista amb el subdelegat del govern, amb José Crespín. Doncs recuperem el programa Carretera i Manta i ho fem tot escoltant el tema Amb la polla i amb l'ou, de Roger Mas.
1: El que és vell es fa nou i es dispara precís.
0: Ens agrada molt aquest cantautor de Solsona, el radiem sovint aquí a Ràdio Seu. Avui ens acompanya en el que és, doncs, la segona part del Carretera i Manta. Ens podeu seguir al 107.2 de FM i a radioseu.cat. I ja en aquest segon apartat, doncs, dediquem un moment a les preguntes breus, recordant les preguntes que vam formular ahir i que no es van resoldre, i, doncs, sumant-ne de noves, ens podeu trucar al 93-36-06-17 per tal de resoldre aquestes qüestions, sumar en el gruix pel sorteig de final de temporada i sumar també pel que és l'aportació solidària, també pels premis que anem donant cada setmana i que podeu consultar també a la vostra pàgina web a radioseu.cat. Així doncs, recordem les preguntes que vam formular ahir i que encara estan pendents de resoldre. Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? Si en sabeu un dels dos, ens pot trucar igualment i el anirem resolent. Quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? Entre quines dues estacions es disputa la prova d'esquí de fons Marxa Pirineu? I en sumem alguna més. Quin esport practica Adam Ondra? Qui és l'actual president d'Itàlia? Itàlia. Tan fàcil com trucar-nos al 93-36-06-17, pendent de les vostres trucades. Qui és l'actual president d'Itàlia? Quin esport practica Adam Ondra? Quina població de l'Alt Pirineu ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància? Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu?
1: El que és vell es fa nou.
0: Tenim tot just 13 minuts i escaig abans de donar pas a l'informatiu migdia. Per tant, temps per vosaltres.

0: I sembla que tenim una primera trucada, esperem que sigui pel carter de Manta. Molt bon dia, aquí parlem. Hola, molt bon dia, ara sí. Bon dia, us sentim molt i molt lluny, pujarem els volums. Hola de nou, bon dia.
1: Les de l'Alt Pirineu són les valls del Valira i Montferrer Castellbó.
0: Correcte, amb qui parlem, si us plau?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, disculpa Teresa, que et sentim molt lluny, pujarem els volums per sentir-vos una mica millor. Gràcies per trucar-nos, correcte, gràcies. Gràcies per aquesta nova trucada, la segona del dia, en aquest segon apartat, que són les preguntes breus. Quin esport practica Adam Ondra? Qui és l'actual president d'Itàlia? Nova trucada, molt bon dia. Amb qui parlem, si us plau? Tenim trucada, però no sentim ningú a l'altre costat. Molt bon dia. Ara sí, molt bon dia. Amb qui parlem?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem, si us plau?
2: Amb el Joan.
0: Joan Lozano.
2: Sí.
0: Com estem, Joan?
2: Bé.
0: Perfecte, doncs tu diràs.
2: El president d'Itàlia, el Sergio Mattarella.
0: Correcte, Sergio Mattarella és el president actual d'Itàlia. Gràcies, Joan, per la trucada. Gràcies per trucar-nos al 973-36-06-17, tan fàcil com alçar el telèfon, que el tingui fixe, sinó trucar-nos amb el mòbil des de qualsevol mecanisme, maquinari que ens pugueu fer saber les respostes a les qüestions que us formulem. Molt bon dia, aquí parlem.
3: Tere Jové.
0: Tere Jové, benvinguda Tere, tu diràs.
3: La comarca que comença el Solsonès, la dels jutjats.
0: La comarca no és en el Solsonès. La població de l'Alt Pirineu que ha demanat enguany tornar a tenir jutjat de primera instància. Sí, no és en el Solsonès, aquesta població.
3: Vale.
0: I és en un dels Pallars. Us avancem una mica, doncs, per donar-vos pista. Gràcies, Tere, per la trucada. Gràcies a tots i a totes per, doncs, sumar, perquè vosaltres sou els protagonistes. Recordem també una altra pregunta que vam formular ahir. Com es diu el pla amb què els agents rurals controlen les zones amb més risc d'incendi? Tenim una altra trucada. Molt bon dia.
4: Hola, la Dolors.
0: Dolors Guilló.
4: A l'Adam Ondra fa escalada.
0: Fa escalada, i tant que sí.
4: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Doncs sí, l'Adam Ondra és escalador, és un dels top d'aquesta disciplina de l'escalada esportiva, concretament. I encara més, quin esportista català ha esdevingut enguany el primer campió olímpic d'esquí de muntanya? Quin esportista català ha esdevingut enguany el primer campió olímpic d'esquí de muntanya? I de resultes ens ha ficat la pell de gallina a tots aquells que ens agrada a l'esquí. Si sabeu el seu nom, truqueu-nos 973-36-06-17. També us preguntàvem com es diu el pla amb què els agents rurals controlen les zones amb més risc d'incendi. Cada dia en parlem pràcticament. Doncs, si ho sabeu, ens pot trucar. Molt bon dia. Amb qui parlem?
3: Tere Jové.
0: Tere Jové, tu diràs.
3: Aquesta que has dit dels rurals, el pla Alfa?
0: És el pla Alfa, correcte. Gràcies i felicitats per resoldre aquesta pregunta. També us preguntava entre quines dues estacions es disputa la prova d'esquí de fons, la marxa Pirineu. Si ho sabeu, truqueu-nos 973-36-06-17. Tenim encara 10 minuts per endavant en aquest programa dimecres, dia 22. Amb qui parlem, si us plau?
5: Hola, Teresa Graell.
0: Teresa Graell, tu diràs?
5: Oriol Cardona.
0: És l'Oriol Cardona, i tant que sí.
5: Merci.
0: Gràcies, Teresa, per la trucada. I tant que sí, l'Oriol Cardona. Felicitats a l'Oriol i a tot l'equip d'esquí de muntanya en aquests darrers Jocs Olímpics. Tenim nova trucada. Molt bon dia. Aquí parlem.
6: Hola, bon dia. La Juani.
0: Juani Mentuinya. Tu diràs, Juani.
6: Escolta, la pregunta que has demanat del juzgat de primera instància és d'aquí, de la part de la Seu d'Urgell o de fora?
0: No, no és de la nostra comarca. És d'un dels dos Pallars.
6: Sant Cugat no pot ser.
0: No, és de l'Alt Pirineu.
6: Vale, dels... Rubí?
0: No, és el...
6: Vale, ja està.
0: No.
6: Sí, perdona,
0: No, i ara, al contrari. Gràcies per trucar-nos, Juani.
6: Adéu.
0: Gràcies, benvinguda al programa. No, és una població d'un dels dos Pallars, o el Jussà o el Sobirà, capital de comarca. Per tant, doncs, és fàcil de resoldre, o una o altra. Molt bon dia, amb qui parlem?
7: Hola, bon dia, sóc el Joan.
0: Joan, tu diràs?
7: A la marxa nòrdica?
0: Sí.
7: És entre Lles i Aranza.
0: Correcte, Joan.
7: Merci.
0: Gràcies. Aprofitar per saludar a tots els amics de l'esquí, perquè cada any, com bé sabeu, tenim un programa específic dedicat al món de l'esquí i, doncs, estem contents de ser-hi, també, de practicar-lo. Tenim nova trucada. Amb qui parlem?
8: Hola, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
8: A veure,
4: aquesta del jutjat és a sort?
0: És a sort, ara sí. Ara sí. Gràcies, Dolors, per resoldre doncs aquesta pregunta que us formulàvem. És a sort, és la població que ha demanat tornar a tenir jutjat de primera instància. Gràcies per trucar-nos per resoldre aquesta qüestió. I més preguntes. Quin aniversari celebra enguany l'associació Menja't l'Urgell? Com es diu el cantant del grup Els Pets? Quants anys fa que es va crear l'escola de pastors? I una més, la quarta. A quina comarca és la població de Juneda? Si ho sabeu, truqueu-nos. Quin aniversari celebra enguany l'associació Menja't l'Urgell, l'associació de productors i artesans? Tenim trucada a la onzena del dia. Amb qui parlem, si us plau?
8: Tere Jove.
0: Tere Jove, tu diràs.
8: El cantant dels Pets és Lluís Gavaldà.
0: És en Lluís Gavaldà, i tant que sí. T'agraden els Pets?
8: Sí.
0: Sí? Perfecte, va, doncs a continuació ficarem un tema, si et sembla. Gràcies, Tere, per trucar-nos. Doncs sí, és en Lluís Gavaldà, el cantant de Els Pets. Tenim nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
9: Bon dia, soc el Joan.
0: Joan, tu diràs.
9: Juneda, està a les Garrigues.
0: Correcte, i tant que sí. Gràcies, Joan, per trucar-nos. I també us preguntàvem quants anys fa que es va crear l'escola de pastors i quin aniversari celebra enguany l'associació Menja l'Urgell, un dels nostres patrocinadors. Si ho sabeu, truqueu-nos. 973-36-06-17. Molt bon dia de nou.
10: Bon dia, la Juani.
0: Juani, tu diràs.
10: La del Menja l'Urgell es va gestar el 2015, a finals, però va començar l'agost del 2016.
0: Perfecte, molt bé. Per tant, el desè aniversari. Gràcies.
10: Gràcies.
0: Felicitats també per resoldre aquesta pregunta. 10 anys ja del Menja de l'Urgell, que ràpid ha passat el temps. Recordàvem quan van donar a conèixer aquesta associació, que va néixer gairebé de forma, doncs, esporàdica, sense massa més que sumar uns quants productors que volien fer difusió del que anaven elaborant, i doncs ja fa 10 anys del Menja't. Felicitats, gràcies també per sumar, per ser sponsor, patrocinador del programa. Tenim trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
11: Bon dia, Teresa Graell.
0: Teresa, tu diràs.
11: Mira, l'escola de pastors,
0: sí?
11: 18 anys.
0: 18 anys, correcte. Majoria d'edat, doncs, per l'escola de pastors. N'han parlat també, doncs, sovint els informatius d'aquest periple que ja suma 18 anys. Aprofitem també per formular altres preguntes, perquè encara tenim 4 minuts i escaig abans d'una pas en informatiu migdia. Quin instrument tocava Jimi Hendrix? Quin instrument tocava Jimi Hendrix? Aquí, als rock and rolleros, que ens pot explicar, doncs, quin és aquest instrument? Quin nucli a l'Urgellenc acull l'antiga fàbrica de llanes? Quin és el planeta més proper al Sol? I de quin color és una maragda? Si ho sabeu, ens podeu trucar al 973-36-06-17. Quin instrument tocava Jimi Hendrix? Quin nucli a l'Urgellenc acull l'antiga fàbrica de llanes? Quin és el planeta més proper al Sol? I de quin color és una maragda? Si ho sabeu, truqueu-nos, així de fàcil. Tenim trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
4: La Dolors.
0: Tu diràs, Dolors.
4: Contesto l'última. És verda, la maragda.
0: I tant que sí que és verda.
4: Vale.
0: En tens pas alguna per casa de maragda?
4: Home, alguna.
0: Alguna? Molt bé.
4: No, era grossa, m'agradaria que fos molt grossa, però no. Però bueno, és igual.
0: Doncs, Dolors, ara toca lluir-la per la Festa Major de Santa Magdalena.
4: Sí.
0: Què et sembla?
4: Molt bé.
0: Ja estàs preparada per la Festa Major?
4: Esclar.
0: I tant que sí.
4: Tota la setmana de juerga.
0: I tant que sí, molt bé. També hi serem. Ja. Doncs gràcies.
4: Fins ara.
0: Gràcies, Dolors. Doncs sí, la maragda és de color verd. També preguntar-vos, us preguntàvem quin instrument tocava Jimi Hendrix, perquè per desgràcia jo no ens acompanya. Tenim trucada. Benvingut, benvinguda, amb qui parlem?
12: Hola, bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi Ubach.
12: Sí.
0: Tu diràs, Jordi.
12: El planeta més proper pot ser Mercuri?
0: És Mercuri, correcte.
12: Pues molt bé.
0: Gràcies, Jordi, per trucar-nos i per resoldre aquesta pregunta. Així de fàcil, trucar 973-36-067 i sumar. Tenim trucada. Molt bon dia, aquí parlem.
13: Tere Jove.
0: Tere Jove, tu diràs.
13: Jimi Hendrix és guitarrista.
0: Correcte, la guitarra. Tocava la guitarra, el Jimi Hendrix. Gràcies, Tere, per resoldre la pregunta que es formulàvem avui dimecres, aquest dimecres preciós i calorós, dia 22 de juliol. I encara una trucada més que han perdut. Quin nucli a l'Urgillenc acull l'antiga fàbrica de llanes? Més preguntes encara. Com es diu la directora musical de la trobada d'acordionistes des d'aquest any? Com es diu la directora musical de la trobada amb la qual parlarem demà dijous en directe? Avançar-vos, doncs, l'entrevista de cara a demà en la cartera Imanta. Tenim trucada abans, però molt bon dia.
14: Hola, bon dia. Teresa Graell.
0: Teresa Graell, tu diràs.
14: Mira, lo de la fàbrica de les llanes és Arsèguel.
0: Correcte, el pont d'Arsèguel. Gràcies. I tant que sí. Si no l'heu visitat, és una recomanació que us fem també des d'aquí, de Ràdio Seu. Us preguntàvem com es diu la directora musical de la trobada d'acordionistes del Pirineu, que comença tot just aquest divendres. Per tant, doncs, protagonista aquesta mateixa setmana i amb la qual conversarem demà al migdia, al carretera i Manta. Quin és l'oceà més gran del planeta? Com es diu la tècnica de l'espai Ermengol? I quina és la capital d'Austràlia? Si ho sabeu, tan fàcil com alçar el telèfon i trucar-nos.

0: estava moia.
1: 9-7-3-36-0-6-17. Recordem les preguntes que us acabem de formular. Com es diu la directora musical de la trobada d'acordionistes del Pirineu des d'enguany? Quin és l'oceà més gran del planeta? Com es diu la tècnica de l'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat? I quina és la capital d'Austràlia? Tenim una nova trucada. Li donem pas. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Jordi Ubach.
2: Exacte.
1: Tu diràs, Jordi.
2: La directora és la Cati Plana.
1: La Cati Plana, correcte. La coordinista Cati Plana. Gràcies, Jordi. Per resoldre la pregunta. Doncs sí, és la Cati Plana, amb la qual parlem demà, amb ella i amb Artur Blasco. Estem encantats un any més de poder conversar amb l'Artur Blasco, l'ànima d'aquesta trobada coordinista que comença, com dèiem, aquest proper divendres. Seran, doncs, els protagonistes demà a l'entrevista del Carretera i Manta. Més trucades. Molt bon dia. Amb qui parlem?
3: Bon dia, la Juani.
1: Juani, tu diràs?
3: La capital d'Austràlia, Canberra.
1: Canberra, i tant que sí.
3: Vale, gràcies.
1: Gràcies, Juani. Gràcies per resoldre aquesta pregunta al Carretera i Manta. Avui, dimecres, dia 3, ens plantem a la 1 i migdia. Per tant, nosaltres deixem aquí el Carretera i Manta. A continuació, l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Gràcies. Ens retrobem demà.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, la 1:02 ens dem l'informatiu, tot fent el repàs dels titulars.
0: Titulars.
1: Els comuns inicien una campanya per demanar més busos entre la Seu d'Urgell i Lleida. La iniciativa també insta a incorporar al trajecte una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova i garantir l'accessibilitat dels vehicles. Vivian Ogou i Mario Mata presenten la Llei d'Equitat Territorial que vol corregir dèficits dels municipis rurals i de muntanya. Més de 300 infants tasten fruita de proximitat a la Seu d'Urgell en el marc de la 21a edició de la campanya Disfruita-la. L'activitat que s'ha dut a terme a l'Escola Pau Claris l'ha organitzat Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació, on hi han pres part una desena de casals de l'Alt Urgell. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets al Pirineu el 2040. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya indica que una correcta gestió dels boscos contribuiria a frenar aquesta pèrdua entre un 8% i un 10%. Bombers de la regió d'emergències del Pirineu i Lleida deixen de fer hores extra voluntàries. La CGT informa que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu d'Urgell, el Pont de Suert i Lleida. Parcs com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. Estamariu acull una escola de cinema per a joves amb professionals del sector audiovisual. El curs impulsat per la productora de cast es farà del 27 de juliol al 6 d'agost i culminarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà als Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. Història i música protagonitza la nova edició de la trobada Tots a Tost. El programa inclou una xerrada sobre el baldaquí de l'Església de Sant Martí, un sopar i un concert de la nova companyia instrumental. La jornada es farà el dimecres 29 de juliol. Presentació dissabte per a Mola del llibre Esquelle, sobre pastors i ramaders de Catalunya. L'obra de Jordi Nierga, amb fotografies de Martí Alvesa, recull 14 testimonis de professionals del sector ramader d'arreu del país i inaugura la col·lecció Pagesies, de l'editorial Gavarres. La UNESCO revalida la designació de Geoparc d'Orígens fins al 2029. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològics han passat de 80 a 116. L'espai inclou 19 municipis del Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i a l'Urgell. L'Agència Catalana del Consum incrementa la seva activitat a l'Alt Pirineu i gairebé duplica les mediacions resoltes durant el 2025. La vegueria registra 319 reclamacions, un 20% més que l'any anterior. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar es consoliden com l'àmbit principal de preocupació entre les persones consumidores del territori.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: Els comuns han reclamat aquest dimarts des de la Seu d'Urgell una millora de la connexió en transport públic entre la capital de l'Alt Urgell, la ciutat de Lleida i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La diputada al Congrés, Vivian Ogou, i el cocoordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran i regidor de Tuixén, Mario Mata, han presentat al mercat setmanal una campanya de recollida de signatures per a fer-ho possible. La iniciativa, sota el títol "A la Seu no som de segona, volem un bus digne i directe a l'Hospital Arnau de Vilanova", reclama que el servei interurbà incorpori una parada directa a l'Hospital de Referència de l'Alt Urgell, augmenti les freqüències, compleixi els horaris previstos i garanteixi l'accessibilitat dels vehicles sense que les persones amb mobilitat reduïda hagin d'avisar amb dies d'antelació. La demanda específica que les persones que viatgen actualment des de Seu d'Urgell han de baixar a l'estació de Lleida, Pirineus, i agafar un segon autobús urbà per accedir al centre sanitari. Això comporta més temps d'espera, un transbordament i el pagament d'un segon desplaçament per a usuaris que en molts casos es dirigeixen a una visita mèdica, a rebre un tractament o acompanyar un familiar, lamenta Mario Mata, al qual escoltem a continuació.
3: territorial, doncs avui també llancem una campanya molt centrada a la Seu d'Urgell i a l'Alt Urgell, en la que demanem des dels comuns és que s'ampliï la freqüència dels autobusos que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, una freqüència que creiem totalment baixa per la situació en la que ens trobem. Només hi ha dos busos, dos connexions diàries amb Lleida, que és la nostra capital de província, on tenim un hospital on no hi ha una parada, i això és qualsevol persona que hagi d'anar a l'hospital ha de baixar-se a l'estació d'autobusos, ha d'agafar, esperar que vingui el bus local, pujar i anar, que això ja implica doncs, 45 minuts més de trajecte. I una cosa que ens sembla molt, molt important és l'accés amb gent amb cadira de rodes, la mobilitat. A dia d'avui no et poden garantir tenir un autobús adaptat si no avises amb més de 4 dies d'antelació. Això creiem que és totalment inadmissible. No està treballant sobre l'equitat territorial el fet d'haver de planificar amb tant de temps potser una visita al metge, que no és algú que tu puguis planificar.
1: Els comuns consideren que aquesta situació exemplifica les desigualtats territorials que pateixen els municipis de muntanya i les zones rurals, ja que la ciutadania de l'Alt Urgell ha de dedicar més temps i més recursos que la resta per accedir a serveis públics essencials, com ara l'atenció sanitària especialitzada. En aquest sentit, Mata manifesta que anar al metge, rebre tractament o acompanyar una persona malalta no pot convertir-se en una cursa d'obstacles. Viure a Seu d'Urgell o a qualsevol municipi de la comarca no pot significar tenir menys drets ni pitjors serveis públics. La campanya també denuncia la manca de freqüències que impedeixen que l'autobús sigui una alternativa real al vehicle privat. La situació és especialment greu per a les persones amb mobilitat reduïda que han de comunicar amb dies d'antelació que necessiten un vehicle adaptat, puntualitza la formació política. OCU i Mata també han donat a conèixer aquest dimarts la proposició de llei d'equitat territorial impulsada pels comuns al Parlament de Catalunya. La iniciativa vol reconèixer l'equitat territorial com un dret i com un principi que ha de guiar el conjunt de les polítiques públiques. Escoltem a continuació Vivian Ogou.
4: Llavors, nosaltres hem proposat aquesta llei d'equitat territorial, que el que busca és garantir, no, que l'equitat territorial no sigui només un element discursiu, sinó que sigui un eix vertebrador de l'acció pública. És a dir, que tota l'administració pública hagi de garantir aquesta equitat territorial en totes les accions que faci, no? Per, doncs, precisament, doncs, garantir que, per exemple, les dones de l'Alt Urgell tenen els mateixos drets a l'accés a la salut sexual i reproductiva, l'accés a la cultura, l'accés a la mobilitat, no? Que són qüestions que veiem que depenent del codi postal, doncs hi ha gent que n'accedeix amb molta més facilitat que d'altres, no?
1: L'objectiu, segons OCU, és garantir els drets.
4: Llavors, nosaltres el que volem és garantir per un costat aquesta universalitat de drets, però també som conscients de que aquesta manca de finançament estructural que han tingut molts territoris de Catalunya, doncs, per exemple l'Alt Urgell, no, doncs s'ha de revertir. I per tant, demanarem, no, també que hi hagi aquesta distribució territorial de recursos, doncs, en tots aquests territoris que històricament han estat més oblidats, no? Com ho farem això? Doncs, ho fem a través d'una sèrie d'instruments a nivell català, però també, per exemple, en àmbit estatal, doncs voldrem garantir una millora, per exemple, de les carreteres, de tot el que és la mobilitat entre les valls, de la mobilitat també dels autobusos,

0: conèixer les propietats de la fruita. Els infants també han rebut les tradicionals carmanyoles en forma de poma plenes de fruita tallada. La coordinadora comarcal d'Unió de Pagesos a la Seu, Gemma Guitart, ha subratllat que la proposta té la intenció d'apropar el camp a la ciutadania i ha remarcat que la compra de fruita de proximitat contribueix a garantir el futur de la pagesia familiar, a frenar el despoblament rural i a preservar el territori i el paisatge en un context d'augment del risc d'incendi els darrers anys. L'escoltem també a continuació.
1: Forma part de la campanya Disfruita-la. És la 21a edició, o sigui, creiem que és una campanya, si porta 20 anys en funcionament, molt útil i molt ben rebuda per part de, bueno, dels infants i joves. L'objectiu és molt important i molt senzill, només és promoure la fruita de proximitat i de temporada i que el jovent, doncs, comenci a consumir-la, que sàpigui tot el que hi ha darrere, la feina dels pagesos i que la valorin.
0: Així doncs, Guitart també ha volgut reivindicar la feina que hi ha darrere de cada peça de fruita i ha reclamat preus justos per als productors. Alhora, ha insistit a sensibilitzar els nois i noies sobre la importància de consumir productes de temporada amb més sabor i qualitat i que redueixen la petjada ambiental respecte al producte importat. Els casals que han pres part en la iniciativa són els d'Alàs, Bellestar, Castellciutat, Coll de Nargó, Lavansa, Oliana i Ribera d'Urgellet. Pel que fa a la Seu d'Urgell, hi han participat infants del casal municipal, el casal Languedor i Pixis.
2: Les notícies de la Seu.
0: El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Així ho indiquen resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyalen que una gestió forestal adequada podria frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i alhora fer els boscos més resilients. La investigació es basa en dades recollides en parcel·les experimentals de boscos de pi negre situades entre els 1.600 i els 1.900 metres d'altitud. En aquests espais s'hi apliquen tractaments de gestió forestal, amb aclarides d'entre el 25 i el 30% de la massa arbòria, per analitzar-ne l'impacte tant en la producció com en la diversitat de bolets. Aquestes parcel·les formen part d'una xarxa d'un centenar de punts distribuïts arreu de Catalunya, activa des de l'any 1998, amb un gradient altitudinal que va dels 300 als 2.000 metres. La infraestructura permet estudiar la productivitat micològica en diferents condicions climàtiques i fer estimacions del seu potencial econòmic. En el cas del Pirineu, els tècnics del centre fan seguiment continuat al bosc de Meranges des de l'any 2015, un dels punts de referència. A diferència dels inventaris forestals convencionals, que es donen a terme cada 5 anys, el mostreig micològic es fa setmanalment durant la temporada. Juan Martínez de Aragón i Àngel Ponce, investigadors especialitzats en micologia i tubericultura, analitzen tant fongs micorrícics com el cep, que viuen associats a les arrels dels arbres, com sapròfits responsables de la descomposició de la matèria orgànica. Les parcel·les disposen de sensors de temperatura i humitat del sol i també de sistemes per mesurar la dispersió d'espores. Les mostres recollides s'analitzen al laboratori per determinar-ne el pes que en fresc i en sec, la qualitat i les interaccions amb la resta de l'ecosistema forestal. Ens ho explica en aquest cas el tècnic Juan Martínez de Aragón.
3: Que los modelos de cambio climático nos están diciendo que en estos bosques de aquí se va a reducir en torno a un 20% la productividad. Si nosotros a través de la gestión forestal podemos intentar mitigar ese descenso de la producción, pues estaríamos haciendo una gran labor, ¿no? Y realmente estamos viendo cómo, si nosotros somos capaces de gestionar un bosque de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 10%.
0: Juan Martínez Dragón parla de l'estudi, en aquest cas, a la parcel·la ubicada a Meranges.
3: Estos bosques son muy peculiares porque durante muchos años se han gestionado para la obtención de madera. Lo que no se ha hecho es gestionarlos para lo que es la producción de setas. En este caso, nosotros aquí tenemos un conjunto de 18 parcelas permanentes en las que hacemos inventario en unas parcelas que hemos gestionado y en otras que no hemos gestionado. Para ver al final lo que sucede cuando tú gestionas un bosque, cuando reduces lo que es la cantidad de árboles en estos bosques, ¿no? Y la verdad es que promete porque realmente hemos visto que cuando tú gestiones un bosque, tanto la producción como diversidad de setas aumenta. Está claro que si cortamos todo el bosque a matarrasa y que no dejamos ningún árbol, pues está claro que no tampoco tendremos setas, ¿no? Pero si lo

0: gestionamos de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 6-10% de la producción.
1: Segons les projeccions amb què treballa el centre, la davallada prevista respon al fet que els anys desfavorables per a una producció de bolets marcats per la calor i la manca de pluges en moments clau són cada cop més freqüents. Per la seva part, Ponce subratlla que l'interès de l'estudi va més enllà del valor gastronòmic. Ponce també posa el focus en el potencial del turisme micològic com a eina de dinamització territorial. En aquest sentit, en aquest context, el centre defensa que una gestió forestal orientada també a la producció micològica pot tenir un retorn econòmic i social, a més de beneficis ambientals, especialment en zones de muntanya.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: Tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Sort i Tremp i de Lleida, Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega, han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. Segons denuncia la CGT, amb aquesta forma de pressió, els bombers sostenen que durant anys el funcionament habitual del cos ha depès en bona part del compromís personal de la plantilla. Segons expliquen, molts efectius han acceptat de forma voluntària fer un elevat nombre d'hores extraordinàries per cobrir la manca de personal i assegurar la resposta davant les emergències. Entre d'altres demandes, reclamen la necessitat d'aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals de forma total dins la feina i també que es garanteixi la gestió de tòxics i contaminants després dels serveis als quals es troba exposat el personal. Les mesures de pressió vigents des de l'inici de juliol han deixat mancances greus a la regió. Parts com el de Balaguer, Cervera, Mollerussa i Tremp han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius, deixant descobertes les respectives comarques. Altres han treballat per sota els mínims operatius per garantir una correcta cobertura, com Lleida, Sort, Pont de Suert o la Seu d'Urgell. Les reivindicacions no només les han efectuat els bombers del parc, sinó que també han arribat als càrrecs de comandament intermedi. Segons el sindicat, algunes jornades haurien quedat completament descobertes en la posició de sotscap territorial, una figura clau en incendis forestals. Les mesures s'han ratificat en unes votacions de tot el col·lectiu que van començar el 18 de juliol i s'allargaran fins al 25. Des de l'Assemblea de Bombers i els sindicats asseguren que mantenen la disposició a negociar amb Interior i recalquen que el seu objectiu continua sent assolir un acord que permeti reforçar el servei.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: Estamariu acollirà aquest estiu una escola de cinema adreçada a joves a partir de 13 anys. La iniciativa, impulsada per la productora Decast, es desenvoluparà del 27 de juliol al 6 d'agost i oferirà una introducció pràctica al món audiovisual amb la participació de professionals del sector. El curs finalitzarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà posteriorment al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. Segons ha explicat el cineasta Joan Gil, el projecte va sorgir arran d'una proposta de l'alcaldessa Pilar Melcio de promoure una activitat d'estiu vinculada al cinema al municipi. Escoltem Joan Gil.
3: Ja sabeu que Estamariu, de sobres, que és un poble molt dinàmic, tothom és rock and roll una mica tot el dia, i bueno, a partir d'una una mica la idea de la nostra alcaldessa, la Pilar Melcio, que un dia em va dir: escolta'm, per què no fem alguna cosa aquest estiu, per què no creem alguna activitat que estigui relacionada amb el cinema? I bueno, una mica així, parlant, una mica de broma, una mica seriosament, al final vam pensar que podríem fer un taller per fer una mica una introducció al cinema a la gent jove. Després vam pensar que podia ser gent jove però no tan jove també, i bueno, una mica d'aquesta manera com passen les coses moltes vegades, no? Que casual o causal, hem arribat a la conclusió de per què no en un entorn com el que tenim, en una comarca, no només el poble, la comarca que tenim, que és fantàstica, que és un entorn que ja s'ha demostrat que estimula la creativitat i la salut també, i en el poble ja s'han fet experiències d'aquest estil, d'atraure gent, professionals que desenvolupen una activitat concreta durant uns dies i que o que es preparen un espectacle o que simplement venen a estudiar o desconnectar o a fer un treball d'equip, vam pensar, doncs, per què no ho fem amb el cinema?
1: A partir d'aquesta idea es va plantejar la creació d'un taller obert a tothom per oferir una primera aproximació al llenguatge cinematogràfic. Gil ha incidit en el fet que l'entorn d'Estamariu ha estat un dels factors que han afavorit la iniciativa. També ha assenyalat que el poble ja s'hi han desenvolupat altres experiències vinculades a la creativitat i també al cinema. L'escola abordarà diferents àmbits de la producció cinematogràfica. Entre els professorats hi haurà Ferran Audí, d'Institut del Teatre, que impartirà interpretació. El guionista Eric Romero, nominat als BAFTA New Talent, que treballarà la creació i el guió. Maria Solsona Casal, estilista de cinema, la muntadora Mònica Cambra i el tècnic de so Ernest Peral, nominat als Premis Gaudí i als Premis Goya. El cartell del curs resumeix el plantejament de l'activitat amb els conceptes d'aprendre, crear, rodar i divertir-se. Les inscripcions tenen un preu de 20 euros i les places són limitades.
2: Pirineu.
1: El despoblat de Tost, ubicat al municipi de Ribera d'Urgellet, tornarà a acollir per 5è any consecutiu la jornada Tots a Tost. La trobada, que tindrà lloc el dimecres 29 de juliol, pretén, encara que sigui per unes poques hores, tornar la vida i la relació comunitària a un poble que va quedar del tot deshabitat durant la dècada dels 60 del segle passat. La nova edició se centra en el patrimoni i en la història al voltant d'un dels elements més reconeguts de l'església romànica de Sant Martí, el baldaquí, una taula de fusta policromada que decorava l'altar de l'església al segle XIII i que avui es conserva repartit entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic. La guia i tècnica de cultura Pilar Elaez serà l'encarregada d'impartir aquesta xerrada. Serà a les 7. Després d'una estona lliure per sopar, a 9:15 es podrà explorar l'entorn proper a l'església i baixar fins on hi havia la plaça major del poble. La vetllada culminarà amb el concert del nou companyia instrumental a 9:45. Pel que fa al sopar, enguany hi haurà servei de beguda, però els assistents hauran de portar-se el sopar de casa. Tots a Tost és una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet i compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de la Diputació de Lleida i dels veïns de la Vall de Tost.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: I també en l'apartat cultural, el periodista Jordi Nierga presentarà dissabte vinent a Peramola el llibre Esquelles, el primer volum de la nova col·lecció Pagesies de l'editorial Gavarres. L'obra, que recull 14 testimonis de pastors i ramaders de diferents comarques catalanes, es donarà a conèixer a Cal Rosill a les 6 de la tarda. L'autor estarà acompanyat de Laia Engrill, una de les protagonistes, Josep Maria Orrit, pagès de Cal Àngel, i Àngel Madrià, director d'editorial Gavarres. El llibre compta amb fotografies de Martí Alvesa i presenta perfils de professionals de diverses generacions i models de producció procedents de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, l'Alt Empordà, el Lluçanès, la Noguera, el Vallès Oriental i Osona. Entre els entrevistats hi ha, a més de la l'urgellenca Laia Engrill, la sardana Teresa Torné i el pallarès Jordi Navarra, també hi apareixen Jordi Font, Brigitte Garolera, Marc August Muntanya, Toti Joanola, Víctor Rojas i Mapuig Corbé, Abel Peraire, Jordi Terès, Josep Maria Saurí, Mireia Colonques i Guillem Pastoret. El volum ofereix un conjunt de relats centrats en les experiències personals dels protagonistes i en la seva manera d'entendre l'ofici, els animals i el territori.

0: La UNESCO ha revalidat la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029. Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment del reconeixement durant 4 anys més. La revalidació s'ha donat a conèixer durant un acte a l'epicentre de Tremp. El director del Geoparc Orígens, Guillem Puras, ha explicat que el procés per obtenir la ratificació no ha estat una tasca senzilla, ja que ha implicat un examen exhaustiu que ha combinat una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Ens explica a continuació.
1: Avui hem anunciat el veredicte de la UNESCO, que és de que hem revalidat amb targeta verda, i això significa que continuem sent Geoparc Mundial de la UNESCO pels propers 4 anys, del 2026 fins al 2029.
0: Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. D'altra banda, el 2024 van visitar el Geoparc Orígens 293.355 persones, un 25% més respecte a l'any 2021. Entre els punts forts que han permès mantenir l'acreditació destaca la bona tasca en conservació, la divulgació científica i les iniciatives d'educació. Tot i l'èxit obtingut, Puras ha indicat que hi ha aspectes a millorar, especialment en l'àmbit del desenvolupament local. Els objectius fixats per als pròxims anys se centren en la col·laboració empresarial, incrementant les 55 entitats col·laboradores actuals. La UNESCO ha recomanat al Geoparc Orígens establir convenis plurianuals que blindin els pressupostos necessaris per a projectes a llarg termini. L'associació Geoparc Orígens està formada per un total de 19 municipis de 4 comarques: Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i a l'Urgell, i 2 consells comarcals: el Pallars Jussà i la Noguera. I també l'apartat de Pirineu, l'Agència Catalana del Consum ha reforçat durant el 2025 la seva activitat a la vegueria de l'Alt Pirineu amb 620 consultes ateses i 319 reclamacions gestionades per mitjà de les oficines comarcals d'informació al consumidor de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar, especialment l'electricitat, encapçalen tant les consultes com les reclamacions durant el 2025, consolidant-se com l'àmbit principal de preocupació per als consumidors pirinencs. Pel que fa a les reclamacions, han augmentat un 20,4% respecte de l'any anterior, i les incidències vinculades als sectors de l'energia i les telecomunicacions continuen sent les més habituals entre les persones consumidores del territori. Les empreses del grup Endesa són les que van concentrar més reclamacions, amb 32 casos, seguides del grup Telefònica 24 i Gas Natural 18. L'agència ha gestionat directament el 87% de les reclamacions rebudes, 276, de les quals se n'han resolt 170, fet que representa un percentatge de resolució del 61,5%. Un dels indicadors més destacats del balanç és l'augment de les resolucions per acord de mediació entre les parts. Durant el 2025 s'han resolt 165 casos per aquesta via, davant dels 92 registrats l'any anterior, un increment de gairebé el 80%. Els sectors que han registrat més acords de mediació han estat els serveis d'electricitat, gas i aigua, 54 casos, les telecomunicacions, internet, 26, i els serveis generals de consum, que en aquest cas han estat 19. En relació al sistema arbitral de consum, la xarxa d'establiments adherits es manté estable amb 232 negocis de la vegueria compromesos amb una resolució ràpida, gratuïta i voluntària dels conflictes de consum.

I com sempre, agenda, encetem aquest repàs destacant que hi podeu consultar el seguit de festes majors, aplecs, fires i mercats a la L'Urgell al llarg d'aquest any 2026. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i la L'Urgell per a infants i joves, als cursos i tallers al Casal Cívic Comunitari de la Seu i també la proposta de bibliopiscines, préstec de documents, activitats i tallers, també les ajudes per a la promoció al municipi i l'espai de joc, a banda del programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, i les visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà de l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. Així també les visites guiades a l'Espai Dinosfera de Coll de Nargó. Pel que fa a les propostes més immediates, més properes, destaquem la Festa Major de Santa Madalena. Comença avui dimecres, dia 22, a partir de 6:45 del vespre, amb un taller de ceràmica de la mà de l'arqueòloga Carla Garrido. I al talleret, a les 10, també avui dimecres, també a la plaça de Santa Madalena, projecció del film Boris Skozirev, l'estafador que va ser rei. Propostes per la festa gran del barri de Santa Madalena al llarg dels pròxims dies, també divendres, dissabte i diumenge. Demà comença també la festa major de Coll Nargó, del 23 fins al 26 de juliol. Demà dijous, a les 7, lectura d'un herbari poètic. A les 11, festa hawaiana a les piscines municipals, activitats divendres, dissabte i també diumenge. El seguit de propostes el podeu consultar també en l'apartat d'agenda. I també dijous 23, a partir de les 8, a la plaça de les Monges de la Seu, vespreig de circ amb l'obra Street Sail, a la mar del cicle imaginari. El destacat de la setmana passa per la trobada amb els acordionistes del Pirineu, la 51a edició de la trobada. En parlem demà més extensament en l'entrevista amb Cati Plana i Artur Blasco, el detall de cadascunes propostes, també a la nostra agenda. Tot plegat comença aquí a la Seu, divendres 24, al migdia, amb la inauguració i concerts, i a la nit, el concert al Cinema Guiu, al Teatre Cinema Guiu. Tota la informació pel que fa a l'agenda a www.radioso.cat/agenda.

0: I quan passen dos minuts de dos quarts de dues, la 1:32, donem pas a la previsió del temps de la mà de l'home del temps de Ràdio Seu, el meteoròleg Néstor Gómez.
1: Bon dia. Lluny de fluixar, la calor continua acollant i cullerà de valent durant les properes dues jornades, dimecres, dijous i divendres, amb una calor molt intensa. Tot això donaria peu a que de cara ja dissabte que en deixin a normalitzar-se i de cara a diumenge, doncs pràcticament s'hi situen sobre la ratlla del que seria normal per aquestes dates. Però tenim per davant tres dies durs, avui, demà i demà passat, amb aquestes màximes que rondaran la xifra dels 38 graus de manera generalitzada a tota la comarca. Potser demà o demà passat podríem arribar a tocar els 40 cap al sud de la comarca i aquí a la Seu fregar la xifra també dels 40 graus. Temperatures altíssimes, temperatures de forn que continuen sent persistents. Aquesta calor que va arrencar pràcticament a finals del mes de juny i que no dona treva, petites treves que no han sigut suficients com per arribar a temperatures normals, sempre des d'aleshores amb temperatures per sobre o molt per sobre o excepcionalment per sobre del que són normals per aquestes dates. I tot això encapçalat amb un sol de justícia que ens ha d'acompanyar amb aquesta pols en suspensió que demà anirà de retirada però que encara avui perquè el cel sigui terrós, sobretot de cara a primera hora i a darrera hora del dia quan és una miqueta més visible. I de precipitació ara per ara, doncs potser a partir de demà passat n'arribarem a alguna, però sempre seran coses molt puntuals, de generals, allò que diguem de tarda típiques d'estiu, ara per ara no en preveiem.
0: Temperatures tòrrides que ens esperen doncs, aquests pròxims dies, també avui, dimecres, dia 22, són tot just 2:15 de dues, la 1:34. Fins aquí l'informatiu migdia. Més informació a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també als perfils de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: cop al tràfic d'armes a Catalunya. Desarticulen una xarxa que venia armes a grups criminals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
2: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, una arma de guerra, un llançacoets antitancs.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
0: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
2: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
2: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
2: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
0: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
2: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
5: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això em sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
0: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
2: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
6: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. O del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
7: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora retencions. A l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A l'A2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, de mores també. De mitja hora els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir recordem-ho a la R13 13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons.
0: I en sol del temps...
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
10: Va millorant.
0: A poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
10: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc. Això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents. Localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
0: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, un arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitari a l'Hospitalet, i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
11: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
3: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
11: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
3: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
13: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
14: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
15: Si els queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
14: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
12: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat convocat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: De tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar en aquest cas al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de

0: El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
0: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
1: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells. Ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
0: Si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
1: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
2: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i El Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
3: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que a la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
4: Si tu tens al final una sensació, el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
2: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
5: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio la filòloga Carme Vidaluguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
6: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment i encara ben poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
5: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí, per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
5: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap

0: Situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 2 minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
2: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
1: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
2: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar els transports marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
4: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
2: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
1: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
4: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
5: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mikhailo Drapaty.
4: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
1: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
7: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
6: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
8: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que el Davani deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
6: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
1: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
9: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
10: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
9: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
1: I també al Parlament de Catalunya.
11: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
1: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
12: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
13: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
14: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar ni per què es van mantenir durant tants anys.
15: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
12: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
1: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
16: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25
12: 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteocat, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
16: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome, cambia tu cuerpo ya.
12: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
17: Bueno, per ell, perquè com fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, doncs aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
12: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
1: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
18: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
19: Adaptar-nos com sigui, amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
18: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
1: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni.
9: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica, ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
20: Es imperativo que se alcance un pacto de estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara o como es Castilla-La Mancha.
9: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
1: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
21: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
22: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
21: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
0: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
21: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
1: Lleida serà un referent en la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
2: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sol. I les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
3: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, amb tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
2: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una 50ena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
1: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
23: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar 25 euros, ara si hi ha menors pel mig pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
24: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
23: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
25: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més, ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
23: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
1: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
26: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
27: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest pont. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
26: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
28: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una 20ena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també el corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
26: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
1: Una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
4: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
5: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
4: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
6: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
4: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
1: Passen 7 minuts de 2:15, 30 segons de publicitat i la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Catalunya migdia.
1: Passant 8 minuts de 2:15, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. És la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
11: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
13: Ens preguntem què vol dir ser canària, no? Volem que la canària sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
11: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susanne Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
1: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
14: Dolça besada, de gust et desatava.
1: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
29: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
30: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
29: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
1: I una cosa més, abans dels esports.
31: És la mà que mai se'm
1: sense massa bé detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valeria Obereda.
27: El mestre celleré, Antoni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
0: Jo crec que serà una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
27: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
7: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
27: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
1: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení i el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a PAMS. Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi finalment avui es farà oficial com a fitxatge del Barça.
9: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
1: sí,
9: sent oficial.
1: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana, serà avui, igual demà, és demà.
9: Igual és demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Dèiem i viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi Birmingham.
1: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René van Aston, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
12: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys. De fet, és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i en aquest cas de l'equip femení. Sentim a la jugadora que després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030 en feia aquesta valoració.
15: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
12: René van Aston es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
1: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
16: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça i, això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan i, per tant, podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos i que, per tant, és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té des del 2020 i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
2: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, puede decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
16: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
1: Però a banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmoro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
9: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total. El Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al Tot Costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar a Laporte al Barça i que, a més, s'ha trobat que de moment la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
1: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, faltant 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Nevat, a l'Alt Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
12: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
3: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i amb pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
12: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que com va usar, torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada també al Mirandès, en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
17: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
12: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harkett.
1: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
12: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Alcadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació Salou. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
1: Futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
16: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre, doncs, al seu país arribar a setzens de final per primer cop, o també jugadors, doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes, doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara, moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
5: Ahora tiene que ser Bacanane! Ahora sí, carajo!
16: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
5: Ahí está Lo Celso!
16: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que són, han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també, a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: No només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, sí. I segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. Després, també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar. Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament, el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4 quarts.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions de fet del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix, el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el de Sant Padó accepti o no l'oferta italiana, Montserraia.
2: El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat a les últimes hores que mantenen converses amb el tècnic català, tot i advertir que l'operació és complicada i que ara mateix no pot encara donar garanties que arribi a bon port. En aquest sentit, la setmana passada, Paolo Maldini, director esportiu de la Federació Italiana de Futbol, i Leonardo, l'exfutbolista brasiler que fa d'ajudant de Maldini, van viatjar a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola i oferir-li la banqueta de la selecció italiana. Guardiola té en compte l'oferiment per entrenar a Itàlia, però encara no vol prendre una decisió a l'espera del que pugui passar amb la selecció anglesa i la continuïtat o no de Thomas Tuchel. La preferència de Guardiola passaria més per la selecció anglesa que per la italiana per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda, deixem el futbol, vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
3: Catalunya migdia.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin els Alps.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
9: Bona tarda. No hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat, sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent la etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
9: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els títols que ens anuncia a Catalunya Ràdio. Això és el que ens deia.
10: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen 3 dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica a misèria, però crec que normalment se'm dona bé les últimes setmanes a la Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
9: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
10: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
9: Després de la d'avui venen tres etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després dos finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No m'hi vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
9: Adéu.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
12: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip és el tècnic Jordi Valls. Han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
13: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
12: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, queden 25 segons. Per tant, de seguida fem un repàs del que hem explicat a la primera hora i afrontem la segona d'aquest Catalunya Migdia.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Has amoblat a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat.

0: comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
0: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
3: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
2: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: la via, a poc vieni a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

magic.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Una cinquantena de bombers treballen per extingir l'incendi forestal que crema aquesta tarda entre Vallirana i Cervelló, al Baix Llobregat. El foc s'ha declarat en un camí de muntanya de Cervelló i avança cap a l'urbanització de les Rovires, on viuen 300 veïns. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que entri al fons d'un barranc. Per tot plegat, Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament dels nuclis de Can Paulet i de les Rovires. Unitat mòbil al centre de comandament a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda. L'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs s'obrin. Per això, els mitjans aeris hi fan descàrregues constants amb retardant per reduir la combustibilitat. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha agafat carrera fins a dalt i avança cap a l'urbanització de les Rovires, una zona precisament complicada perquè hi ha nuclis de població, ho ha explicat a 3Cat Info l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes.
4: Ha començat a l'inici del camí de les Rovires. És una zona molt muntanyosa. L'aire que hi havia ha propiciat que anés pujant, però haig de dir que de seguida tant ADF com els bombers estaven ja actuant. S'està controlant perquè no arribi a les cases i també per protegir a la població del fum i també perquè és important que els carrers estiguin lliures per si ha de passar bombers o qualsevol altre tipus de dispositiu.
3: L'alcaldessa ha demanat també a la població seguir els canals oficials. Unitat Mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
2: Més notícia, Roger Santaló.
5: Amnistiats, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 6 dies després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Segons consellera d'Esquerra, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Mas, i l'advocada Marta Alsina. A tots ells se'ls va jutjar i absoldre el 2021, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia, que sol·licitava per a ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els van voler aplicar l'amnistia.
2: En clau internacional, Donald Trump amenaça l'Iran de bombardejar un pont o una planta energètica cada vegada que Teheran ataqui un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units renova d'aquesta manera el seu missatge coercitiu a la República Islàmica. En les últimes 24 hores, de fet, tant l'exèrcit nord-americà com la Guàrdia Revolucionària iraniana s'han continuat atacant. El preu del barril de petroli Brent s'ha enfilat durant unes hores fins als $95.
5: Els treballadors de Pascual Agur tornen a fer vaga aquest dijous. El comitè d'empresa considera insuficient la indemnització que els ofereix Pascual, que ha arribat a un acord per vendre la planta a Casa Tarradellas. Els treballadors es mobilitzaran per denunciar que a 2 dies que s'acabi el període de negociació encara no se'ls ha concretat quants llocs de treball oferirà Tarradellas ni en quines condicions. Per això no descarten judicialitzar l'acomiadament col·lectiu que afecta uns 80 treballadors. Coincident amb la vaga de demà, el comitè d'empresa ha organitzat un desplaçament fins a la seu central de Pascual a Madrid, on està convocada una concentració.
2: El Teatre Nacional de Catalunya, el TNC, tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. Dels 32 muntatges estrenats, més d'una vintena han estat d'autoria i de creació catalanes. Amb una programació dedicada a les dones, l'equipament ha combinat l'autoria clàssica i contemporània amb grans noms del repertori universal a través d'una proposta integrada per 32 muntatges amb 7 produccions pròpies, 19 coproduccions i 6 companyies convidades. De la trentena d'estrenes, 22 han estat d'autoria i creació catalanes. Esport, Joan Fito, bona tarda.
6: Bona tarda. El Tour de França, el tram final ja, la 17a etapa, l'última abans d'arribar als Alps. Isaac Vilalta, Boagrón, bona tarda.
7: Bona tarda. Més d'uns aquí per a Jasper Stuyven. El belga és cap de cursa solitari, li 40 segons a un grup de 43 ciclistes, entre els quals hi ha Mathieu van der Poel, Mats Pedersen o el català Balderston. Stuyven, que busca en solitari la victòria d'etapa, veurem si arriben els del darrere. El grup, el gran grup, amb Tadej Pogacar i tots els homes de la General, rodant a més de 6 minuts. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Barón.
6: En bàsquet, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça. Sekulić té 48 anys i en l'última temporada ha dirigit el Dubai, amb qui va ser campió de Lliga. Sekulić, a més, és l'actual seleccionador eslové i signa per les dues pròximes temporades. També al Barça, René Van Asten, central de 19 anys, és nova jugadora del club blaugrana, signa fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax. Van Asten és el primer fitxatge del Barça aquesta temporada. El Girona, per la seva banda, juga aquest vespre contra l'Olot, el segon amistós de la pretemporada. El partit és a les 8 i el podreu seguir en directe a Sport 3. I a Sydney ha començat la superfinal de la Copa del Món de Waterpolo. Espanya, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha classificat per les semifinals després de superar per 8-7 a Hongria.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
9: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. L'Escola de Futbol Orgèlia serà la pregonera de la Festa Major de la Seu d'Urgell 2026. Així ho han anunciat l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han donat a conèixer aquest dimecres la programació completa de la celebració, que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. La Festa Major d'enguany ofereix un programa format per 90 activitats adreçades a tots els públics, repartides en 11 espais diferents de la ciutat. Música, cultura, tradicions i activitats familiars ompliran durant 5 dies els carrers i places de la ciutat. Durant la presentació, l'alcalde ha agraït la tasca de la regidora de festes, Cristina Moreno, i de totes les persones que han treballat per fer possible la celebració. També ha remarcat que la Festa Major va molt més enllà de la gresca i és un acte d'orgull de ser de la Seu, de tornar-nos a reunir i de compartir bons moments. L'edició d'enguany reforça el compromís de l'Ajuntament amb l'accessibilitat i la inclusió. Com a principal novetat, els concerts dels Catarres i de Tallets comptaran amb servei d'interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració amb l'empresa En Bucle per facilitar que les persones sordes també puguin gaudir de l'espectacle. També es mantenen les franges d'atraccions en silenci al recinte firal del pàrquing del Doctor Peiró el diumenge i dimarts de 6 a 8 del vespre. A més, entre les novetats destaca el retorn del Correaigüe, activitats de realitat virtual al centre cívic, la nova ubicació d'una part de la venda ambulant al carrer de Sant Josep de Calassanç per donar resposta a la augment de parades, així com la incorporació d'una nova xaranga, Salsa Rosa, dins la programació festiva. Els comuns han reclamat aquest dimarts des de la Seu d'Urgell una millora de la connexió en transport públic entre la capital de l'Alt Urgell, la ciutat de Lleida i l'Hospital Arnau de Vilanova. La diputada al Congrés, Viviane Ogú, i el coordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran i regidor de Tuixent, Mario Matà, han presentat al Mercat Setmanal una campanya de recollida de signatures per a fer-ho possible. La iniciativa sota el títol "A la Seu no som de segona, volem un bus digne i directe a l'Hospital Arnau de Vilanova" reclama que el servei interurbà incorpori una parada directa a l'Hospital de Referència de l'Alt Urgell, augmenti les freqüències, compleixi els horaris previstos i garanteixi l'accessibilitat dels vehicles sense que les persones amb mobilitat reduïda hagin d'avisar amb antelació. Per als comuns també és important, pel que fa a aquest aspecte, una proposició de llei d'equitat territorial que impulsen al Parlament. La iniciativa vol reconèixer aquesta equitat territorial com un dret i com un principi que guia el conjunt de les polítiques públiques. Més de 300 infants d'una desena de casals de l'Alt Urgell han participat aquest dimarts en la 21a edició de la campanya Disfruita-la. La iniciativa impulsada per Unió de Pagesos amb el suport de la Diputació de Lleida vol ajudar a promoure el consum de fruita de temporada i proximitat entre la població infantil. L'acció de sensibilització ha inclòs un espectacle d'animació a càrrec del grup La Cremallera, pensat per donar a conèixer les propietats de la fruita. Els infants també han rebut les tradicionals carmanyoles en forma de poma, plena de fruita tallada. Es tracta d'un element reutilitzable que els organitzadors reparteixen any rere any amb l'objectiu que els joves les facin servir per endur-se fruita de casa. El canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Així ho indiquen resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyalen que una gestió forestal adequada podria frenar aquesta pèrdua entre un 8 i un 10% i alhora fer els boscos més resilients. La investigació es basa en dades recollides en parcel·les experimentals de boscos de pi negre situades entre els 1.600 i els 1.900 metres d'altitud. En aquests espais s'hi apliquen tractaments de gestió forestal per analitzar-ne l'impacte tant en la producció com en la diversitat de bolets. Tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu i Lleida, concretament inclouen l'Alt Pirineu, la Seu d'Urgell, el Pont de Suert, Sort i Tremp, han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat. Així ho ha informat la secció sindical del CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. La CGT ha informat que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu, al Pont de Suert i Lleida. Parcs com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. I és Tamariu que acull una escola de cinema per a joves amb professionals del sector audiovisual. El curs impulsat per la productora de Cast es farà el 27 de juliol i acabarà el 6 d'agost. Culminarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà al Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell. Les inscripcions són obertes. I el despoblat de Tost, ubicat al municipi de Ribera d'Urgellet, tornarà a acollir per cinquè any consecutiu la jornada Tots a Tost. La trobada tindrà lloc dimecres 29 de juliol i pretén, encara que sigui unes poques hores, tornar a la vida i la relació comunitària a un poble que va quedar del tot deshabitat durant la dècada dels anys 60. El programa inclou una xerrada sobre el baldaquí de l'església de Sant Martí, un sopar i un concert de la nova companyia instrumental. Presentació dissabte a Pere Mola del llibre Esquelles, sobre pastors i ramades de Catalunya. L'obra de Jordi Nierga, amb fotografies de Martí Alvesa, recull 14 testimonis de professionals del sector ramader d'arreu del país i inaugura la col·lecció Pagesies de l'editorial Gavarres. Del Pirineu hi apareixen Laia Angrill, Teresa Torné i Jordi Navarra. La UNESCO ha revalidat la designació del Geoparc Orígens fins al 2029. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. L'espai inclou 19 municipis, entre els quals també de l'Alt Urgell. I l'Agència Catalana del Consum ha incrementat la seva activitat a l'Alt Pirineu i ha gairebé duplicat les mediacions resoltes durant el 2025. La vegueria registra 319 reclamacions, un 20% més que l'any anterior. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar es consoliden com l'àmbit principal de preocupació entre les persones consumidores del territori. Acabem amb esports. El Cadí La Seu ha reforçat el seu joc interior amb la incorporació de Palmyr Mbu. La jugadora francesa de 23 anys i 1,86 m d'alçada arriba al Cedis Bàsquet després de completar 2 temporades a la Universitat de Rhode Island.

0: Millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Fondo!

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, són les 7 i un minut. Ens estem aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dia 22. Un dia en què parlem de l'escola de futbol Orgèlia. Serà la pregonera de la festa major de la Seu d'Urgell. És un anunci que ha fet avui l'alcalde urgellenc Joan Barrera i també ha estat acompanyat Joan Barrera en aquest anunci per la tinent d'alcalde Gemma Tó. Han donat a conèixer més la programació completa de la celebració que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. Joan Barrera explica el perquè d'aquest any com a pregoners els de membres de l'Escola de Futbol Orgèlia.
3: Primer de tot, a part de, com ja hem dit, ja hem anunciat els caps de cartell, que són les catarres i els tiets o els tallets, el que volíem anunciar és el pregó, que és la part, una de les parts principals, i que enguany ho farà l'escola Edford, l'escola Orgèlia, l'escola de futbol, que enguany fa 30 anys, i que, a més, és el club esportiu amb més esportistes de tota la Seu. Per tant, hem pensat que l'Edford faci aquest pregó, no només per l'esport i pels 30 anys, sinó pels valors i al final, la feina que fa d'una manera inclusiva, d'una manera igual per a tothom i una manera inculcant aquests valors de l'esport que sempre són els que ens han de guiar a tothom. Una festa major inclusiva. Nosaltres estem treballant amb el Consell Municipal d'Accessibilitat i Mobilitat des de fa anys, i enguany hem volgut fer gestos per tal de que la festa major sigui més accessible i més inclusiva per a tothom. I per tant, en quant a la música, hi haurà de l'empresa Mucle, hi haurà un servei d'interpretació de signes per a persones sordes als dos grans cursets de la carpa, no? Que són, com deia, els catarres i els tallets, i per tant, perquè tothom tingui un espai i tothom pugui gaudir-ne d'aquests dos grans esdeveniments dintre de la festa major. I, evidentment, també mantenim el compromís amb les persones amb hiperatenció sensorial, amb les atraccions en silenci. El doctor Peiró, el diumenge i dimarts de 6 a 8. ¿Vale? És un tema que ja vam començar i que seguirem, i que segur que hi ha molt camí per recórrer, i que s'haurà d'anar treballant les diverses festes majors dels propers anys.
2: Hem escoltat l'alcalde de la Seu d'Urgell com anunciava aquest pregoner de la festa major, el Club Edford, i també feia referència a una de les novetats d'enguany, aquest compromís de l'Ajuntament amb l'accessibilitat i la inclusió. Una festa major, la d'enguany, la de la Seu, que ofereix un programa format per 90 activitats adreçades a tots els públics, repartides en 11 espais diferents de la ciutat. Música, cultura, tradicions i activitats familiars ompliran durant 5 dies els carrers i places de la ciutat. Durant la presentació, l'alcalde a més, ha volgut agrair la tasca de la regidora de festes, Cristina Moreno. Aquestes han estat les seves paraules.
3: Dic que avui no ha pogut ser la Cristina Moreno, la regidora, que, de fet, va preparar el gruix d'activitats d'aquesta festa major i que, juntament amb les tècniques d'esdeveniments, va preparar tot el que és el programa. No pot ser, però un record per ella i per la seva feina. I també que s'ha d'agrair a totes les persones que d'alguna manera han estat incloses i han estat l'ànima de que això s'hagi pogut preparar, no? Començant per les tècniques d'esdeveniment, per tota l'àrea de promoció econòmica, com he dit, la regidora Moreno, evidentment la regidora Tó, que es presentarà la part de detall, però també recordant totes les associacions i entitats que formen part d'alguna manera d'aquesta festa major. Ja farem l'agraïment quan s'hagi fet, però sempre s'ha d'agrair la predisposició de geganters, de diables, de tothom, que d'alguna manera sempre està disposada a col·laborar amb la seva ciutat i que tot el que es faci sigui un èxit.
2: Joan Barrera, que també ha remarcat que la Festa Major va molt més enllà de la gresca i és un acte d'orgull de la ciutat.
3: Perquè més enllà de la Festa Major i de ser una festa, que sempre a vegades s'utilitza la paraula festa com a una paraula despectiva, hem de dir que la Festa Major és un acte d'orgull, d'orgull de ciutat, d'orgull de ser de la Seu, de tornar-se a reunir tothom, de compartir aquests moments de persones que no hi viuen a la Seu i que pugen només per aquesta festa i que, per tant, doncs, prenguem-nos aquesta festa d'una manera, com sempre fem, lúdica i orgullosa de formar part d'aquesta gran ciutat que al final doncs, portem tots al cor.
2: Entre les novetats enguany destaca també el retorn del Correaigua, activitats de realitat virtual al centre cívic, la nova ubicació d'una part de la venda ambulant al carrer de Sant Josep de Calassanç per donar resposta a l'augment de parades, així com la incorporació d'una nova xaranga salsa rosa dins la programació festiva. Gemma Tó, la tinent d'alcalde Gemma Tó, ha parlat de les activitats agrupades en diversos àmbits.
4: Enguany la programació hi haurà 90 activitats. Aquestes 90 activitats les podem diferenciar en diferents àmbits, en l'àmbit esportiu, en l'apartat musical, en el de cultura i tradicions i el de l'espai, diguéssim, per més joves i famílies.
2: La programació s'estendrà per un total d'11 espais de la ciutat. L'espai Casetes tornarà a ser el punt neuràlgic dels grans concerts nocturns que comptarà amb 100 caravanes, mentre que a la plaça Catalunya hi haurà els balls i les actuacions de les orquestres. La plaça dels Oms concentrarà els actes més institucionals i de cultura popular. La plaça de Joan Sans, al Parc del Segre, i la plaça de les Monges es convertiran concretament en els principals espais familiars amb tallers, espectacles de circ, jocs, ludoteca i activitats infantils. El carrer de Santa Maria tornarà a ser el punt del seu folk, mentre que el Palau d'Esports, la zona esportiva i el centre cívic El Passeig acolliran les activitats esportives, el teatre i les propostes tecnològiques. Una Festa Major que continuarà mantenint els seus actes més emblemàtics, com el Baix Cerdà, la cercavila gegantera, el correfoc, les sardanes, el seu folk, les habaneres, el teatre, el cinema a la fresca i els espectacles de circ. L'esport tornarà a tenir un paper destacat amb una desena de propostes i les parades d'artesania i alimentació també seran protagonistes. Finalment, cal recordar que els assajos del Baix Cerdà tindran lloc del 24 al 28 d'agost. Les inscripcions per al concert familiar, el teatre, la Guarrimcana i altres activitats ja estan obertes, mentre que les activitats esportives s'obriran aquestes inscripcions el dia 1. I no deixem les celebracions perquè la festa del barri de Santa Magdalena de la Seu d'Urgell se celebra des d'avui i fins diumenge amb un programa que combina activitats culturals, lúdiques, musicals i tradicionals. Les propostes es desenvoluparan al llarg de 5 dies, inclouran tallers, cinema, concerts, àpats populars, activitats familiars i actes de cultura popular. La programació ha començat avui amb un taller de ceràmica a càrrec de Carla Garrido, mentre que a la nit es projectarà la pel·lícula Boris Skoshirev, l'estafador que va ser rei, dirigida per Jorge Cebrián. Serà a les 10. Pel que fa a divendres, és de previst un campionat de botifarra 2:15. Posteriorment, a les 9, se celebrarà una botifarrada i sopa popular a la plaça amb inscripció prèvia obligatòria. La jornada continuarà amb el concert de maneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma a les 10 i la sessió de nit jove a partir de la mitjanit amb Dirty Blond i DJ Chemical. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de gegants i la festa de l'escuma a 11:15. A la tarda hi haurà inflables d'aigua i berenar a les 5. Per acabar la jornada, el gran ball de festa major, 11:45, està previst, comptarà amb les actuacions del duo Láser, 7 de copes i el DJ Helder Barroso. La festa es tancarà diumenge amb una missa i un vermut a la plaça de l'Església a les 12. Finalment, al vespre, 8:15, es farà una ballada de sardanes amb la participació de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu. I una notícia que ampliarem demà, la delinqüència a la Seu d'Urgell ha baixat un 10% i els robatoris amb força s'han reduït gairebé un 40%. La Junta Local de Seguretat ha constatat una disminució significativa de la criminalitat i una millora de la taxa de resolució dels fets delictius. El govern municipal, però, situa la convivència ciutadana i seguretat viària com a prioritats d'actuació immediata. I en política, els comuns han reclamat aquest dimarts des de la seu una millora de la connexió en transport públic entre la capital de l'Alt Urgell i la ciutat de Lleida i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. La diputada al Congrés, Vivian Ogú, i el coordinador dels comuns a l'Alt Pirineu i Aran i regidor de Tuixén, Mario Matà, han presentat al mercat setmanal una campanya de recollida de signatures per a fer-ho possible. Mario Matà.
5: I dintre d'aquesta equitat territorial, doncs avui també llancem una campanya molt centrada a la Seu d'Urgell i a l'Alt Urgell, en la que demanem des dels comuns és que s'ampliï la freqüència dels autobusos que connecten la Seu d'Urgell amb Lleida, una freqüència que creiem totalment baixa per la situació en la que ens trobem. Només hi ha dos busos, dos connexions diàries amb Lleida, que és la nostra capital de província, on tenim un hospital on no hi ha una parada, i aleshores qualsevol persona que hagi d'anar a l'hospital ha de baixar-se a l'estació d'autobusos, ha d'agafar, esperar que vingui el bus local, pujar i anar, que això ja implica doncs, 45 minuts més de trajecte. I una cosa que ens sembla molt, molt important és l'accés amb gent amb cadira de rodes, a la mobilitat. A dia d'avui no et poden garantir tenir un autobús adaptat si no avises amb més de 4 dies d'antelació. Això creiem que és totalment inadmissible. No està treballant sobre l'equitat territorial el fet d'haver de planificar amb tant de temps potser una visita al metge, que no és algú que tu puguis planificar.
2: Així doncs, aquesta petició, una campanya de la qual ara se'n farà difusió.
5: Sí, nosaltres avui comencem la campanya a través de codis QR, que anirem trobant, que anirem sent repartint avui en el mercat de la Seu. També penjarem cartells a l'estació de bus i a diferents punts d'informació de la ciutat. Farem difusió també a través de la xarxa, a través de mitjans de comunicació, doncs, animant a la gent a que participi, que s'inscrigui, que posi la seva signatura i entre tots doncs, poder fer la pressió necessària per aconseguir el nou servei.
2: Els comuns també han donat a conèixer aquest dimarts la proposició de llei d'equitat territorial impulsada al Parlament de Catalunya. La iniciativa vol reconèixer l'equitat territorial com un dret i com un principi que ha de guiar el conjunt de les polítiques públiques. Així ho ha explicat Viviana Ogó.
6: Llavors, nosaltres hem proposat aquesta llei d'equitat territorial que el que busca és garantir no, que l'equitat territorial no sigui només un element discursiu, sinó que sigui un eix vertebrador de l'acció pública. És a dir, que tota l'administració pública hagi de garantir aquesta equitat territorial en totes les accions que faci, no? Per, doncs, precisament doncs, garantir que, per exemple, les dones de l'Alt Urgell tenen els mateixos drets a l'accés a la salut sexual i reproductiva, l'accés a la cultura, l'accés a la mobilitat, no? Que són qüestions que veiem que, depenent del codi postal, doncs, hi ha gent que n'accedeix amb molta més facilitat que d'altres, no?
2: Així doncs, aquesta proposta dels comuns ha tot plegat per garantir els drets del territori.
6: Llavors, nosaltres el que volem és garantir per un costat aquesta universalitat de drets, però també som conscients de que aquesta manca de finançament estructural que han tingut molts territoris de Catalunya, doncs, per exemple l'Alt Urgell, no? Doncs s'ha de revertir. I per tant, demanarem no? també que hi hagi aquesta distribució territorial de recursos doncs, en tots aquests territoris que històricament han estat més oblidats, no? Com ho farem, això? Doncs ho fem a través d'una sèrie d'instruments a nivell català, però també, per exemple, a nivell estatal, doncs voldrem garantir una millora, per exemple, de les carreteres, de tot el que és la mobilitat entre les valls, de la mobilitat també dels autobusos, de les telecomunicacions, per garantir que no hi ha talls de subministrament i d'altres qüestions no, que ens traslladen des d'aquí, des dels comuns locals.
2: Aquestes qüestions, com dèiem, presentades ahir al mercat setmanal de la Seu d'Urgell. I 14 minuts passen de les 7, el canvi climàtic podria reduir fins a un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040. Això ho indiquen resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de

0: estaríamos haciendo una gran labor, ¿no? Y realmente estamos viendo cómo, si nosotros somos capaces de gestionar un bosque de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 10%.
1: L'estudi, per exemple, s'està fent a través d'una xarxa en un centenar de punts distribuïts arreu de Catalunya, entre els quals hi ha també meranges.
0: Estos bosques son muy peculiares porque durante muchos años se han gestionado para la obtención de madera. Lo que no se ha hecho es gestionarlos para lo que es la producción de setas. En este caso, nosotros aquí tenemos un conjunto de 18 parcelas permanentes en las que hacemos inventario en unas parcelas que hemos gestionado y en otras que no hemos gestionado. Para ver al final lo que sucede cuando tú gestionas un bosque, cuando reduces lo que es la cantidad de árboles en estos bosques, ¿no? Y la verdad es que promete porque realmente hemos visto que cuando tú gestiones un bosque, tanto la producción como diversidad de setas aumenta. Está claro que si cortamos todo el bosque a matarrasa y que no dejamos ningún árbol, pues está claro que no tampoco tendremos setas, ¿no? Pero si lo gestionamos de una manera correcta, podemos aumentar la producción en torno a un 6 o un 10% de la producción.
1: En el mateix sentit s'expose Àngel Ponce, que també és investigador especialitzat en micologia.
2: La gestió forestal, que és principalment com l'experiment que hem muntat aquí a la zona de Meranges, hem vist que té un efecte positiu sobre la productivitat i sobre la riquesa dels fongs, sobretot quan són intensitats de tala reduïdes, menys del 30% en qualsevol cas. Veiem que afavoreix el recurs micològic.
1: Així doncs, aquesta mesura que s'està duent a terme a través del Centre Tecnològic i Forestal, pel que fa a la campanya estiuenca actual, els tècnics indiquen que encara no hi ha producció de bolets malgrat les pluges de l'hivern. La fructificació depèn de les tempestes d'estiu i de les baixes temperatures en un moment que pot trigar entre 20 i 25 dies, un cop hi ha les condicions favorables. I tots els parcs de bombers funcionaris de la regió d'emergències del Pirineu, la Seu, d'Urgell, el Pont de Suert, Sort i Tremp, Illa de Lleida, Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega han decidit sumar-se a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya. La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d'Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei en públic. Dir que la CGT també ha assenyalat que hi ha mínims operatius per garantir una correcta cobertura a la Seu, al Pont de Suert i Lleida, i que parcs com el de Tremp, Balaguer, Cervera i Mollerussa han hagut de tancar alguns dies per falta d'efectius. I parlem ara d'Estamariu, que acollirà aquest estiu una escola de cinema adreçada a joves a partir de 13 anys. La iniciativa impulsada per la productora de cast es desenvoluparà del 27 de juliol al 6 d'agost i oferirà una introducció pràctica al món de l'audiovisual amb la participació de professionals del sector. El curs finalitzarà amb el rodatge d'un curtmetratge que es projectarà posteriorment als cinemes Guiu de la Seu. Segons ha explicat el cineasta Joan Gil, el projecte va sorgir arran d'una proposta de l'alcaldessa de Pere Mola. Escoltem a Joan Gil.
3: Ja sabeu que Estamariu, de sobres, que és un poble molt dinàmic, tothom és rock and roll una mica tot el dia, i bueno, a partir d'una mica la idea de la nostra alcaldessa, la Pilar Malció, que un dia em va dir, escolta'm, per què no fem alguna cosa aquest estiu, per què no creem alguna activitat que estigui relacionada amb el cinema, i bueno, una mica així, parlant, una mica de broma, una mica seriosament, al final vam pensar que podríem fer un taller, per fer una mica una introducció al cinema a la gent jove. Després vam pensar que podia ser gent jove però no tan jove també, i bueno, una mica d'aquesta manera, com passen les coses moltes vegades, no? Que casual o causal, hem arribat a la conclusió de per què no, en un entorn com el que tenim, en una comarca, no només el poble, la comarca que tenim, que és fantàstica, que és un entorn que ja s'ha demostrat que estimula la creativitat i la salut també, i en el poble ja s'han fet experiències d'aquest estil, d'atraure gent, professionals que desenvolupen una activitat concreta durant uns dies i que o que es preparen un espectacle o que simplement venen a estudiar o desconnectar o a fer un treball d'equip, vam pensar, doncs, per què no ho fem amb el cinema?
1: L'escola abordarà diferents àmbits de la producció cinematogràfica. Entre el professorat hi haurà

0: Ferran Audí, de l'Institut del Teatre, que impartirà interpretació, el guionista Eric Romero, nominat al BAFTA New Talent, que treballarà la creació i el guió, Maria Solsona Casal, estilista de cinema, la muntadora Mònica Cambra i el tècnic de so Ernest Peral, nominat als Premis Gaudí i als Premis Goya. El cartell del curs resumeix el plantejament de l'activitat en conceptes: aprendre, crear, rodar i divertir-se. Les inscripcions tenen un preu de 20 euros, les places són limitades. I el despoblat de Tost, ubicat al municipi de Ribera d'Urgellet, tornarà a acollir per 5è any consecutiu la jornada Tots a Tost. La nova edició se centra en el patrimoni i en la història al voltant d'un dels elements més reconeguts de l'església romànica de Sant Martí, el baldaquí. La visita guiada anirà a càrrec de Pilar Alaez. Després d'una estona lliure per sopar, a 8:45 es podrà explorar l'entorn proper a l'església i baixar fins on hi havia la plaça major del poble. La vetllada culminarà amb el concert de la nova companyia instrumental a 9:45. Que fa el sopar enguany, hi haurà servei de beguda. I el periodista Jordi Nierga presentarà dissabte a Pere Mola el llibre Esquelles, del primer volum de la nova col·lecció Pagesies de l'editorial Gavarres. L'obra, que recull 14 testimonis de pastors i ramaders de diferents comarques catalanes, es donarà a conèixer a Cal Rossill a les 6 de la tarda. L'autor estarà acompanyat de Laia Angrill, una de les protagonistes, també per Josep Maria Orrit, pagès de Cal Àngel, i Àngel Madrià, director de l'editorial Gavarres. La UNESCO, que ha revalidat la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029. Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta. El procés per obtenir la ratificació ha estat llarg i dur.
1: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental, és un expedient documental molt complet, i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaladors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els progressos que s'han fet durant aquests 4 anys. Per tant, és una acció de compromís, és una acció de compromís política i és una acció de compromís per la comunitat local, per la ciutadania.
0: Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116. L'espai inclou 19 municipis del Pallars Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i també de l'Alt Urgell. Per l'Alt Urgell hi ha Coll de Nargó. I l'Agència Catalana del Consum ha incrementat la seva activitat a l'Alt Pirineu i gairebé duplica les mediacions resoltes durant el 2025. La vegueria registra 319 reclamacions, un 20% més que l'anterior. Els sectors relacionats amb els subministraments de la llar es consoliden com l'àmbit principal de preocupació entre les persones consumidores del territori. I acabem amb esports. El Cadí la Seu reforça el seu joc interior amb la incorporació de Palmyre Embu. La jugadora francesa de 23 anys i 1,86 m d'alçada arriba al Cedis Bàsquet després de completar 2 temporades a la Universitat de Rhode Island. Fins aquí aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web a radioseu.cat. També es poden consultar les notícies i seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, també en imatges. A les 8 connectarem amb Catalunya Ràdio. Res més per ara. Molt bon vespre.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Avaluen també l'impacte que això pugui tenir en l'estabilitat del terreny, tant pel que fa a les vies de Rodalies, ara mateix suspeses la circulació a la R2, a la R2 Nord i la R11 en aquest tram, i també l'estabilitat pel que fa als veïns.
1: La idea es hacer una, esta primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero, y estamos en esta fase, o sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
2: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat de, i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
0: Hem sentit primer el portaveu de DIF i després, ara mateix, Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona. De seguida ampliarem aquesta informació perquè Adif ha ofert una roda de premsa. Una atenció als mitjans allà mateix a Montcada fa tan sols uns pocs minuts. A aquesta hora, a Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, també pendents del foc que crema a Cervelló, al Baix Llobregat. Maria Costa.
3: Un foc que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu. Ha començat el camí al peu de la muntanya i ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, tot i que s'ha contingut. Ha afectat a dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i tres vehicles. Aquesta urbanització continua confinada, així com la del Paulet.
0: Gràcies, Maria. Tot això el dia que la Comissió Europea ha recordat a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència del TJUE sobre l'amnistia. I tot això passa molt poques hores després que Carles Puigdemont hagués denunciat que el Tribunal de Comptes es nega a aplicar-li l'oblit judicial. Al Catalunya Vespre també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització familiar que traficava amb armes i municions per a grups criminals.
4: Diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però com d'aquí al terra, de grans dimensions.
0: I també sorprèn que el cap era un reclús que operava des de la presó de Quatre Camins. En total hi ha 9 persones detingudes. I atenció al gir que ha fet el cas Mango. Hi ha un nou testimoni inesperat. Una dona que ha explicat als Mossos que va rebre l'encàrrec de la terapeuta familiar de buscar rutes extremes per portar a la pràctica la seva teràpia de confrontació entre pare i fill i que va acompanyar Jonathan Andic a fer el recorregut pocs dies abans de la mort del pare. I entrevistarem l'experta en intel·ligència artificial Karina Giver per saber més del que ja es considera el primer atac autònom i no controlat d'un model d'intel·ligència artificial de la creadora del xat GPT. La màquina s'hauria revelat, segons la companyia, i va atacar una empresa rival, un incident sense precedents de ciberseguretat.

0: El grup Antònia Font perd un dels seus membres fundadors i baixista, en Joan Roca, que mort després d'una llarga malaltia. Va contribuir a la creació de la identitat musical única del grup d'Antònia Font. I al llarg d'aquest Catalunya Vespre, avui també recordarem Joan Vallverdú, l'il·lustre de les lletres catalanes, que va morir ahir als 103 anys. Abans de començar, titular d'esports, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no hi ha manera que Karim Adeyemi sigui oficialment jugador del Barça, haurem d'esperar finalment a demà. Estava prevista la seva oficialització avui mateix, però uns problemes amb uns serrells burocràtics entre advocats endarrereixen l'anunci oficial. Demà mateix el presentaran, el dia que el femení blaugrana també reforça, ha fitxat l'extrem neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten, fins al 2030.
0: El temps. Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui ha afluixat una miqueta la calor, tot i això hem arribat als 39 graus, però tenim per davant dos dies més amb aquest pic de calor demà i demà passat, sobretot demà. Dijous és quan tindrem aquests valors més elevats, amb màximes que poden superar els 40-42 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, demà s'intensifica la calor en un dia molt estable, però la bona notícia és que continuem anunciant que aquest cap de setmana finalment es normalitzaran els termòmetres. Oh,

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Un dels pous de les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, segons acaba d'informar Adif, però sí que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Insistim que és una informació de la qual n'acaba d'informar fa ben pocs minuts Adif, i per tant busquem l'última hora des d'aquí, des de la redacció. Roger Santaló, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat?
2: Doncs mira, primer de tot hem d'anar fins al moment en què ha tingut lloc l'incident, que ha passat quan faltaven 10 minuts per les 2 del migdia. Pel que informa Adif, hauria cedit parcialment la paret d'un d'aquests pous per on es duien a terme les obres de soterrament d'aquestes vies al municipi de Montcada i Reixac, i ha fet caure cap a dins de l'esvoranc una grua de pes considerable que era just a sobre. Hem de remarcar això, que era en una de les, dels pous de les obres que es feien per aquest soterrament i no a les vies de tren per on en principi han de circular els trens de les línies R2 i R11. Ara mateix, però, es desconeixen quines han estat les causes de l'incident, tal i com explicava fa pocs minuts en una compareixença el subdirector de construcció d'obres de DIF, Arturo Pastor.
3: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: Ara mateix els tècnics de DIF avaluen quines han estat les afectacions que ha provocat l'ensorrament i quina és l'estabilitat del terreny, sobretot perquè hi ha aquestes obres que s'estan duent a terme a Montcada i Reixac, i també per les edificacions que hi ha a l'entorn. Ara, això sí, segons Pastor, les vivendes no haurien quedat afectades.
3: La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
2: De moment, el que diuen és que van solucionant els problemes sobre la marxa, els tècnics de DIF. De moment, hi estan injectant formigó per garantir aquesta estabilitat del terreny. Fins al lloc dels fets també hi han anat els bombers de Barcelona. Clara Latorre, cap de Guàrdia dels Bombers, doncs, ha explicat quines han estat les seves tasques en aquest incident.
4: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
2: Des dels tècnics informen que hi ha un canal obert amb els veïns per explicar contínuament quines són les incidències que ha provocat aquest incident, per si caldria fer alguna actuació preventiva en pos de la seguretat, que doncs, si pot estar compromesa la seguretat del terreny. I Renfe recomana als viatgers, pel que fa a la incidència ferroviària, que facin transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb els trens que passen per aquest altre punt i acabar d'arribar així fins a Barcelona.
1: Gràcies a Roger Santaló. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora d'aquest esvoranc que ha aparegut, recordem-ho, en les obres de soterrament de les vies de tren a l'altura de Montcada i Reixac, que és un esvoranc de grans dimensions. Encara s'està estudiant què és exactament què és el que ha passat, per tant, al llarg del Catalunya Vespre i de les següents apunts informatius aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, mirarem d'ampliar aquesta informació també per tot allò que pugui afectar els veïns de la zona. Bé, a aquesta hora també estem molt pendents d'un incendi que s'ha declarat a Cervelló, això és al Baix Llobregat, i que a hores d'ara continua actiu. El foc ha obligat a confinar uns 300 veïns de dues urbanitzacions i ha cremat 3 cotxes i també 2 parcel·les. Els bombers, tot i que encara no l'han estabilitzat, sí que confien a poder-ho fer en les properes hores. S'investiga, de fet, a aquesta hora també si l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa. Bona tarda.
5: Bona tarda. tarda l'incendi encara crema. De fet, des d'aquí el centre de comandament encara es veuen columnes de fum i algunes flames. L'objectiu dels bombers és que al llarg de les properes hores es puguin estabilitzar els dos flancs, malgrat que l'orografia és complicada perquè és força escarpada. Tot i això, diuen, l'escenari és positiu. En parlava el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
6: El mantenim com actiu, malgrat que l'evolució és força favorable, que ha començat amb molta intensitat, ha cremat amb molta intensitat en alguns punts, i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés i afectés més a aquesta urbanització.
5: De fet, el foc ha obligat a confinar la urbanització de les Rovires, també la del Paulet, però en aquest darrer cas, sobretot pel fum, una zona en total on hi viuen unes 280 persones. El foc ha començat al camí de les Rovires i ha avançat muntanya amunt en direcció a l'urbanització que porta el mateix nom, on s'ha aconseguit contenir les flames.
6: Han estat, diguem, dins del que seria el perímetre, un parell de parcel·les, seria alguna construcció de fusta i alguns vehicles afectats, entre rolocs i altres vehicles. Però diguem-ne que el foc, el que és la zona del CAP, que s'ha impactat contra l'urbanització, ha estat continguda a l'entrada, diguem-ne, d'aquesta urbanització. Hem desplegat molts recursos a la zona, tant terrestres com aeris, per tal de limitar aquesta afectació, que ha estat molt limitada.
5: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canas, ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara continua oberta.
7: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
5: El foc ha cremat fins ara, segons l'última actualització dels agents rurals, 14 hectàrees en una zona potencial de 400 més.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Hem d'afegir que el risc d'incendi de cara a demà encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al parc de Montserrat ni tampoc a la serra de Montsant, a més dels 5 espais que avui ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. El pic de calor arriba demà a Catalunya, justament per això aquest augment del risc d'incendis. S'arribaran a màximes de 42 graus a Lleida i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. La calorada està sent generalitzada, però ara apuntem una dada nova. A Barcelona ja s'ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de que tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat els 25 graus i avui, compte, se n'hi pot sumar una més. Montse Poblet, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Barcelona no havia viscut mai tantes nits tòrrides a aquestes alçades de l'any, però hem de dir que no és l'únic punt del país on les nits són terribles.
8: Exacte. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. A Barcelona, en concret a l'estació de Can Bruixa, a les Corts, ja en porten 29, 6 més que el 22 de juliol de l'any passat, i si les previsions es confirmen, avui en sumaran una més. Si mirem les gràfiques anuals, a la mateixa estació, la de Can Bruixa, el rècord de nits amb els termòmetres per sobre de 25 graus és del 2003, quan n'hi van haver 51, seguit del 2023 amb 47 nits tòrrides, i l'any passat, que en tot l'any se'n van registrar 36. Ara, només a 22 de juliol, ja estem a 29.
1: Ah, perdona, Montse, si ara mirem les temperatures diurnes, tampoc no hi ha gaires bones notícies.
8: Doncs en els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa ha estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de mal dormir i dies amb temperatures extremes en els que la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
9: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
10: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitació hace un calor on no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ya.
8: Amb l'escalfament global als 40 graus i les nits tòrrides que fa només unes dècades eren excepció, ara s'estan tornant norma.
1: Un quart de nou de la nit, nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats pel procés. Ara, la Comissió Europea diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els pertoca moure fitxa. El govern comunitari reacciona d'aquesta manera a l'escrit de la defensa de l'expresident Puigdemont, que ahir, ho explicàvem també aquí, denunciava que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
11: Hola, Agnès, bona tarda.
1: En concret, la Comissió Europea es dirigeix a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, que de moment continuen sense

0: autoritats comunitàries cobrin un expedient contra l'estat espanyol. Avui Brussel·les es limita a dir que examinarà aquesta queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: Qui ja ha amnistat la justícia són els síndics del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i pràcticament una setmana després de l'aval europeu a la norma. Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El periple judicial dels síndics de l'1 d'octubre ha estat llarg i enrevessat.
2: Doncs sí, llarg, podríem dir, i ple de girs de guió fins que avui finalment s'ha reconegut l'oblit judicial a l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, a l'advocat Marc Marçal, al diputat de Junts, Josep Pagès, al catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i a l'advocada Marta Alsina. Fa 9 anys la Fiscalia de Barcelona es va querellar contra ells per formar part de la sindicatura electoral de l'UO, l'òrgan creat com a junta electoral pel referèndum independentista del 2017. En primera instància, el 2021 se'ls va absoldre, però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici. Ho va fer a petició de la Fiscalia, que va sol·licitar per ells 2 anys i 9 mesos de presó per desobediència i usurpació de funcions públiques. Després, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny del 2024, ni el jutge penal ni el Tribunal de Justícia de Catalunya els ha volgut aplicar l'amnistia. Pel catedràtic i síndic de l'UO, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions a 3CAT Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
2: Per tot plegat i com a punt de Catalunya Ràdio, l'advocat penalista Ramon Sató, que va representar tots els síndics de l'UO al principi del procés, la sensació que els queda és agradolça.
4: Per un costat, pues, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat avui una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de la presó de 4 Camins. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quin arsenal d'armes ha destapat aquesta investigació?
5: Doncs el cas va començar a principis d'any després de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios de l'Hospitalet de Llobregat i va acabar a principis de juliol amb la detenció de 9 persones, com deies, vinculades a l'organització criminal. El dipòsit principal d'armes s'hi ha trobat a casa del líder de la banda, que és un habitatge ocupat al Pla del Penedès, i era aquest arsenal a dins del vehicle familiar de la família. El sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu detalla quines armes s'hi han trobat.
6: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar que estava estacionat al carrer, però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
5: Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes de les armes de guerra també podrien arribar fins als 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i també de l'abast de grups criminals.
1: Gràcies, Cèlia. I atenció al gir que fa el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andica a Montserrat formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la seva relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos, Oriol Pujador. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
1: El seu testimoni s'ha incorporat ara a la causa.
7: Sí, la testimoni hauria explicat també que va acompanyar a l'acusat, el principal acusat, Jonathan Andic, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Salnitre, Collbató, el 7 de desembre de 2024. Això és una setmana abans d'aquella fatal caiguda, aquella caiguda mortal del fundador de Mango. La testimoni hauria havia explicat que de vegades feien aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i que les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els conflictes que patien. La defensa ha reconegut que Jonathan Andic va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè aquell dia feia mal temps. A partir de les declaracions d'aquesta nova testimoni, els Mossos estan confeccionant ara una ampliació dels atestats policials sobre el cas i així...

0: poder-los remetre a la jutge instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny. I s'espera que ara la jutgessa citi aquest ajudant, com a molt aviat, al mes de setembre.
1: Avui hem conegut una notícia que ens fa pensar en un escenari una mica de ciència-ficció, i és que dos models d'OpenAI, que estaven fent proves, han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma, de forma autònoma i no controlada. Es tractaria d'aquesta manera d'un dels primers exemples coneguts de ciberatac protagonitzat per un sistema d'intel·ligència artificial actuant fora del control humà. Txell Garriga, bona tarda.
2: Bona tarda, sí. Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara, de fet, no han publicat, juntament amb la versió més nova del sistema, ChatGPT Sol 5.6, haurien provocat un ciberatac sense precedents a la plataforma Hugging Face. És una plataforma de codi obert per la intel·ligència artificial i també per l'aprenentatge automàtic.
1: I com ha estat aquest ciberatac? Què en sabem? Què buscaven?
2: Doncs segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat i amb un accés restringit a internet. Els dos models haurien explorat les vulnerabilitats del sistema per acabar accedint doncs, a internet, sortint d'aquest entorn aïllat, i un cop a internet haurien deduït que les solucions als problemes que els plantejaven els enginyers les trobarien a aquesta plataforma, a Hugging Face, i per aquest motiu haurien atacat la web fins a aconseguir-ne l'accés. De fet, Hugging Face, aquesta plataforma, ha reconegut que la setmana passada ja hauria rebut un atac en el seu sistema, però en aquell moment sí que el van poder contenir.
1: Què en diu OpenAI? Aquest és el resultat que esperaven?
2: Doncs en un comunicat, l'empresa admet que és un fet sense precedents i que ho estaven, diuen, estudiant. També admeten, però, que possiblement passarà en altres ocasions en el futur, perquè els models autònoms que estan desenvolupant estan evolucionant molt ràpidament. El cert és que el model no hauria del tot desobeït com a tal. L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats del risc, perquè els d'OpenAI intentaven esbrinar era, precisament, doncs, fins on podien arribar les seves capacitats.
1: Gràcies, Txell, per respondre alguns dels dubtes que ara mateix ens venen al cap. Truquem Carina Gibert, ella és catedràtica de l'UPC, doctora en informàtica i experta en estadística computacional i intel·ligència artificial. Bona tarda, Carina.
3: Bona tarda.
1: Et sentim molt fluixet, em sembla que ho podem arreglar. A veure, Carina, bona tarda.
3: M'acosto més, em sentiu millor.
1: Potser sí, no sé si és si t'has d'acostar tu o hem de pujar...
3: M'he acostat més el micro.
1: Ah, molt bé, doncs fantàstic, jo crec que funcionarà millor. A veure, quan diem que una intel·ligència artificial ha atacat una altra plataforma per voluntat pròpia, què estem dient realment? És una decisió autònoma? És una manera d'explicar un comportament que no estava ben previst, no estava ben programat? De què parlem?
3: En realitat, aquestes bèsties de voluntat no entenen. No? El que passa és que en aquest cas estem parlant d'un experiment de laboratori, d'un producte que està en proves perquè encara no s'ha fet en mercat, s'estan fent totes les avaluacions per veure com es comporta abans de posar-la al mercat, i el que ha passat és que aquesta prova doncs, ha mostrat un comportament que no era l'esperat. No? És com si hagués fallat la validació en aquest cas. I el que passa és que estaven testejant fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial podia penetrar o fer hacking, com si diguéssim, amb un sistema, amb un altre sistema. El que passa és que aquestes proves normalment es fan en entorns de laboratori, o sigui, en entorns...
1: Espera, Carina. Carina, hi ha algun moment, t'estem sentint més o menys bé, però hi ha algun moment en què el micròfon potser te'l tornes a allunyar i aleshores et perdem, pràcticament, no, eh?
3: Sí que no, eh? Ara sí que no me moc el micròfon aquí davant del nas i no els...
1: Mira, doncs fem una cosa, perquè és molt interessant i ens ho estàs explicant molt bé i ens perdem alguns detalls. Farem ara una pausa per la publicitat. Són 2 minuts i aleshores aprofitem per tornar-te a trucar. Gràcies, Carina.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
6: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
8: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
9: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
9: A Catalunya Ràdio.
10: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
9: Posem llum a la foscor.
11: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
9: Què va passar? Qui ho va fer?
12: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: Ho sabem.
9: I per què?
14: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
9: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de nou de la nit. Abans de la pausa per la publicitat estàvem parlant amb Carina Gibert, experta en intel·ligència artificial, per donar context en aquesta notícia que ens ha fet pensar en un escenari més aviat de ciència-ficció, com dos models d'OpenAI, d'intel·ligència artificial, han provocat un atac sense precedents, de manera autònoma, de manera no controlada, segons ha informat la companyia. Carina, bona tarda de nou.
15: Hola, bona tarda. Em sentiu millor ara?
1: Una mica millor, sí. Dèiem que no és que les màquines actuïn per voluntat pròpia, sinó que hi ha hagut una programació que no ha estat validada, no?
15: Clar, en realitat el que passa és que ells estan provant fins a quin punt aquest producte d'ahir que estan assajant... Esteu aquí?
1: Sí, sí, som aquí.
15: Esteu aquí o no?
1: Sí, sí, sí. Quines dificultats. No em sents o no?
15: Sí.
1: Endavant, Carina. Sí, doncs mira, realment tenim problemes ja de connexió amb Carina Gibert. Mirarem de fer aquesta entrevista en els pròxims minuts amb una mica més de garanties. Minut i mig i arribarem a dos quarts de nou de la tarda. Des de les 8, des que hem començat aquest Catalunya Vespre, estem molt pendents d'aquest esvoranc que ha aparegut a les obres de soterrament de les vies de Montcada. És un forat pel qual hi ha caigut una grua de grans dimensions i que, segons ha informat Adif, no ha provocat persones ferides, per bé que es desconeix l'origen de tot plegat. Ara mateix, a aquesta hora, podem saludar a Zaida Palet. Ella és veïna de Vallbona i activista. Bona tarda, Zaida.
16: Hola, bona tarda, Agnès.
1: Què us han explicat a vosaltres, els tècnics de DIF, del que està passant?
16: No, els tècnics de DIF no ens han donat cap explicació. Ha sigut l'Ajuntament de Barcelona, que ha vingut la Plana Major, regidor i alcalde, donant-nos explicacions. Segons informació que ens han donat ells, el que ha hagut el tema de la terra, que s'ha desprendit de la zona del pou, que ja estava fet. ¿Vale? I per aquesta situació s'havia ensorrat una grua i diverses maquinàries dintre. Però és aquesta informació que ens havien donat. Però resulta que fa uns minuts un company vostre de TV3 ha facilitat una imatge de que rondava per la xarxa, que s'havia fet per el dron, que realment el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, que ja estava fet. Uh-huh. Vale? Per tant, la informació no ha sigut clara per part de l'Ajuntament, perquè en un principi ens havien dit que el que s'havia enfonsat havia sigut el pou ja fet. I realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany al costat del pou. Uh-huh.
1: És una imatge, efectivament, en què es veu a vista d'ocell un forat molt ben perimetrat, no? Que Exactament. És el pou de les obres, i hi ha un forat de les mateixes dimensions al costat, efectivament.
16: Uh-huh. Bueno, la qüestió aquí, Agnès, és que ens sentim una mica enganyats per part de l'administració, perquè si al principi te diuen que ha sigut en el propi pou i te dones compte que no, que ha sigut un esborrany, que el que s'ha provocat és un altre forat, ¿vale? Això tampoc ens dona cap credibilitat per part de l'administració pública. També tingues en compte que al costat, encara que és una obra que la majoria es fa en la zona de Montcada, en la zona de Barcelona, en el barri de Vallbona, també tenim afectació, una afectació bastant important de les obres. Uh-huh. I justament on s'ha produït l'esborrany tenim un bloc de pisos. Per tant, la principal preocupació ha estat que l'edifici no quedés afectat per aquest esborrany. Ens han assegurat als bombers de Barcelona que l'empresa constructora es farà càrrec del seguiment diari de l'edifici. Actualment, aquesta obra del soterrament està dividida en dos trams. Una, que és la porta una empresa, una UTE, i l'altra part, que és la part nostra de Vallbona, la porta una altra empresa. Precisament, l'empresa que porta les obres en Vallbona és la que estarà fent el seguiment de l'edifici, de la seguretat de l'edifici, perquè ja té instal·lat uns sensors de moviments. Mm-hmm. Vale? Però, bueno, la preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'R2. Mm-hmm.
1: Ens deies al principi, Zaida, que ha vingut el mateix alcalde de Barcelona, Jaume sí. Collboni, i el regidor sí. a donar-vos explicacions aquí al barri de Vallbona,
16: sí.
1: eh?
16: Sí. Mm-hmm. Però aquí? Ha sigut una... Sí, estic aquí.
1: Digues.
16: Però ha sigut una informació errònia. Perquè ens havien dit que l'esborrany s'havia produït d'un desprendiment de terra dintre del pou, que ens havien comentat. Mai ens han dit que el que s'havia creat era un esborrany al costat del pou, de quasi 40-50 metres d'alçada.
1: Uh-huh. A quina hora us han fet aquesta atenció?
16: Pues mira, precisament eren entre les 6 de la tarda, precisament. Mm-hmm. Sí, 2:15.
1: I quan heu tingut constància vosaltres que havia passat això?
16: Pues mira, al mateix moment, perquè justament jo arribava de la feina, que eren les 3:30 aproximadament, que ens hem trobat que les coses no podien accedir a una part del barri perquè havien tallat la circulació, i a l'arribar-hi he preguntat, m'he apropat a l'obra i al veure tot el desplegament de bombers, Mossos, Guarda Urbana, hem trucat a la regidoria del districte i perquè vinguessin a que donessin explicacions què és el que havia passat. I ha vingut el gerent del districte, el regidor, i després més tard ha vingut l'alcalde. Però que és això, que la informació que ens han donat no era la real, la que realment havia passat. No sé per què ens havien amagat aquesta informació. No sé per què ens han dit una cosa que no era certa.
1: Sabeu quan tornareu a tenir una actualització de l'estat de la qüestió de l'estudi que Adif explicava, doncs encara no fa una hora, que efectivament s'estava avaluant l'estabilitat en el terreny. Això ha passat en l'entorn de les obres, no ha afectat directament el sòl de les vies ni tampoc de cap edifici, però sí que s'està avaluant lògicament l'estabilitat de tota aquella zona. Us han dit quan tindreu una actualització de com estan les coses?
16: No, cap. Per part d'Adif, els veïns no s'han donat cap explicació, que és una de les coses que estem reclamant des de que va començar les obres. No tenim cap oficina d'informació d'Adif en el barri. Només n'hi ha una que està ubicada en Montcada. Van reclamar que tinguéssim aquí una i es lo van denegar. I l'Ajuntament de Barcelona només ens dona informació cada 6 mesos quan hi ha consell de barri i quan demanem que estigui dintre de l'ordre del dia. Que si no, per part de l'Ajuntament de Barcelona, la informació és totalment insuficient. I a més, encara més, que te donen una informació que no és correcta. Venen aquí, per fer-se la foto amb els medis de comunicacions locals, te diuen que sí, que sí, que tot està controlat, i després, a l'hora de veritat, quan t'han d'informar realment què és el que ha passat, et menteixen per la cara i te diuen que és dintre del pou, quan realment el que ha passat és que s'ha creat un altre esborrany, que n'hi ha un altre forat, amb unes dimensions bastant importants.
1: Estem parlant amb Saida Palet, que és veïna de Vallbona, molt pendent de com es desenvolupen aquestes obres de soterrament llargament reivindicades a la zona de Montcada i Reixac, i que ens atén per, en fi, saber què els hi han dit a ells les autoritats, els veïns afectats per aquest esborrany. Saida, moltes gràcies.
16: No, adreça a vosaltres.
1: Seguirem en contacte. Estem explicant des de les 8 que a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac s'ha obert un esvoranc pel qual s'ha esfondrat una grua de grans dimensions. És un incident que no ha provocat ferits, però sí que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre aquest municipi i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. Els fets s'han produït a quarts de 2 de la tarda. S'ha suspès de forma preventiva la circulació ferroviària i s'insisteix que no ha provocat danys personals com a conseqüència d'aquest incident. Sí que com a mesura preventiva i per analitzar detingudament què és el que ha passat, s'ha pres aquesta decisió d'aturar la circulació de trens. Tècnics de DIF explicaven pocs minuts abans de les 8 què sabien fins al moment.
13: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
1: També ha atès els mitjans de comunicació una de les inspectores i portaveus per part dels bombers de Barcelona. Clara Latorre.
17: Hem valorat la seguretat de l'entorn del lloc on havia ocorregut l'esdeveniment i hem traslladat la necessitat i em consta que així s'està fent, d'incrementar la monitorització de tots aquells elements de l'entorn que podien comportar cert risc.
1: Doncs mentre es fan aquestes feines, ara mateix també ens diuen des de DIF que aquestes declaracions són les que valen també a aquesta hora, quarts de 9 del vespre, que no poden afegir cap detall nou. Per tant, s'està mirant d'avaluar què és exactament el que ha passat i l'abast en l'estabilitat del terreny. D'altra banda, sí que ens confirmen des de l'Ajuntament de Barcelona que tant l'alcalde com la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, i el regidor de Nou Barris s'han apropat al barri de Vallbona, de Barcelona, a tocar d'aquesta zona per conèixer de primera mà la situació i estar en contacte amb els veïns, tal com ens explicava també aquesta veïna de Vallbona, activista Saida Palet, amb qui hem parlat en els últims minuts. Bé, 21 minutets, arribarem a les 9 de la nit, això és el que sabem d'aquest extrem. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la resta d'informacions del dia.
4: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
19: Guardar un secret. No planta cara.
20: Parlis a 500.
21: On és la Zoe?
20: A tu què t'importa?
21: He de fer una cosa molt, molt important.
19: Fer-se enrere.
22: Et puc comentar una cosa?
19: Tota acció.
22: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
19: Té una reacció.
23: Ens encanta sentir els teus consells.
19: I tota història té un moment culminant.
22: Nico!
19: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
24: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
24: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: l'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Mentre els Estats Units mantenen ofensiva contra l'Iran per impedir que la República Islàmica arribi a tenir mai una arma atòmica, Washington permetrà a l'Aràbia Saudita, una altra potència regional a l'Orient Mitjà, desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad donarà llum verda a la monarquia ara, per tant, per enriquir urani. Ignasi Abad.
2: Sí, a priori, l'Aràbia Saudita, que és el principal país exportador de petroli al món, no li cal l'energia nuclear perquè té reserves de sobres de petroli i de gas. Però els plans econòmics del govern saudita preveuen una reducció de les emissions de carboni de cara al 2030 i així és aquí és on entraria en joc el nou programa nuclear. L'acord entre Washington i Riad preveu limitar les verificacions als inspectors internacionals. Segons el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, però això no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
3: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: En canvi, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que el programa nuclear saudita tindrà conseqüències a la regió.
4: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Segons els termes de l'acord entre Washington i Riad revelats per la cadena CBS, les companyies nord-americanes podran gestionar plantes nuclears en territori saudita i la monarquia del Golf Pèrsic podrà enriquir urani pels seus reactors nuclears.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat avui com a comissaria de la policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador i els actes d'exaltament del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Tot plegat, quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció d'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
5: El ministre de l'Interior a Àustria no inaugura totes les comissaries. Avui, però, n'ha inaugurat una que no és una comissaria qualsevol. És la casa on va néixer Adolf Hitler. El 1889. L'any 2016, després de molts estira i arronses, l'estat austríac la va expropiar. Hi havia una associació que cuidava minusvàlids, però la casa necessitava reformes substancials. Avui s'ha estrenat com a comissaria. L'objectiu, dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, el fenomen va a la baixa.
6: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants abans, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
5: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra que potser atrau simpatitzants d'extrema dreta, però el seu missatge és clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
7: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
5: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: Catalunya Vespre.
1: I el Parlament de Catalunya ha acabat fa ben pocs minuts el ple en el qual Salvador Illa ha situat l'assumpció de noves competències en immigració, també l'ingrés mínim vital i el sensellarisme com a principals nous reptes del Departament de Drets Socials després del relleu al capdavant de la Conselleria. Joan Vilaplana.
8: Sí, Illa ha comparegut per explicar aquest relleu. El president ha explicat que l'arribada de Raúl Moreno com a conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo és només un canvi de nom i no representa una modificació de les polítiques del departament. I sobre l'assumpció de noves competències en immigració, una demanda de Junts al govern de Pedro Sánchez, Illa ha dit que treballa per aconseguir-ho.
9: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això ho pogués passar.
8: Per la seva banda, des de Junts i Esquerra han coincidit a tornar a demanar al president Illa una modificació més profunda de l'executiu. Sentim els presidents dels dos grups parlamentaris, Mònica Sales, per part de Junts, i Josep Maria Jové, per part dels Republicans.
10: Ha perdut una oportunitat per resoldre els problemes que té el seu govern, per afrontar de cara la crisi que té el seu govern. S'ha vist obligat a canviar una conselleria quan el que havia de fer era una remodelació profunda.
11: Creiem que ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut i aprofitar el canvi forçat per la decisió de la consellera de Drets Socials per afrontar una remodelació més profunda del seu executiu.
8: Des del PP han qüestionat que Mònica Martínez Bravo deixi la conselleria per motius personals com ha al·legat el govern. Sentim Lorena Roldán, és la portaveu dels populars al Parlament.
12: Esa versió és una tomadura de pelo i que no se cree absolutamente nadie, com acaba usted de comprovar hace unos minutos.
8: I des dels comuns socis d'investidura, juntament amb els republicans, han demanat un canvi d'orientació en les polítiques del govern. Acabem amb la CUP, que han qualificat les explicacions d'Illa sobre el relleu al Departament de Drets Socials de milongues i han remarcat que el canvi en el govern transmet que l'executiu fa aigües.
1: Gràcies, Joan. Expliquem també que a Madrid el PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. El text s'haurà de negociar ara amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu, mentre que Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini la llei del sòl del decret. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser clau per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
13: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: Josep Vallverdú, que va morir ahir a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics, institucions, sí que li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Montse Mas, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més, oi?
14: Exacte. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits, que es publicaran més endavant, i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara que ell ja no hi és, és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló, amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
14: I per l'escriptora de literatura infantil i juvenil Maite Carranza, Vallverdú va ser un pioner, com també explicava aquesta emissora.
16: Quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
14: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final, gairebé va escriure més de 300 títols com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil.

0: Ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca. És un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar també a convertir-la en un autèntic fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la seva pèrdua. Ens l'informa la Caterina Carmany Jaume.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme, pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vàrem deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental, amb molta il·lusió, la seva petita joia.
3: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.
0: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuen aquesta nit al Teatre Grec de Barcelona. Interpretaran de forma íntegra el repertori dels dos discos que han publicat de forma conjunta. Marc Ruiz.
4: Ja fa 14 anys que la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Roger Mas van editar el primer àlbum conjunt. Aquell primer treball, acompanyat d'una gira que exhauria entrades arreu on anava, contenia versions de cançons de Roger Mas, però també peces escrites expressament per aquell projecte, i d'altres de tradicionals d'arreu del món. El 2024 en van publicar el segon volum, i aquí demostraven com s'entenien, que acceptaven més riscos i que se'n sortien amb nota. El gust per la tradició de Roger Mas s'hi suma el sol, el tible, la tenora, el fiscorn, la trompeta, el trombó de pistons, el flabiol, el tamborí i el contrabaix, que hi afegeix una clara mediterraneïtat. La combinació és fantàstica, amb resultats que van des de la sardana èpica El dolor de la bellesa, o la seva versió en tonalitat major, massardana, fins a la cançó francesa, la italiana o el bolero. D'aquesta manera demostren un cop més no només les mil vessants de la veu dúctil de Roger Mas, sinó la gran versatilitat de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Mas i la Cobla els acompanya al piano el fidel col·laborador i arranjador del músic solsoní, Xavier Guitó.

0: Catalunya Vespre.
1: I arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal?
1: Anem amb la informació esportiva. El primer de tot que explicarem és que el Girona està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
2: Ho fa el Camp de l'Olot, el municipal Olotí. Al descans, el Girona domina 0-2 amb un doblet de gols de Kim Min-soo, el sud-coreà, als minuts 9 i 42 d'aquest partit. Per tant, el Girona que encara positivament aquest partit de preparació.
1: Molt bé. Hi ha moviments de nou. Avui en tornem a parlar a Can Barça, amb el tema fitxatge.
2: Sí, però
1: què està passant?
2: Ho apuntàvem abans als titulars, que és que queda encara per concretar oficialment el fitxatge de Karim Adeyemi, l'extrem alemany, que un dia més doncs, no és anunciat com a jugador del Barça. Serà finalment demà, per qüestions legals entre advocats, serà el mateix dia que se'l presenti. El Barça femení sí que hi ha fitxatge confirmat, el de la central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma amb el Barça fins al 2030.
3: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
2: Van Asten ha debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos i també el Barça femení. Recordem que demà es farà la signatura de renovació d'una de les jugadores importants, que era Erling Graham, per dues temporades més.
1: L'equip de l'Espanyol ja és a Barcelona després de finalitzar l'estatge a Navata, a l'Alt Empordà.
2: Sí, ha estat una setmana, ha jugat dos amistosos amb dues victòries i ara el següent partit de preparació del conjunt blanc i blau serà dissabte vinent contra el Sabadell ja a la seva ciutat esportiva, la Dani Jarque, dissabte al matí.
1: El president de la Federació Italiana de Futbol que admet que volen Pep Guardiola com a seleccionador.
2: I fins i tot que estarien disposats a fer un esforç econòmic per aconseguir fitxar a Guardiola. Recordem que la selecció italiana està necessitada perquè porta 3 edicions de la Copa del Món sense participar-hi.
1: Doncs a veure si es concreta o no aquesta proposta. Deixem el futbol. Obrim bloc poliesportiu. Bàsquet, primer de tot, David.
2: Sí, perquè el Barça ja té nou entrenador confirmat oficialment, el que s'havia anat explicant en les últimes setmanes. Després de l'arribada dels 6 fitxatges, ara sabem que Aleksandar Sekulić, l'eslové de 48 anys, serà el nou entrenador del bàsquet blaurana per les properes dues temporades i fa precisament el camí invers de Xavi Pasqual, perquè Sekulić ve del Dubai, que és on anirà a entrenar Pasqual la temporada 20. Qui coneix molt bé Sekulić és un jugador eslovè que ha militat entre d'altres equips al Joventut de Badalona i que ara actualment juga precisament al Dubai, d'on ve Sekulić, un jugador internacional com és Clement Prepelic.
4: Aleksandar és una persona extraordinària, és una persona que molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el, es un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sekulić, que precisament compaginarà el càrrec al Barça amb el de la banqueta de la selecció del seu país, Eslovènia. Afegim en bàsquet també que Joel Parra i Dario Brizuela, dos blaugranes, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per jugar a les finestres FIBA del mes d'agost i que al Manresa Luis Olinde no continuarà al club del Bages un cop s'ha esgotat el seu contracte.
1: El Tour de França, triomf per a Jasper Philipsen a la 17a etapa.
2: Un dels millors esprintadors del món, al qual li ha costat molt aconseguir la primera victòria parcial en aquesta edició del Tour, ha estat en un esprint reduït de la nombrosa escapada del dia després de 175 quilòmetres entre Chambéry i Voron. Tadej Pogacar, tot i que ha arribat a 8 minuts i 46 segons del vencedor d'avui, manté el lideratge amb el mateix avantatge respecte de la resta de favorits, entre els quals el segon, que és el belga Remco Evenepoel, que està a 4 minuts i 32 segons de l'eslové. Tindrem la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya ja entre Boron i el port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció de primera a l'inici de l'etapa, un port de segona i un altre de tercera.
1: Gràcies, David.
2: Fins ara.
1: I abans d'arribar a les 9, com sempre, el temps, Gemma Puig.
5: Avui la calor ha afluixat una miqueta. Igualment, però, hem arribat a aquests 39 graus, però hem deixat enrere, ni que sigui per un dia, els 40, amb 40, amb 39 a Cardona, Llimiana, 38 a Valdomar, a Lleida s'ha notat una miqueta més el descens de la temperatura cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda estable, amb alguna nuvolada cap al Pirineu i alguna gota que sí que s'ha deixat escapar entre el Baix Ebre i el Montsià. Els 7 litres per metre quadrat a Mas de Barberans o els 2 litres en Posta. Aquesta propera nit i matinada no no serà tan càlida com les anteriors. Igualment, però, els valors no baixaran dels 20-22 graus al prelitoral, també cap a Ponent. Algun valor de nit tòrrida cap a la costa central o cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. I aquest dijous tindrem un nou pic de calor. S'intensificarà aquesta calor al migdia amb temperatures més altes i les més altes superarien els 41 o 42 graus. Poden arribar fins i tot cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avisos de calor a moltes comarques de la meitat oest, principalment. Per tant, aquesta calor que s'intensifica. Encara al matí hi ha pols sahariana, però després també aniria a la baixa aquest cel terrós que aniria desapareixent. Tot plegat en una tarda amb alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental i també cap al massís del Port. En aquests dos sectors hi pot haver alguna gotellada.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Bona nit, són les 9. Un dels pous de les obres de soterrament del tren de Montcada i Reixac s'ha esfondrat i s'ha empassat una grua de grans dimensions. L'incident no ha provocat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Cèlia Forment.
2: L'ensorrament s'ha produït poc abans de les 2 del migdia i encara no se sap la causa de l'incident, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres de DIF, Arturo Pastor, que ha descartat que l'esvoranga hagi provocat cap afectació als habitatges de l'entorn.
3: La auscultació que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad. De normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños, si no se hubiera actuado de otra forma.
1: L'ensorrament l'hem conegut a pocs minuts abans de les 8 de la tarda. És una informació que els bombers de Barcelona ja han traslladat també als veïns, com ha explicat al Catalunya Vespre Zaida Palet, veïna del barri de Vallbona. Tot i això, Palet ha dit que estan preocupats.
4: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí en les obres del soterrament de l'Arbre.
1: Renfe recomana als viatgers de Rodalies fer transbordament cap a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per enllà amb els trens que passen per aquest punt i acabar d'arribar a Barcelona. 300 veïns de 2 urbanitzacions de Cervelló continuen confinats per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona boscosa del municipi. El foc ha calcinat una 15ena d'hectàrees i ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les. Els bombers confien poder-lo estabilitzar, tot i que l'incendi encara està actiu. S'ha sospitat que ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa, endavant.
5: Doncs sí, el foc continua actiu. Sembla que la situació està millorant i estem pendents d'una propera actualització en les properes hores. El foc ha començat al camí de les Rovires, ha enfilat, ha fet una carrera cap a l'urbanització de les Rovires, que continua confinada, però els bombers han aconseguit contenir el foc perquè no arribés a les cases de l'urbanització. Tot i així sí que ha afectat 2 parcel·les i també a 3 vehicles, que són principalment autocaravanes. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, explicava que la hipòtesi que tenen és que el foc ha estat provocat.
6: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
5: Agents rurals no descarten aquesta possibilitat i la investigació continua oberta. Unitat mòbil, Pep Casanovas i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Gràcies, Maria. I el pic de calor que arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos de calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides d'aquesta constància. Des del començament de l'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot afegir una més.
2: A tot això, de cara a demà, el risc d'incendi encara serà més alt. Els agents rurals registraran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que avui. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que avui estaven tancats. El nivell extrem per risc per foc afectarà 156 municipis i el nivell alt afectarà més de 400 poblacions.
1: Llibertat amb mesures cautelars pel monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a nens en un casal d'estiu.
2: La jutgessa li prohibeix aproximar-se als menors i comunicar-s'hi i acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, el jove de 23 anys haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual entre sense penetració a 2 menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on treballava amb nens d'entre 5 i 3 anys.
1: I detingut un home per intentar matar la seva parella a ganivetades. Ha passat a la Canonja, al Tarragonès. L'home té 14 antecedents policials. Tarragona, Manel Sastre.
7: La L'agressor té 44 anys i, segons fonts policials, hauria intentat matar la seva parella a la Canonja clamant-li diverses ganivetades. Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. Els Mossos han estat requerits pels vigilants municipals, que ja l'havien pogut retenir. A la víctima l'han ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no es tem per la seva vida. L'home té 14 antecedents policials i ha quedat pendent de passar a disposició judicial, investigat per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I els esports, David Ubach.
8: Doncs el Girona és a punt d'iniciar la segona part del seu segon amistós de la pretemporada, que està guanyant 0-2 al Municipal d'Olot amb un doblet de gols del sud-coreà Kim Min-su. Al Barça haurem d'esperar demà, finalment, per tenir oficialitat de l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Estava previst per avui, però uns temes burocràtics entre advocats han endarrerit l'anunci. Demà mateix també se'l presentarà. Això el dia que el femení blaugrana ha anunciat la incorporació de la central neerlandesa de 19 anys Van Aasten fins al 2030. I al Barça de bàsquet tenim ja nou entrenador confirmat. Es tracta de l'eslové Alexander Sekulić, que firma com a blaugrana fins al 2028, provinent de la banqueta del Dubai.
1: Gràcies, David. Gràcies també per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8, però la informació, com sempre, puntual a les hores en punt a Catalunya Ràdio i també a les mitges hores a 3Cat Info. Gràcies.
0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
9: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
11: Amb el Joan Antoni Fletxa.
12: El més difícil que
11: tenia. I amb la Mireia Benito.
9: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
14: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: Estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
17: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
18: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
9: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
19: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
20: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
9: Crims. Per què matem?
20: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
9: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
19: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
21: Ni des de la sala ni des de la prisió se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
19: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
22: Me siento en el coche. Comprobo el móvil, cargo el arma, compruebo las puertas, abren mal, dejo bajada media ventanilla del conductor, dejo preparado el destornillador, compruebo el arranque, bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
19: El que tenia que romperle el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
22: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme. Cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están 2, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
19: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
3: En el hospital se diagnosticó que...

0: regordeta a la entrada llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora el mozo rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El mozo se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la mozo que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro mozo moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros dos mozos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El mozo rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro mozo moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la mozo rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
1: Quan els Mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste, i és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
2: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó, lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
1: L'escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos Mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
0: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
1: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mossos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
3: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la divisió central d'investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs el que passava, llavors, moltíssimes vegades, truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
1: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
3: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons, anaven a toc de pito. Toc de pito. I per això, la unitat central de delictes contra les persones s'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
1: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
3: El primer que m'expliquen,

0: a l'Hospital de Lleida, han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent, que havia estat sostret a Barcelona, i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
1: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
2: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así, hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros, más o menos, paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
1: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
0: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van, volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant per tot arreu.
1: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
3: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava. Llavors els agents eren joves. Bé, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
1: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
0: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim. Automàticament, dilluns al matí, intervinguts els telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam, aquestes, perquè s'ha de trobar.
1: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
0: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la, déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda, de dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
1: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
0: Allà hi havia mapes, de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i una brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
4: Crims. Amb Carles Porta.
1: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les quatre motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
5: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
1: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
0: Jo els hi vaig dir la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic, o sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, després s'ha acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplègic, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
1: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
0: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. A les entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem al costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crem estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò... és que no tenim més... El meu superior m'ho va dir, eh? No tenim més gent. Tots els que estaven allà, els vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. bueno, pues allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles, i destrossat, sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons, per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema, crema moltíssim.
1: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènec fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
6: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes per l'horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar, diguem.
1: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient, però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
2: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga. No hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron cuatro días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata, a oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
1: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
7: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure, amagats a la natura, és en les quatre motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els dos delinqüents a fugir de la presó.
1: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, dos dies després del tiroteig a l'hospital.
8: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
1: La hipótesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènec, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
2: Una duda, ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y dos peines es importante para yo saber qué he de mover.
1: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito, es cura de la profunda depressió que pateix.
2: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
1: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
2: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
1: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil, i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
2: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos, que daría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
1: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
9: Va idear una mena de codi increïble, de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito, doncs, no va complir aquesta petició.
1: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
9: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
1: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
2: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días. Nada grave, solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
1: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la sala de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maica Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
9: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més, de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona. I per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat. Per tant, en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
1: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
0: Era brutal. Tot el contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que ho continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dues vegades, no una, dues.
1: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
7: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
10: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina e intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
1: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricobo a La Vanguardia.
11: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. 2 Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
1: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins a aquell moment.
0: La setmana de Lleida va ser brutal, però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que que la gent s'adona que té una policia. I nosaltres en aquell llavors estàvem creixent, estàvem iniciant, però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia, l'ajudem.
1: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
3: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs, no perillosos i després resulta que eren capaços de... Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són i la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de, els hem vist per aquí, els hem vist per allà. Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia dit no, no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
1: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
2: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
1: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste en la seva carta confessió no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
0: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
1: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
0: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Nos va a trucar y nos va a decir, oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga. Bueno, pues vamos a anar a veure. Y aquest home ens va a decir, sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros. Ho fan molts, Molts confidents ho fan, això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, Llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
1: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar.
4: You want it darker. Crims.
10: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
0: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament, dos, tres de nosaltres, corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir, ves al tanto, ¿vale? I mirar qui ha trucat, este. Pues sabíem on estan. No són, me cago, hòstia. Marxar. Però, clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí, al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet, ho van fer al Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon, envolteu tot el poble. I està que anar sortint aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
1: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
0: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen, Toni, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
1: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
10: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny on s'ha esfondrat un pou de les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac, un terreny que està ubicat concretament al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions. Barri de Vallbona de Barcelona, Roger Santaló, bona nit.
2: Hola, bona nit. Les cuves estan entrant i sortint contínuament en aquest punt entre Barcelona i Montcada i Reixac, injectant formigó al forat per evitar que hi hagi més moviments del terreny. En principi, l'esvoranc no ha provocat ferits, ni tampoc esquerdes al bloc que hi ha davant de les obres. Molts veïns han vingut fins aquí preocupats per la situació que viu al barri de Vallbona des de l'inici de les obres i critiquen la falta d'informació de les administracions. Antònia Muñoz és una veïna del barri.
3: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer, aquest bloc que està molt al costat, després, el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar, com ho taparan, què faran, ningú no s'ha donat una explicació.
2: Per prevenció s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a Montcada Bifurcació, però de moment ningú sap dir quan es podrà recuperar el trànsit ferroviari, que podria tardar dies. Roger Santaló, Barri de Vallbona, Catalunya Ràdio.
1: I ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i que ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Ara, però, els veïns ja poden sortir de casa. Se sospita que l'incendi ha estat provocat. Unitat mòbil a Cervelló, Pep Casanovas i Maria Costa.
4: Bona nit, ho acaben de comunicar els bombers tot just fa uns minuts. Durant aquestes darreres hores s'ha aconseguit estabilitzar el perímetre. Encara hi ha punts calents que els bombers estan controlant amb drons tèrmics. Per tot plegat, en els propers minuts s'aixecarà el confinament de les urbanitzacions de les Rovires i també del Paulet. La de les Rovires era l'urbanització que preocupava més els bombers perquè és cap a on avançava el cap de l'incendi. Les flames s'han aconseguit contenir malgrat ha arribat a afectar dues parcel·les on hi havia una caseta de fusta i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Tot i això, no consten afectacions a les persones. Al llarg de la nit hi continuaran treballant amb dotacions sobre el terreny. Unitat mòbil, Pep Casanovas, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Cervelló.
1: Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027. És la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que ha tingut lloc aquesta tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per presumptes delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, també serà jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. El Disseny Hub Barcelona ha acollit aquesta tarda l'entrega dels Premis Delta 2026, els guardons amb què l'Associació de Disseny Industrial del FAT, el Foment de les Arts Decoratives, reconeix el millor disseny industrial dels dos últims anys. En aquesta edició s'han lliurat 11 ors i 17 plates, amb una tendència clara cap a la sostenibilitat i la millora dels objectes quotidians, com ara bicicletes, cadires, ulleres o panots. Entre els guardonats hi ha firmes consolidades com l'Ecué o Orbea i estudis emergents com Pongo Todo, que aposten per la impressió 3D. Els premis de la trajectòria han reconegut l'empresa centenària Roca, la tasca de l'escola Llotja i el patrimoni industrial de la ciutat d'Eibar, al País Basc. A partir de demà, tots els projectes seleccionats, més de 200, es podran veure al mateix Disseny Hub en una exposició que s'allargarà fins al 6 de setembre. I ara els esports, David Ubach.
5: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. Ha estat un 1-3 al Municipal d'Olot contra el conjunt local. El Barça, mentrestant, l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi haurà d'esperar a demà. S'ha posposat per unes qüestions legals entre advocats, per tant, es produirà el mateix dia que el Barça el presenti com a nou futbolista blaugrana fins al 2031. Mentrestant, el Barça femení sí que ha confirmat una arribada. És la de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que prové de l'Ajax d'Amsterdam i firma contracte fins al 2030. També anunci oficial al Barça de bàsquet, el del nou tècnic, que és l'eslové de 48 anys, Alexander Sekulic, firma fins al 2028, provinent del Dubai. I el Tour de França triomfa la 17a etapa per al belga de l'equip Alpecin Jasper Philipsen. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, on hi havia també el ballesà Abel Balderston del Caja Rural, que ha acabat 15è. A la general, sense canvis significatius, lidera un dia més Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: El búnquer.

0: 1935. Tupelo, Mississippi, als Estats Units d'Amèrica.
1: Avui em sap greu, però
0: què?
1: No et seguiré el joc.
0: El que vols dir?
1: Sempre dubto sobre el personatge del dia, sempre sí. És allò, aviam qui serà, qui serà... Però avui no podem jugar, perquè si som a Tupelo... Si estamos en Tupelo... D'aquest poble només ha sortit un famós. Diguem-ho ja i no perdem el temps.
0: Ostres, moltes presses, Jair. La gent no sap, la gent no té tant coneixement musical. Potser no saben de qui parlem. Tot just acabem de començar. La nostra història comença un 8 de gener. La Gladys i en Vernon estan esperant el seu primer fill.
1: Sí, ja sabem qui és. Ja
0: no ho sabem, Jair, no ho sabem. El part s'està complicant, però finalment el petit JC Garon treu el cap.
1: Com que JC Garon? Què dius?
0: Per desgràcia, el nen ha nascut mort.
1: Estem fent el forat, ja.
0: Sí, noi. Es pot perdre l'estona.
1: Sí, quina baixona.
0: Espera't, que en ve una altra, per
1: Ep.
0: Això.
1: Espera't. Ep! Ah! A què fa més bona pinta?
0: No hi ha temps per patir pel nadó mort. Acaba de néixer, ara sí, el nostre protagonista.
1: Mirada pura i brillant?
0: Molt brillant.
1: Nom potent?
0: Molt. El petit es diu Elvis Aaron Presley.
1: Ja té aquesta veu?
0: No, home, encara no.
1: Ah. Tot tan Nadal, eh?
0: Tot arribarà, tot arribarà. De moment, el que sabem és que la família Presley són pobres com les rates. El pare és un sapastre. Va de feina en feina, mirant de guanyar-se la vida treballant el mínim possible. Quan l'Elvis tot just té 4 anys, el foten a la garjola per falsificar xecs.
1: Foten la garjola, l'Elvis?
0: El pare, el pare, el pare. El pare, el pare. Home, si en 4 anys saps falsificar xecs, nano?
1: Bueno, és el nano aquell de Atrápame si puedes, no?
0: Quin?
1: En Leo DiCaprio.
0: Sí.
1: També feia això.
0: Doncs no, en aquest cas és el pare el que han tancat a la garjola. L'Elvis es passa el dia amb la seva mare, per sort. El seu moment preferit de la setmana és el diumenge, quan van a l'església i pot escoltar com canten els de la coral.
1: Apa, que si el dia millor de la setmana és aquest.
0: A la missa. El diumenge.
1: Que bé diumenge per anar a missa. Uf. Quines ganes que arribés.
0: Bueno, aviam, avui és,
1: sí,
0: avui
1: sí,
0: és Nadal.
1: És Nadal.
0: Jair, és Nadal.
1: És Nadal el teu cor.
0: És Nadal
1: quan
0: el meu.
1: Quan somrius.
0: Content de veure't. Podem fer tota la cançó, si
1: aquesta...
0: vols.
1: Aquesta cançó de qui és?
0: Aquest dels Glaucs.
1: L'ha fet el nostre convidat?
0: No és dels Glaucs.
1: Ah,
0: no.
1: Eh?
0: Jo crec que és, sí. De, és una cançó conjunta que crec que qui cantava era Jofre Verdagí. És Nadal.
1: És d'en Josep Tió, poder, aquesta cançó?
0: Podria ser d'en Josep Tió, sí. És altres
1: sempre
0: cançons
1: de Nadal.
0: Sempre que
1: hi ha algú de Nadal, dic que és d'en Josep Tió, sí. Perquè es diu Tió.
0: Clar.
1: Seria preciós que en Josep Tió, de segon cognom, es digués de Nadal.
0: Home.
1: Josep Tió de Nadal.
0: O Nadal, tan sols Nadal.
1: Tió ja Nadal.
0: Tió Nadal. I deu haver algun Tió Nadal a Catalunya.
1: Evidentment.
0: Clar. Bé, l'Elvis s'aficiona a cantar. Ho fa tan bé que amb només 10 anys la mare decideix apuntar-lo al concurs de nous talents que fan a la Fira d'Alabama.
1: Ara, ara, Elvis, matxaca aquests putos nens.
0: A l'eufòria d'Alabama.
1: L'eufòria d'Alabama. A nivell...
0: Bueno, és que en 10 anys és més un menú de les estrelles.
1: Oh.
0: Sí. Recordeu aquell programa.
1: No, no el volem recordar.
0: No el volem recordar, no.
1: Fan algo similar, eh?
0: Ara fan...
1: Aviam, La Voz Kids.
0: La Voz Kids.
1: I van veure un dia un programa... de sevillanes, que feien a Televisió Espanyola.
0: Què dius, Anna?
1: Nada menos, el dia de l'horror de la Dana a València.
0: Sí.
1: Bueno, un dia muy triste hoy, pero... ¡Vamos a la porbulería! Esgrifós.
0: I què sortien, nens ballant sevillanes?
1: No, eren nens, eren ja...
0: I eren
1: sí,
0: gent
1: granadeta. Però fan unes coses a Televisió Espanyola.
0: Sí, noi.
1: Bueno, no parlaré, perquè qui sap. Si
0: no.
1: El dia de demà hem d'anar a buscar feina.
0: Home, ja. Home, és el més probable, de fet. L'Elvis puja a l'escenari sí. I canta la seva cançó preferida, Old Ship. When I was a
1: lad, an old ship was... Quin tro de veu per tenir 10 anys, no?
0: Sí, bueno, aquesta la devia gravar més tard, segons. Over hills and meadows with strain. Tampoc devia tenir la veu del Joselito amb 10 anys. Devia tenir ja una veu...
1: Hòstia, la veu del Joselito, nano.
0: Bueno, no, ja farem la biografia un dia de Joselito, suposo. No l'hem fet mai.
2: No.
0: La tenim a punt, la tenim apuntada.
1: Se'm ja ho, diu que ja la tenim. Cap al final, perquè la vida de Joselito...
0: Home, necessitem dos programes. En fi, sí. Tot i fer-ho molt bé, sí. L'Elvis queda en cinquè lloc.
1: No!
0: El seu pare, que els espera al cotxe bevent una cervesa, li diu... No triomfaràs mai al món de la música.
1: Ostres, és un crac el pare, eh?
0: Sí. L'Elvis sent el coquet de la música dins seu. Es passa el dia escoltant la ràdio i aprenent cançons noves. Però sap que la seva única sortida ara mateix és treballar. Només té 12 anys, però ja sap que no pot comptar amb els penques del seu pare per mantenir la família. Li diu a la seva mare que es buscarà una feina per mantenir-la, però ella li diu que ni parlar-ne, i el matricula a l'institut perquè estudiï i es converteixi en un home de profit.
1: Bona mare.
0: Molt
1: bona
0: bé la mare aquí. Molt bé,
1: molt
0: la,
1: bé
0: mare.
1: La mare. De
0: bravo, bravo la mare.
1: Molt bé. Molt bé, la mare de l'Elvis.
0: Molt bé. El primer que fan els nens quan el veuen arribar amb la seva mare és clavar-li una pallissa i fotre-li el cap a la latrina.
2: Ha vingut amb la seva mare.
1: Té mare.
0: Bueno, noi, escolta, a la canalla se'n riuen d'unes coses.
1: Qualsevol excusa és bona per fotre... És dels nens americans, eh?
0: A veure, l'Elvis no és un alumne brillant, però se'n surt. Quan ja s'ha convertit en un nano respectat i deixen de maltractar-lo, els seus pares es traslladen a Memphis. Allà s'ha de matricular a un institut nou. Quan els nois de l'institut el veuen arribar amb la seva mare...
1: Té mare!
0: Sisplau... S'adapta ràpidament i comença a estudiar fort. Però hi ha una assignatura que se li resisteix.
1: Evidentment, matemàtiques.
0: No, música. Nada menos. El professor de música li diu que no té cap talent pel cant. Aquest té una entrevista, eh?
1: Vostè va dir...
0: És un cop molt fort pel jove Elvis. Es tanca a la seva habitació i es passa el dia tocant la guitarra i cantant.
1: Bé.
0: No sap llegir partitures, però aprèn d'oïda totes les cançons que sonen a la ràdio. Pensa dur-li la contrària al seu professor de música i pensa que la millor manera de fer-ho és gravar algunes cançons.
1: Clar que si nano grava
0: bé,
1: un disc.
0: Bé. Vol gravar un parell de cançons, però no té cap intenció de fer-se famós. Són un regal per la persona més important de la seva vida. La seva mare.
3: Evening shadows make me blue. When each weary day...
1: Molt maco, molt maco, però sona com el cul, eh?
0: Sí,
1: aquesta
0: bueno,
1: guitarra de fons, nano. Acosta-li un micro de guitarra, nano, per favor.
0: Ho han registrat en un estudi de Memphis amb els diners que ha estalviat treballant de mosso de magatzem, Jair. No podem demanar gaire més.
1: És veritat.
0: L'amo de l'estudi, en Sam, pensa que aquell nano té bona veu i presència i li proposa gravar un disc.
1: Abans les coses eren més senzilles. Ara ja no passa això, eh? No hi ha un caçatalents per... No existeix,
0: no.
1: Ja, de fet.
0: No.
1: Perquè tot ho veuen tot a TikTok.
0: És veritat. Sí, hasta els presentadors
1: de la tele. Que saben el baile de TikTok o no?
0: Sí.
1: I ja està.
0: Mira, podríem fitxar aquest. Què ha fet? Surt al TikTok.
1: Surt a TikTok.
0: Vinga.
1: Cardant-li el cap un altre a l'aigua. Doncs ja està, fitxem.
0: En Sam porta l'Elvis a l'estudi i li diu que canti alguna cosa més moguda. L'Elvis ho prova, però no se'n surt. Al cap d'una estona, en Sam fa venir en Bill i l'Scotty.
1: Que són dos gossos?
0: No, home, no, són dos músics. Ja,
1: val.
0: Dos músics molt bons.
1: Sí que és veritat, Bill i l'Scotty.
0: És veritat que tenen nom sí, de mascota. Tenen nom de mascota.
1: Mascotti.
0: Entre ells i l'Elvis comença a haver-hi química, però no és suficient. En Sam comença a perdre la fe en aquell nano.
1: Sí, quina poca paciència, no, que portem un dia.
0: És un
1: noi.
0: Productor ocupat, ja,
1: és veritat.
0: Té feina, té altres músics, té altra gent.
1: Sí.
0: Però quan està a punt de marxar, l'Elvis decideix cantar una cançó que havia sentit fa temps a la ràdio.
1: Ara, això és un tema raco, eh?
4: Aquesta està bé, eh? Aquesta sí.
1: Esta és bona.
0: És un tema d'un dels seus ídols, Arthur Krutdup. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Un cantant negre de blues.
1: Li agrada la música negra, l'Elvis?
0: Especialment, però ell sempre ha escoltat de tot. Blues, jazz, òpera... D'aquest aiguabarreig d'estils n'ha sortit un intèrpret únic. En Sam Phillips, en veure aquell nano cantar i moure els malucs, ho té clar. Ara sí, ha nascut una estrella.
1: Ara sí, perquè si canta bé i prou, no.
0: No.
1: Ara, si te mou els malucs, també.
0: Home, sí. Sí. Graven la cançó i l'endemà el presentador d'un programa de música a la ràdio decideix punxar-la. Comença a rebre trucades dels oients, que han quedat encisats per aquella veu. Durant les dues hores de programa es veu obligat a posar That's Alright Mama una vegada i una altra. Els oients queden meravellats per la veu d'aquell nou artista negre.
1: Què? Què?
0: Bueno, és la ràdio, Jair. La gent dona per fet que aquella veu ha de ser d'un cantant negre. Fins aquell dia els blancs només cantaven country. Durant l'emissió, el presentador fa entrar l'Elvis en directe per confirmar que és blanc. És una entrevista ben estranya, també.
1: O tenim amb nosaltres l'Elvis.
0: Pot dir als nostres oients, sisplau, que vostè és blanc?
5: Sí. És molt difícil confirmar-ho per ràdio.
0: En aquella època, clar, no hi havia... Ara, perquè tot es grava en vídeo i ho penges a xarxes, però...
1: Si voleu, podeu venir a l'estudi a veure que és blanc.
0: Va, facin cua a la porta de baix. Aneu picant el timbre i aneu pujant.
1: Sí que és blanc, sí.
0: Sí. La gent comença a interessar-se molt per aquell nano de veu poderosa. Només té 19 anys, però se li augura una carrera prometedora. En Sam Phillips vol que signi un contracte per 5 discos i paral·lelament apareix una altra figura, la del coronel Tom Parker.
1: Qui és aquest?
0: Un dels mànagers i representants musicals més important de l'època.
1: Però és coronel?
0: Sí.
1: Coronel de l'exèrcit?
0: Sí.
1: O sigui, com si en Tejero fos el mànager de Búhos. Per dir dos noms a l'atzar.
0: Exactament el mateix que acabes de dir. És això. Sí.
1: Que va en Búhos a parlar de les condicions del senglar rock.
0: Sí.
1: I ve en Tejero a negociar.
0: Home, es negocia diferent.
1: Sí, home, sí, home, sí. Ja t'asseguro. Sí.
0: Aquest home tètric mou els fils i li aconsegueix de la nit al dia una gira

0: crits...
1: És l'única explicació.
0: Els crits no s'entenen.
1: O sigui...
0: Oita!
1: O sigui, en el moment que els crits tapen la bateria...
0: Ah,
1: és que s'està cridant molt.
0: S'està cridant molt. La gent està boja. Com s'acostuma a dir, la resta és història, eh? Els adolescents embogeixen, les noies s'enamoren de l'Elvis i els xicots volen trencar-li la cara. Les padrines s'escandalitzen i els polítics conservadors volen denunciar-lo per escàndol públic. El seu moviment de malucs és una revolució. En una carta del director de l'FBI, la diòcesi de Wisconsin diu el següent. Presley... és un perill per la integritat dels Estats Units d'Amèrica. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever
2: since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Un perill, eh?
0: Un perill. Per la integritat
1: dels Estats Units. Per la integritat dels Estats Units. Un tio que fas...
0: Mira.
1: És que abans era tot abans, diferent.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, clar, en aquell plató, de cartes a l'Aitana...
0: Sí. Home, també els amou, els malucs.
1: Sí.
0: Sí, ara, sí, sí. És un perill per la integritat d'Espanya.
1: Hòstia! Bueno, la integritat d'Espanya sempre està...
0: Sempre està a la línia...
1: Cuidado,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: Sí, però no s'acaba de trencar mai.
1: No, la van a romper, bueno.
0: No! No,
1: a veure, si en Puigdemont ha de trencar Espanya, vol dir que Espanya tampoc.
0: Molt bé hauria de moure els malucs.
1: Ja toca la guitarra.
0: Sí, canta, és veritat.
1: Li falta l'altre.
0: L'Elvis es manté al marge de tota la polèmica. Ell va gravant discos i va fent gires. S'ha convertit en l'artista més important de la seva generació i segurament en l'home més famós dels Estats Units. Però només 3 anys després d'haver començat la seva meteòrica carrera, tot acaba de cop.
1: Ja s'ha mort, si
0: no
1: ha anat molt per feina.
0: No, home, no. Ah. Som a l'any 1958 i ha de fer el servei militar.
1: Home, però que es faci objector de consciència.
0: No vol.
1: Que es faci insubmís com
0: no
1: a Xoliguera.
0: No vol, Jair. No vol. L'Elvis és un patriota i vol servir al seu país. El destinen a Texas i després a Alemanya. En total, estarà 2 anys fent el servei militar.
1: Molt gros.
0: Jo el trobo molt gros.
1: És l'Elvis, sí.
0: Jo estic en el moment de l'Elvis.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I et veus a venir la mortrada de calés que fotràs, la gira per tot arreu, i dius, no, ara per Catalunya, ara paro 2 anys per fer la mili... Ni Catalunya ni català.
1: Ni català ni res. Ni català ni català.
0: Ni català de què, jo? Jo no soy català, senyor.
1: És que ho ha de fer per Catalunya, bueno.
0: Ah, bueno, aviam. Ja què ha fet Catalunya, però...
1: Sí,
0: moment.
1: Ara, que ve en Jordi Pujol a demanar-m'ho.
0: Bueno, aviam,
1: això és una altra cosa.
0: Parlem-ne. Parlem. Que ve el coronel Tejero.
1: Que ve el...
0: Parlem-ne.
1: T'he explicat que conec un tio que va portar en Tejero dintre el maletero del cotxe?
0: No.
1: Ja en parlarem un altre dia.
0: Home, Jair, això s'ha d'explicar, que és Nadal? Escolta,
1: és veritat.
0: Home.
1: És veritat, i a més era perquè en Tejero volia anar a menjar gambes.
0: Ostres.
1: I el estava a la presó, i el treien de la presó en un cotxe al maletero.
0: Per anar a menjar gambes?
1: Sí, a Roses i tornar.
0: Molt, bueno, mira, no feia mal a ningú.
1: No, a ningú. No va fer mal a ningú. A no ser qui les va pagar, les gambes.
0: En fi, mentre el nostre Miquel Vis està fent el servei militar... La seva mare...
1: Què?
0: La seva...
1: Sí, l'estimada mare.
0: La seva estimada mare...
1: La persona que l'ha cuidat.
0: Es mor.
1: Ostres.
0: Noi, com deveu recordar, l'Elvis n'estava molt de la seva mare. Era la persona més important de la seva vida. La seva mort el deixa completament baldat. Quan torna d'Alemanya, després de fer el servei militar, reprèn la seva carrera. Ja no és el jove celebrat que movia els malucs.
1: Ja
0: les seves cançons...
1: Ja no mou tant
0: els malucs, noi. Ara les seves cançons han agafat un caire més sentimental. També hi pot tenir a veure que se'ns ha enamorat.
1: Home.
0: Mentre era a Alemanya ha conegut una noieta, la Priscila.
1: Home, què vols dir noieta? Quants anys té?
0: A veure, no cal posar-nos ara per a punyetes amb l'edat, Jair. Es porten 10 anys.
1: Bueno, no passa res. I quants anys en té l'Elvis?
0: No passa res, hem dit.
1: Que quants anys té l'Elvis? Si es porten 10 anys, quants anys té l'Elvis?
0: Bueno, 10 més que allà.
1: No, però ara no mateix... Ara,
0: ja s'ha explicat.
1: En
0: ja
1: quin punt de la història?
0: No ens encallem aquí, no ens encallem aquí, ostres.
1: Però quants en té? És que no sé per on passem.
0: A veure, ell té 10 anys més que ella.
1: Vale. I ell té?
0: Ell té 24.
1: Això no va, això no. No m'agrada.
0: No, és curiós. És un pèl precipitat, potser. Aviam, s'acabaran casant.
1: Sí, ho sabem.
0: Però després de festejar durant 7 anys. Vull dir que... almenys s'ha esperat.
1: És el que... Bueno, és el que ha passat amb la Beyoncé i l'altre, eh?
0: No sé ni qui és la Beyoncé. No sé... La Beyoncé sí, però l'altre sí que no sé qui
1: és. En Jay-Z.
0: Ah.
1: Que es veu que es van conèixer que ella tenia 15 anys, eh?
0: Fixa't.
1: Cuidado, eh?
0: I es van esperar a casar-se.

0: L'Elvis és un ídol, sí. Una llegenda. Ara fa pel·lícules. Ah? Potser n'heu vist alguna, sí. Però no se n'han recordades per ser obres mestres, tampoc, eh? Tot i així, en aquells moments, és l'actor més ben pagat de Hollywood. Cobra $1 milió per pel·lícula.
1: Verge santíssima.
2: Jo, de l'època,
0: a la primera, paro.
1: Sí, home, i tant.
0: Quan he fet la primera, dic, ja està.
2: Pello, per aquesta pel·li €1 milió. Perfecte, vale. No, per la primera
0: per,
2: i l'última.
0: Per aquesta i per totes, perquè no en faré cap més. Els seus discos es venen com xurros. Els seus concerts estan plens a vessar i no pot caminar pel carrer sense protecció. L'ha d'escortar la policia, vagi on vagi. Allò fa que comenci a limitar les seves aparicions públiques.
2: S'està grillant ja.
0: Bueno, aviam, no ha de ser fàcil.
2: No, no, és que quan ets famós t'has de tornar boig.
0: Una miqueta.
2: Sí.
0: L'Elvis s'ha cansat de la seva imatge de cantant de balades per padrines. Vol tornar als orígens, al rock and roll. Per això, el desembre de 1968, prepara un concert especial. Apareix a l'escenari amb una guitarra i vestit de cuir negre de dalt a baix. Una imatge que no té res a veure amb la del nano dels últims anys que enamorava les senyores convergents. L'Elvis està content. Torna a ser ell, un artista enamorat del blues i el rock. Però el seu mànager li diu que... El Tejero li diu que molt bé, però que no pot deixar de fer hits. L'obliga a gravar singles sense parar. El ritme d'actuacions i concerts no ajuda i per poder mantenir-se en forma comença...
2: A drogar-se.
0: No.
2: Què?
0: A practicar esport. Jair. Sempre li han agradat les arts marcials, però ara s'hi posa de debò. Arriba a ser 8è dan de Kempo, una disciplina semblant al karate. No sé què és.
2: El Kempo.
0: El Kempo, no sé.
2: Jo em pensava que era una infusió.
0: Per poder mantenir el ritme de gravacions i actuacions, també ha de recórrer...
2: A una dieta equilibrada?
0: No, a les amfetamines, ara sí.
2: Amigo, esport no. I amfetamina.
0: Ara
2: sí.
0: Home, és de més bon fer l'esport, llavors. Sembla que no cansa tant.
2: Sí que és veritat, sí.
0: Això de la dieta equilibrada tampoc no és el seu fort, eh? De fet, el seu plat preferit és una cosa anomenada Fool's Gold.
2: Quan has dit és una cosa?
0: Sí.
2: És que pregunto, bueno, jo pregunto.
0: És un entrepà.
2: És un entrepà.
0: Un entrepà que només el preparen a un bar de Denver, a Colorado. A l'Elvis li agrada tant que a vegades agafa el seu avió privat per anar de Memphis a Denver per fotre's el bocata.
2: A veure, espera't un moment. No, perquè quan hi ha de Memphis a Denver?
0: Hi han exactament 4 hores d'avió.
2: Vale.
0: Bueno, t'explico una mica de què va l'entrepà.
2: És que si no, aquesta història no serveix per res. M'has d'explicar de què va l'entrepà.
0: A veure, és un llonguet de 50 centímetres. Ja comencem bé per aquí. Mig metro.
2: És com un nen.
0: És com un nen petit. L'untes amb mantega?
2: Sí.
0: Per les dues cares?
2: L'entrepà, eh?
0: L'entrepà? Sí, vale. No, el nen, no. El nen era una metàfora que ja l'heu d'oblidar. 50 centímetres d'entrepà.
2: Sí.
0: L'obres per la meitat. Mantega, sí. Als dos costats.
2: Vale.
0: Cap al forn, 10 minutets. Que s'afongui la mantega.
2: De moment ja em tens guanyat.
0: De moment anem
2: bé. De moment sí.
0: Després, en una banda hi poses melmelada d'aranyons.
2: Sí.
0: I a l'altra banda, mantega de cacauet.
2: Ja m'has perdut. Mm. Perquè em moriria.
0: Falta el millor, eh?
2: Què?
0: Al mig hi fots mig quilo de bacon fregit.
2: Ah, m'has tornat a guanyar.
0: Sí.
2: Ara ja m'arrisco. Ja m'arrisco,
0: sí,
2: que me la jugo amb el cacauet.
0: Si amb mig quilo de bacon fregit tens collons de notar la mantega de cacauet...
2: Nano? Hòstia, és que... En mig quilo?
0: És molt.
2: Cuidado,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí. És que és un nen petit. Sí, sí.
2: Ostres.
0: Déu meu, pensa que aquest entrepà estava pensat per 8 persones. L'Elvis se'l cardava a ell d'una sola tacada. De vegades se'n demanava un altre per emportar.
2: Hòstia, nano.
0: Me n'emporto un per casa.
2: Sí, un per...
0: Per menjar entrepans de 8.000 calories no és l'única afició de l'Elvis. Ara se'ns ha aficionat també a col·leccionar.
2: Segells. Cartes de màgic.
0: Oh, pitjor. Què? Plaques de policia.
2: Com?
0: Li agraden. Les plaques de
2: policia.
0: Què vols que et digui, noi? Una afició com una altra. Com que és tan amic dels policies que porten la seguretat dels concerts,
2: sí. Pregunta
0: si li poden fer una placa. Tot comença com una broma, però l'Elvis insisteix i el cap de policia de Memphis li fa una placa a nom seu.
2: Et para un poli i et diu los papeles i podria ser l'Elvis.
0: Mira, més o menys. S'hi aficiona de debò, eh? I comença a col·leccionar-les. Arriba un punt que té plaques de policia de tots els estats. Però n'hi ha una que se li resisteix. La d'agent de narcòtics de l'FBI.
2: Home, no sé si li donaran a una estrella del rock addicte a les amfetamines. Es fa, home...
0: No fa pinta, no? Per això demana reunir-se amb l'única persona que li pot aconseguir. El president dels Estats Units, Richard Nixon.
2: tampoc tenen forts, eh?
0: Te comento, faig, faig una col·lecció.
3: Hi ha un senyor, president, hi ha un senyor baix...
0: Que vol parlar amb vostè. Que passi, que passi.
3: Que passi, que passi.
0: Oh, faig una col·lecció, me faria gràcia, em falta una placa.
3: Sí, a veure si vostè me la pot gestionar.
0: D'anècdotes sobre les seves excentricitats en tindríem per fer quatre búnkers, de manera que us en deixarem només algunes. Per exemple, com que per Nadal, el Nadal de 1970, sí, va comprar per regalar als seus amics 100.000 dòlars en efectiu, 32 pistoles i 10 Mercedes.
3: 10 Mercedes?
0: 10 Mercedes.
3: No sé què em preocupa més de tot això, les pistoles, poder.
0: Bueno... Quan surt del concessionari es troba una dona mirant una limusina groga i li diu, li agrada, senyora? I ella respon, molt, però mai me la podria permetre. L'Elvis torna a entrar, compra la limusina i li regala.
4: ¡Qué bueno, Elvis! ¡Elvis, qué generoso!
0: Has d'estar molt de sort, eh? Si ets la dona aquella...
3: Sí. Veure l'Elvis en un concessionari, jo també m'hi quedo.
0: Josep, baixa, guaita quin cotxe, no t'ho creuràs, Josep.
3: No saps què m'ha passat
0: avui. Estava allà, ha passat l'Elvis...
3: Era allà, a la Mercedes de Gurb...
0: I ha passat l'Elvis. I m'ha dit, que t'agrada, nena, aquest cotxe? Dic, home...
3: T'agrada, nena, l'Elvis?
0: Els excessos, però, i sobretot l'estrès que li provoquen les gires constants i els mal de caps amorosos, el tenen ben embaldat. L'any 1973 l'han d'ingressar per una sobredosi de somnífers i passa 3 dies en coma.
2: Oh, Déu-n'hi-do.
0: El jove ídol que va encisar el món quan tenia 19 anys, de tot allò, ja poc en queda.
2: Però com el tenim ara? Aviam,
0: bueno,
2: ara, números.
0: Ara té 42 anys. 42 anys.
3: 42 anys, val?
0: Està bé, 42 anys.
2: Sí.
0: El tema és que pesa 150 quilos.
2: Boig. 150 quilos?
0: Sí. Home, hem dit que es cardava entrepans de mig quilo de bacon.
2: Clar, clar, clar, el bocata de mig quilo de bacon no perdona.
0: Pensa, l'únic que fa ara és anar d'hotel en hotel menjant entrepans i mirant la tele. Quan no pot dormir, pren somnífers. Quan no s'aguanta despert, pren amfetamines.
2: Sí.
0: Els metges l'avisen que per l'edat que té no hauria d'estar tan cardat. Té glaucoma,
2: sí,
0: colon inflamat, cirrosi i la pressió pels núvols. Ell els diu a tots el mateix. Soc l'Elvis Presley.
3: Què li has de dir?
0: Què li has de dir?
3: Què li has de dir?
0: Li agrada aquest cotxe?
3: Soc Elvis Presley. Doctor, li agrada aquest cotxe? És el meu, però si és el meu cotxe, és el meu cotxe. Li compro.
0: Hauries de mirar de vigilar amb el colesterol. Calla, tu. T'agrada aquest cotxe?
3: T'agrada o no?
0: El 16 d'agost de 1977, poques hores abans d'agafar un vol, la seva xicota se'l troba assegut a la tassa del vàter.
3: Noia, sisplau, una mica d'intimitat.
0: Tanqueu la porta per cagar, també. Tanqueu la porta, a casa. Per més confiança que hi hagi amb la parella.
3: Sí, ha estat un bon tema, ara, que no ens estendrem, però...
0: No, però...
3: Tanqueu, per fer segons què, tanqueu la porta.
0: Se'l troba assegut a la tassa del vàter.
3: Sí, ja ho has dit.
0: Concretament, se'l troba mort a la tassa del vàter. Pel que sembla, mentre intentava anar de ventre, una pujada de pressió li ha aturat el cor.
3: No som res.
0: És ben trist morir-te cagant, també. El que probablement va ser l'artista més gran de tots els temps, el rei del rock and roll, o bàsicament el rei, ens deixa amb només 42 anys. Una discografia plena d'èxits immortals. Excessos, dones, entrepans de mig metre i llegendes al voltant de la seva vida i la seva mort. Elvis Presley, aquí, per acompanyar-nos al dia de Nadal. Que el voleu veure?
3: Home, i tant! No me passis la foto de Gordo moribund, eh?
0: No! La foto del bon moment.
2: Jovenàs, el bon moment. Oh!
0: Guapo, guapo, guapo!
3: Qué guapo!
0: Qué guapo l'Elvi!
3: A veure què en pensa la gent d'Elvis Presley. El rei és digne entre el búnquer, sí o no?
5: Sí!
3: Aquí se li perdona tot.
0: Home!
3: Se li perdona tot,
0: som
3: home.
0: Som a Osona, endavant gran. Amb el bacon. Endavant. Vull dir que...
3: L'ha salvat el bacon.
0: Fort aplaudiment per Elvis Presley, que entra al búnquer.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: T'agrada l'Elvis?
1: Sí, m'agrada.
2: Era afirmació, no era ni pregunta.
1: Ah, d'acord. Però puc parlar o no?
2: Sí.
1: Vinc a fer preguntes, jo.
2: A veure, si sisplau. Coses d'Elvis?
1: Sí. Ja sabeu que l'Elvis ho va petar molt fort, això ho heu dit, ho sabem molt bé. De fet, va gravar un àlbum de Nadales, que està molt bé parlar de Nadales ara, perquè ja som aquí, 25 de desembre avui. Bon Nadal, per cert.
2: Sí, bon Nadal. Bon Nadal.
1: És que clar, no ho sabíeu, haig de venir jo aquí i dir bon Nadal.
2: Bon Nadal.
3: 25 de desembre estem aquí, que no hem ni dinat.
2: A l'hora de dinar estem, a més,
1: que hauríem d'estar,
2: ara ens hauríem d'estar fotent l'escudella.
1: Sí, però ara hi anem,
2: no passa res.
1: Bé, doncs va gravar un àlbum de Nadales, que és el més venut de tots els temps. 35 milions de discos.
2: Mare de Déu.
1: 35 milions són molts, eh?
2: Hòstia, per pocs cèntims que et quedi de cada disco. Sí.
3: Si ho has negociat bé, si el coronel ho ha negociat
2: home.
3: Bé.
1: Tot i que va vendre 234 milions de discos en total,
2: sí,
1: és l'artista que més àlbums ha venut. És el tercer.
2: Hòstia.
1: És el tercer, eh? O sigui que 234. Hi ha molts discos al món.
2: Després, el convidat que tenim avui, li direm a veure què et queda d'això.
1: Sí,
2: ell ens ho sabrà dir.
3: Avui és un bon dia perquè vingui el nostre convidat.
1: Sí. El primer que ha venut més milions de discos són els Beatles.
2: Home,
1: ja ens ho esperàvem, no?
2: Sí, home.
1: 295 milions.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do, hi ha un salt.
2: I el segon?
1: El segon me'l diuen a la gent de Maldà.
2: Ep. Maldà. Avui asseguts a la primera fila del búnquer, gent de Maldà.
1: Vinga, va. Quin d'aquests cantants és el segon artista que més àlbums ha venut de la història? Opció A, Queen. Opció B, Madonna. I opció C, Michael Jackson.
2: És gros, això, eh?
1: Tot és gros.
3: Cuidado amb aquests tres, eh?
1: N'he posat pugós, m'he pensat que...
4: Queen. Però Michael Jackson...
2: Beatles.
1: Estem entre Queen i Michael Jackson.
3: Lo juro, Madonna.
1: Què us sembla?
4: Michael Jackson.
2: Hauríem de decidir-ho avui, per això, eh?
4: Michael Jackson? Michael Jackson.
1: A veure...
2: Correcte!
1: Per tant, tenim Beatles,
2: sí.
1: Michael Jackson amb 291 milions d'àlbums.
2: I Elvis Presley.
1: I després Elvis. I llavors Elton John, la Madonna i Queen.
2: Va molt més enllà, eh?
1: Queen està molt més enllà, és una cosa que m'ha sobtat. Bé, seguim. Elvis va néixer a Memphis, a Tennessee.
2: Tupelo. És molt gros que nascés en un lloc que es diu Tupelo, aquest home. No?
1: Fa molt de riure.
3: És molt gros. Tupelo, tu imagen.
1: Exacte. Tots els estats americans tenen un lema. El de Florida és... En Déu confiem.
2: Sí, molt bé.
1: Nebraska, igualtat davant la llei.
2: Mm-hmm.
1: Texas és amistat.
2: El lema de Texas és amistat?
1: Ja molt bé. No són pistoles i...
2: Cuidado, no, és estrany.
1: És amistat. A Catalunya no sé si passa, així els diem que ens mengem els botifarres i deixem els fils. No sé si és lema, això.
2: És lema, home, que és lema.
1: No surt de l'escut oficial, però...
3: Quin és el lema de Catalunya?
2: No té lema, Catalunya.
1: Crec que és
3: lema, sempre perdent.
2: Sí, podria ser.
1: És que ha vist tot el Barça té més que un club.
3: Clar,
1: sí. Però Catalunya no...
2: Ciutat de fires i mercats.
1: Mira.
2: Vic, la ciutat dels Sants, és... Però...
3: Aquest poder més, no?
2: No, però hi va... Els que el van canviar l'eslògan. Vic, la ciutat en la mesura humana, s'havia dit també.
1: Què dius?
2: Sí.
3: Però, escolta, és de seu, no el canvieu cada any.
2: Noi, jo què vols que...
3: No, tu no
2: sóc alcalde de Vic, jo.
1: Des d'aquí demanem que Catalunya tingui un lema.
2: Necessitem un lema.
1: És que Andorra el té, eh? Andorra. Virtus unita fortior, eh? Carai. Que seria sense impostos som més rics. Seria... No. La força unida és més fort.
2: És que, de veritat...
1: Anem a gra. Tornem a Tennessee. A veure, anem pel lema. A veure, la gent d'Alfarràs, el lema de Tennessee.
3: No, me'l sabrà. Alfarràs és com Tennessee.
1: Quin és el lema de Tennessee? Opció A, amor i pàtria.
2: Bé.
1: Opció B, agricultura i comerç.
2: Preciós.
1: I opció C, Tennessee és una i no 51.
2: En castellà.
5: Home, la C està divertida.
6: La C és molt meme. La,
5: no?
1: No és possible.
6: Els
7: americans són molt així.
5: No em fio d'aquests.
6: La.
1: Anem a veure si és la A.
2: No!
1: És fort, eh? Ostres, doncs...
2: El lema de Tennessee...
1: És agricultura i comerç.
2: És que podria ser el d'Alfarràs, tranquil·lament.
1: Sí, agricultura i comerç, eh? És com quiosc i...
2: I llibreries.
1: Tenim coses, no sé, és el que hi ha.
2: Agricultura i comerç.
1: No sé, noi, perquè s'han d'inventar coses si tenen això.

0: avui sí que puc fer un símil, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, avui tenim entre nosaltres un cantant, podria ser l'Elvis? No és que està mort,
1: home,
0: però...
1: És mort,
0: però és mort, però... és cantant i, a més, és col·leccionista, també, heu de saber, que també és col·leccionista...
1: De què?
0: De figuretes de Star Wars.
1: Ah!
0: És gros, això, eh? Oh. No, és que...
1: Cuidado, cuidado, eh?
0: Sí, ho dic, ho té tot, té el mateix que l'Elvis. Bé, és un home que ens ha acompanyat sempre, des de fa 20 anys, a través de cançons, i el més fort és que molts no ho sabíem. Ja sabeu que a les cançons els que coneixem són els cantants, però hi ha persones que produeixen aquesta de darrere. I ell n'és una d'aquestes persones. Us estic parlant del disc de la Marató, que segur que molts de vosaltres ja el teniu. Darrere d'aquest disc hi ha el nostre convidat. A darrere, vull dir, a darrere d'aquestes cançons. Ah. I darrere escrit, també, suposo. A més, aquesta vegada també hi ha cantat aquest any.
1: Ah.
0: Ha cantat
1: ara,
0: el disc de la Marató. I això que feia molt temps que no ho feia. Perquè, a més de produir discos i cantar, també sap tocar el piano, la guitarra i el baix. I espereu que això no és tot. També compon. Compon coses, compon cançons,
1: sí,
0: per tothom. Si mirem més enllà, si posem el focus fora de Catalunya, podem ampliar el nombre de discos que inclouen les seves cançons com a autor o productor de diferents artistes internacionals i creador de bandes sonores per campanyes de publicitat. En té fins a, atenció, més de 22 milions.
1: Mare de Déu, senyor.
0: És molt. Aquest home és a tot arreu sense fer soroll. Ell està per allà, no ho va dir gaire ràpid, però és allà. Tot i així, s'ha deixat veure per TV3. Concretament, va començar el 3 de març del 2022 amb el programa musical Eufòria, que abans n'heu parlat. Ja sabeu per on van les coses.
1: Sí, interessa.
0: Cada vegada hi ha menys persones al món dels famosos, que siguin productors, compositors coneguts i que a sobre hagin estat Eufòria. Llavors
1: sí,
0: ja anem per aquí.
1: Ja el tenim.
0: Sí. Així que ha treballat amb tot l'equip del programa, però també està acostumat a treballar amb altres persones com aquesta.
2: Jo només conec una persona que hagi treballat amb aquest home i és Pep Poblet. De moment.
0: Aquesta cançó, que tothom coneix, és escrita i produïda pel nostre convidat, eh?
2: Què dius ara?
0: Sí. Hòstia. Només en van vendre 4 milions de còpies.
1: Quan se'n venien. Quan es venien coses. Ja no es ven res.
0: Atenció, perquè també hi ha Luis Fonsi, que ha confiat en ell, Ana Torroja, Manu Carrasco, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Luz Casal, Kate Ryan,
1: prou,
0: que
1: també hi ha
0: Carlos Baute, bueno, molta Niña Pastori, Mónica Naranjo, L'Axe Busto i l'Escunaria de Montserrat, també.
1: Home.
0: Que al costat de Luis Fonsi fa bastanta gràcia pensar-ho.
2: S'ha de fer de tot.
0: Sí. Bé, millor que ens ho expliqui ell. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Jordi Covino! Oh!
2: Ostres, Jordi Covino, impressionen fort aquests números, eh?
0: Sí? No.
1: Jordi, on te vas amb tot això?
3: No ho sé, em van fer xins quan era petitó i...
0: Quina sort, tu!
2: Vas escriure tu Corazón Latino, eh?
3: Sí.
2: La lletra...
3: Sí. Lletra i música, tot.
2: Lletra i música.
3: Sí.
2: Recordes on ho vas escriure, això?
3: Al cotxe.
2: Fins al final del programa, aquí encallats, ara. Ja ho veuràs.
3: T'ho explico o no?
0: Sisplau.
3: Aviam, resulta que això era el 2001, crec que era, i recordo que em van trucar a Operación Triunfo, la gent d'OT, i em van dir, ostres, passa't un dia per l'acadèmia, que vull que vinguis, que estem buscant cançons per llançar els artistes que tenim i tal. Total, que vaig anar, vaig veure'ls a tots allà, i vaig dir, jo quiero de los rizos.
2: El que mou els malucs.
0: Sí, el que feia voltes, ho tenia
3: bastant clar. I aleshores vaig sortir d'allà, me'n recordo, em van dir, havies recogut, no sé, amb 2 o 3 dies alguna cosa, jo, hòstia, demaneu molt, haig d'escriure una cançó en 2 dies, tio.
2: Clar.
3: Total, que vaig al cotxe, això, el plató estava a Cornellà, i jo vaig cap a la zona on visió, que és el Visca el Vallès, i resulta que el cotxe se m'acudit, corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Se m'acudit això.
0: Hòstia, aleshores,
3: sí.
2: Se'n va acudir. I els altres, mentre es conduïm, anar a pensar, he d'anar a comprar...
3: Sí, total, que se'm va acudir això, i aleshores vaig arribar a casa, ho vaig gravar, perquè en aquella època els mòbils eren molt precaris, encara, no?
2: Sí.
3: Ho vaig gravar així ràpid com vaig voler, en un parell de dies se'm va acudir el resta de la cançó. I reals, hi vaig trucar, els vaig dir, tinc una cançó pel David i tal, em va dir, com es diu? Corazón Latino. Me gusta el nombre.
0: Clar que sí. És que ven seguríssim.
3: Sí, el definia bastant en aquella època, sí. Sí. I ja està, i això és la història. Vés-a.
2: Déu-n'hi-do.
0: Home, està molt bé.
2: Gent
0: de la Garriga, no sé si coneixeu gaire en Jordi Cubino. Aviam, jo us faré una pregunta sobre ell.
2: Aviam.
0: Que és la següent. A veure, en Jordi Cubino té un alter ego quan canta. Com es diu? Opció A, George Q. Opció B, Manu Tenorio. I opció C, David Lyme.
4: Pues ho haurem de fer. Ni idea, eh?
0: Ho haurem de fer.
4: No, no tinc idea. A veure.
5: Jo el tercer.
4: Sí?
5: Tres.
4: Doncs segur que no ho és, però ho provem.
2: Vinga, va. Quina?
0: Què?
6: La tres.
0: La tres, eh? La tres.
2: La C, David Lyme.
0: A veure.
3: Molt bé! Molt bé! Molt bé! Molt bé!
0: Sí, sí, David Lyme, que demà sonaran els seus...
2: Demà sonarà David Lyme,
0: sí,
2: aquí?
0: Sí, en tinc moltes ganes ja que arribi demà.
2: Bé, de moment han encertat les preguntes, la primera i la tercera fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
6: Què tenim? Què tenim?
2: Home, què hem de tenir, si és Nadal? Una mica d'escudella de Nadal, uns cigrons...
1: Meravella.
2: Que seran...
1: Perquè encerti la cançó de la Neus.
0: Però què?
1: Però què? But I can have
3: fallen in love. Sí, senyor.
2: Oh. Mira, mira la... La Mireia com l'ha cantat.
3: Contractada per proper eufòria. Ja està.
2: Can't help falling in love d'Elvis Presley. Ho han endevinat la Mireia de Maldà. Fort aplaudiment per ella i per la Neu. Molt bé.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Rere què deia la I, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Saps que t'estimo.
13: Són amics.
12: Només amics.
14: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
13: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
12: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
13: Vull que deixis de veure.
12: Si no, què?
14: Ben Affleck.
13: No tens por de mi.
14: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Rere què deia la I, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634-68-77-70.
16: Hola, trempats. Us volia preguntar. Creieu que hi ha una elit que ens controla? Jo prefereixo pensar que sí, perquè si no vol dir que estem tots en un vaixell i ningú està al puto timó. Clar, jo crec que són dos o tres presidents, dos o tres empresaris i un tio que es dedica a dir bestieses, com fotem a un avi com a president dels Estats Units. Molt bé, doncs ja em direu què.
17: Home, molt bé, el marrom per nosaltres.
18: Sí. Ja em direu el què.
17: Una elit que controla el planeta. Jordi, tu has estat més a prop de les elits
19: sí,
17: controladores del planeta.
19: Sí, m'aixeco cada dia
17: no, amb les elits. Aviam, explica'ns coses. Vinga. A festes xungues, Puff Daddy t'ha convidat a alguna festa?
19: No. Ara, aquesta no hi... No, fotis, no piquis aquí, que em deixen calçotets blancs donant voltes pel menjador. No. Què va. No, què vols saber? Va, digue'm.
20: Home, a veure, persones que estan a prop de l'elit i que tu hi hagis estat.
19: Ai, molta gent.
20: Sí, digue'm algun nom.
19: I tinc molta gent. Antonio Banderas, darrerament, que treballa.
17: Darrerament, eh?
19: Sí, també l'he produït. Sí, que canta molt bé l'Antonio, eh? L'Antonio, tothom el té com a actor, i és un tio meravellós. A més, el primer dia que el vaig conèixer, em va convidar a casa seva a Màlaga, vaig estar al seu pis, i quan arribo, diu, passa. I em va fer un té.
17: Passa.
19: I vam estar 3 hores xerrant de la vida, d'explicar-me la seva vida. L'Antonio és un tio com molt proper i molt maco, sí.
20: Ostres.
17: Sí, és perquè no hem coincidit, ja
5: hem coincidit.
17: No,
5: clar, clar, clar.
17: No, no, ja ho sé, ja ho sé.
20: Creus que ens podria dominar a tots?
19: Jo crec que és un tio tan catxondo que es dominaria ballant boleries.
20: D'acord.
19: Sí, sí. I a més estima molt Catalunya. A més, el vaig fer cantar inclús en català. A la
20: mira, no recordo, sí, el Segadors, va cantar el Segadors.
19: No, va cantar una cançó de la Bonnie Tyler, li vaig fer cantar, que em va dir, jo ho faig, jo lo hago, diu, jo lo que quiero pongo voluntad. I ho va fer molt bé, pobret. Ah. Sí, bé. Molt bé.
20: Pobret, eh?
19: Sí, sí. Home. Sí, sí.
17: Bé, bé, bé.
19: Amb tot el carinyo, Antonio.
17: Antonio Banderas, tu. Sí, sí. Bueno, bueno. I contestant a la pregunta de l'oient, home, evidentment que hi ha algú que ho controla tot plat. Si no,
21: mal guanyat.
17: Que ho controli...
21: Mal guanyat d'humanitat.
17: Que ho controli bé o ho controli malament és una altra història i pels interessos d'aquí tampoc ho sabem. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
20: La Mireia de Maldà diu que ens ha portat una cosa, que té anècdota, pregunta...
17: Aviam, Mireia, què ens has portat?
22: Una coseta per a la Neus.
17: Ah, per la Neus.
22: Sí,
21: és un anell, és un
17: sembla un anell,
21: és un anell de promesa.
20: No. Oh. Espero que t'agradi. Aviam. Són unes arracades.
17: Oh. Oh.
20: Sí.
22: Són fetes a mà, les fa la meva neboda, l'Alma.
20: Ala, gràcies.
21: Són arracades de piano?
22: El Bart. Ah, mira, una mica...
20: Home, que guai!
22: Mira, i com que tenen aquest toc vermeller, tenen el vermell que et fa falta per Cap d'Any, per les campanades.
19: Perfecte. Com tu vegi, l'Ildami.
17: Ui.
19: Te les fot. És que te'ls
20: no, fot. No, perquè ara se'ls fa ell.
22: L'Ildami en té unes.
19: També li vas donar? Ara el trucaré. Aviam. Hòstia.
20: Ara se'ls fa ell, però l'Ildami...
21: En Dami amb les arracades. L'hem de portar a l'Ildami un dia.
19: Sí, home, sí. Bueno, però... Si cap per la porta, sí.
17: És molt alt. És molt alt.
19: Sí, sal. A mi sempre em foten les fotos al costat d'ell.
21: Sí, malament. No.
19: És que jo... Fem les fotos eufòria. I sempre el Dami i jo. Macho, que haig d'estar tota l'estona fent així. No,
21: no, home, no.
20: Oh,
21: quedem tots malament.
17: Què ens volies dir, Mireia? Què ens volies preguntar?
22: Sí, mira, nosaltres, amb el meu home hi va haver una època a la nostra vida, quan començàvem a festejar, diguem, que les nostres famílies patien molt per la nostra integritat, perquè tenien tendència que ens passessin coses. Ens havien de venir a buscar els bombers, o ens havien de rescatar amb motos d'aigua al mar. Un cop a Canadà vam llogar una barqueta amb un llac, i vam començar a donar allò, a remar bé, sí. I dic, va, anem cap allà, i ell segur, jo, sí, anem cap... I quan vam ser allà, no podien tirar ni endavant, ni enrere, ni enlloc, bueno, vam aconseguir arribar a la riba, agafant-nos com vam poder, ens van haver de rescatar, també.
17: Perfecte.
22: I quan vam anar a tornar a la barca, els lloguers van dir, oh, sí, perquè, a veure, aquí en aquest llac, a vegades hi fan onades de 3 o 4 metres alt, que diu, home, ens hauríeu pogut avisar una mica. Vull dir, també. Total, la pregunta era si us heu trobat mai en alguna situació d'aquestes que no us en podíeu sortir sols i heu hagut de demanar auxili per sortir-vos-en.
17: Jordi.
19: A mi m'ha passat alguna divertida, però me'n vaig sortir sol. Hosti, m'ha passat una molt fort. És que no l'hi he explicat mai, em fa vergonya.
17: Home, doncs mira, és el dia. És el dia.
19: Aquesta és bona. No, no va per aquí, però hosti, és molt bona aquesta. Resulta que em conviden aquest any passat a un sopar de gala on tota la High Society de Barcelona aplaudia amb les joies. Clinc, clinc, clinc, clinc, clinc. Aquest rotllo, no? I clar, jo em poso el meu trajo que tenia d'Armani per anar tonté i tal. Tot el que estic pujant les escales, que no vull dir on era perquè si no cantaran. I tota la gent de la alta societat, vestits, espoquina, el meu trajo tot orgullós. I de sobte una senyora li va caure una coseta al terra del gosso. Jo portava un abric a sobre i em vaig ajupir i sento... Cataclàs!
17: El cataclàs és important al mateix, eh? Perquè és només el ras, sinó que hi ha el cataclàs, eh?
19: Ras. Tot el pantaló des d'aquí fins aquí dalt obert.
17: Perfecte.
20: Tot el cul, pel cul.
19: Tot el cul sencer.
20: Ostres.
19: Tot el cul sencer. I em vaig passar tot el sopar amb la brica sobreposat, que em caia les gotes i em diu, que no tienes calor. No, és que soy muy fredolic.
17: Trajo de color negre?
19: Era un trajo de color negre.
17: I calçotet?
20: Bona pregunta.
19: El calçotet era... És que, clar, els calçotets eren blancs. No t'ho perds,
20: tia.
17: No t'ho perds. De mal dissimular, eh?
19: Que, a més, no volia aixecar, perquè venia la gent a saludar-me i no m'aixecava. Jo deia així, saps que tinc una mica de mal d'esquena. Ah. Si no, se veia tot el truc.
21: Mal educat, el cubino ni s'aixeca.
17: No es va ni aixecar.
21: Ara que el va parir, va de guais.
17: Ostres. Déu-n'hi-do.
20: Clar, fa d'anar el fet que et vinguin a ajudar amb això, no? Perquè aquest
17: ve agut a part d'urgència que et porti uns pantalons, anar al lavabo un moment,
20: sí,
17: però és complex.
20: Sí.
23: El Búnquer és un programa històric.
17: Esclata la Primera Guerra Mundial.
21: Ai, ai, ai.
17: Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
21: Esclata tantes vegades,
17: perquè,
21: ja.
17: Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
21: De veritat que sí.
23: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
4: Hola, boncarencs, sóc la Glòria de Sant Sadurní. Què hem de fer d'aquesta gent que per rentar-se les mans ho ha de fer amb aigua calenta? Això vol dir obre l'aixeta, raja que raja, sí, i fins que no surt calenta no posa les manetes. Què hem de fer d'aquesta gent?
20: Sisplau, gràcies. Gràcies per dir-ho.
17: Hi ha gent delicada, eh?
20: I tant, que hi ha gent delicada. I una és aquí en aquesta taula, eh?
17: Ah, sí? Sí. Ah, sí, nen? No t'agrada la freda? No t'agrada?
21: Bueno, ho he fet dues vegades.
20: Ah, sí?
19: Això no és veritat. A TV3 té fama de que només es renta les mans amb aigua calenta. O sigui.
21: És veritat. Mira, l'altre dia em vaig dutxar.
19: A TV3? A tenir valor?
21: Hòstia, sí.
17: Amb aquelles banyeres de l'any 70.
19: Hòstia, sí.
21: Perquè m'estava dormint, vaig fotre un cafè i dic, no em desperto pas, em dutxaré a les 5 de la tarda.
20: I què? Està bé la dutxa allà?
21: Surt molta pressió i molt calenta. Molt calenta, però bé. Molt calenta que et canvies la pell, eh?
17: Pots bullir. Oh.
21: Sí.
17: Jo em rento les mans amb aigua freda, eh?
20: Sí, jo també. També vas molt ràpida. Sí. Va, ja està.
17: Clar, ja està.
21: Però fregar els plats s'han de fregar amb aigua
20: calenta. Sí, home, sí.
17: Però més que pels plats que per tu, diguéssim.
20: Sí, perquè jo faria fredor, si no.
17: Perquè amb l'aigua freda no marxa la merda, bàsicament.
20: No.
17: Les mans, bueno...
20: Tu t'has dutxat a TV3, Jordi?
19: No, no he tingut valor.
17: Oh,
19: jo,
17: mira...
19: No, és conya. Ara s'emprenyaran amb mi. Però és que és veritat, allò rellisca molt i després, que sabeu, se'n recordo, que és una cortina.
17: O sigui, hi ha una cortina.
19: Imagina si hi ha cortina d'aquest, que se t'enganxa el cul quan estàs dutxant-te.
17: És terrible.
19: I llavors és com...
20: Tens molts problemes amb el cul.
19: Clar, sí. Llavors estàs allà i allò sucla... I se't queda enganxat, no? I és molt escarós, perquè dius, a quanta gent se li haurà quedat el cul enganxat?
17: També és el...
19: És veritat, sí. És veritat.
17: El consol és que tota la gent que li hagi passat el cul per allà són famosos.
20: Això sí.
21: És el consol que et queda.
17: Ens queda només un minut per fer-te quatre preguntes, Jordi.
21: No podem, quatre preguntes, perquè acabo de llegir que ja diu Laura Pausini t'ha preparat un plat d'espaguetis.
19: Sí, és veritat.
17: Explica'ns això.
19: Molt ràpid. Vam arribar a Bolonya, que estava gravant, que a més té una casa en plan fan col creix i té un estudi de gravació que te mueres i tal, volia gravar allà. Bueno, que arribem allà a gravar...
21: Aquí tenia un capritxo.
17: La Laura Pausini tenia un capritxo.
19: No, i jo pensava que sortiria el manes i no sé què. I al fons ve sota la família Seguda, que estaven tota la família, la família Pausini.
21: La família Pausini?
19: I la Laura així... Amb això i diu, ¿quieres espagueti? Diu, bueno, vale, pues sí. I vam anar a la cuina per preparar uns espaguetis abans de gravar.
17: Hòstia,
20: molt bé.
17: T'has fotut uns espaguetis fets per Laura Pausini.
19: Sí, i els fa molt bé, a més a més. Sí, els fa molt bé. A més, una mica picantons, està molt bé.
17: Anirem a sopar.
21: Laura Pausini, aviam si...
19: Molt agradable.
21: Doncs això farem.
17: Si us heu quedat amb ganes de sentir el Jordi Cubino, no patiu, perquè demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Tornarem, com sempre, a la una del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bona nit, us informa Ignasi Abans. Tres persones han quedat ferides per una explosió de gas en unes obres a la plaça de Sants, a Barcelona. Segons algunes fonts, els ferits serien operaris de la companyia de gas que treballaven per intentar resoldre la fuita que s'ha produït hores abans. La deflagració s'ha produït a les obres d'accessibilitat de l'estació L3 del metro. A la zona hi han treballat 9 dotacions als bombers de Barcelona per apagar una columna de foc que ha arribat a diversos metres d'alçada. Més notícies, Txell Garriga.
24: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat aquest migdia a prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de Construcció d'Obres d'Adif, Arturo Pastor.
25: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
24: L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sants de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram.
7: El Parlament de Catalunya conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats dificultats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
8: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
24: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sortida a partir de dilluns. Es vol esponjar així un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres, tal com explica la directora general de Mobilitat i Transport de la Generalitat, Susana López.
9: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt.
7: Aquest any la barema de raïm serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoquen les altes temperatures els últims dos mesos i la poca pluja caiguda. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona.
10: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem, creiem que tornarem a batir el rècord.
7: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre Paramount i Warner Bros. L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena i destrossaria llocs de treball a més de precaritzar els sous.
24: La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes. Mentrestant, la Comissió Europea ha donat llum verda avui a la fusió amb la condició que Paramount garanteixi la competència en la distribució de cinema a Europa.
7: I els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
24: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats.
7: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
24: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 ja al descans.
7: En ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França, de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar també manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
24: I la selecció espanyola la femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat a Hongria per 8-7 als quarts de final.
6: Fins aquí les notícies.
11: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
6: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
11: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més.
6: Ningú t'ho explicarà millor.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: 4, 8, 10, 17, 37, sols 5 i 7.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: Hola, què tal, com esteu? Avui parlarem d'OnlyFans, la plataforma que ha sacsejat el món digital. Nascuda com un espai per compartir continguts de tota mena, és coneguda sobretot pel sexe digital, que vol dir això, oients, que molts creadors hi pugen vídeos i fotografies íntimes, eròtiques o sexuals, a canvi d'una subscripció mensual. Els seguidors pagant poden veure des de posats sensuals fins a contingut sexual explícit. També hi ha interacció directa, missatges privats, peticions personalitzades i fins i tot transmissions en directe. Posarem llum sobre què realment OnlyFans i què s'hi pot veure. De seguida, un debat interessant. OnlyFans, amb tres grans dones, parlarem de sexe virtual que està transformant les relacions personals. I a més, tindrem el testimoni d'una noia anònima que ens explicarà què hi fa dins d'aquesta xarxa, no us ho perdeu. A més, parlarem de què és el món FATE, doncs atents al programa, i l'Esteve Almirall parlarà d'una paraula imprescindible, reinventar-se. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el sexe de demà? Comencem a revolucionar-nos.
2: Dame un grrr.
3: Un què?
2: Un grrr.
3: Un què? Un què?
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
2: Dame un grrr.
0: Com us deia, el fenomen OnlyFans no para de créixer. Gairebé 400 milions d'usuaris, gairebé 5.000 creadors de continguts i un negoci que ja mou, oients, més de 7.000 milions de dòlars. Repeteixo, 7.000 milions de dòlars. Demostren que el sexe virtual és molt present a la vida de moltíssima gent i això segur que té conseqüències al món real. I avui, per parlar-ne, ens acompanyen tres dones que coneixen molt bé tot aquest sector. La doctora Raquel Tu Lleuda, ginecòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Benvinguda, què tal?
4: Gràcies.
0: La Sílvia Catalán, psicòloga especialitzada en sexualitat i relacions, què tal?
5: Molt bé, gràcies.
0: I l'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, què tal?
6: Molt bé, Chantal.
0: Escolta, benvingudes a totes a aquest debat. Clar, està canviant molt les relacions de parella, el sexe virtual. Què us sembla a vosaltres? Primer, cada una, aquest fenomen OnlyFans, us preocupa?
4: Preocupa sobretot quan té a veure amb la canalla jove, no? Perquè al final la història és que, bueno, ja entrarem ara a parlar-ne, però clar, quan ets jove, no? I el fenomen aquest econòmic i necessites diners perquè no tens diners, perquè no tal, preocupa el fet que puguin veure en aquest tipus d'aplicacions, en aquest tipus de feines, posant-li totes les cometes del món, una sortida, no?, que pugui ser una cosa de futur. Llavors, jo sempre la preocupació, també per la feina que faig, no?, és sobretot amb adolescents i amb canalla jove, bueno, doncs això, no?, que acabin entrant en un sistema complicat.
0: Helena?
6: Sí, sobretot perquè estic com molt d'acord, perquè hi ha un altre element que no es té en compte en aquest món en el que sembla que el model és aconseguir diners ràpid i fàcil,
0: sí,
6: no? I sembla que plataformes com OnlyFans diuen que és molt senzill aconseguir molts diners a través d'aquest espai. Potser ens hem de plantejar quina és la cara bé, quines són les conseqüències d'estar exposant el teu cos, entenent que no hem après una sexualitat que sigui lliure de tabús, sinó que llavors aquí hi ha unes seqüeles i clar, a més si barregem l'edat, una persona adulta que s'ha plantejat què vol fer amb la seva vida, si de colta decideix, mira, doncs on jo penjo contingut eròtic, sexual, més menys explícit, i em guanyo uns calarons, hi haurà gent que estarà més d'acord o menys, però és completament lícit, no? Però, segons quines edats, que t'empenyi aquestes ganes de fer diners i no pensis en que això potser després hi ha danys col·laterals, és important tenir-ho en compte.
0: Perquè, Sílvia, ara mateix ens escolta gent de 20, 30, però també de 60, 70. Com li expliquem què passa a aquesta plataforma perquè ens entengui?
5: Bé, el que succeeix en aquesta plataforma és que hi ha un intercanvi de serveis, i en aquests serveis hi podríem incloure moltes coses, no? Per tant, hi ha una qüestió com molt de fons, que és de definicions. Tu parlaves de sexualitat en línia, sexe virtual, a vegades ens costa una miqueta posar els límits a què és cada cosa. Si entenem que la sexualitat no és només el sexe explícit, genitalitzat, penetratiu, clar, sexe és veure com una persona es masturba, encara que sigui per damunt de la roba, doncs, home, jo crec que sí. I, per tant, aquest intercanvi de serveis a través de la pantalla en el que una persona...
0: És virtual, eh? Recordem que és visual, és, no? És... Una persona que estigui sola, se sent acompanyada veient com una altra persona s'està tocant, no?
5: Per exemple. Però, clar, al final estem parlant d'un intercanvi d'un servei sexual per diners sota demanda. I hauríem de veure si això no es pot incloure dintre del paraigües de el que és la prostitució, no? I el que és l'explotació. Per tant, més enllà d'aquesta preocupació, com apuntaven la Sílvia i l'Helena amb molt bon criteri, principal, que és sobre la gent més jove, hi ha una qüestió social, no?, de quins són els límits del que entenem que és legítim i que és positiu a nivell de la societat i el que no.
0: Anem a escoltar, vull que l'Amanda té 34 anys i és un testimoni que hem aconseguit gràcies a la producció de la Júlia García, la nostra productora, doctora, i perquè entenguem millor, oients, des del Revolució 4.0, un tema i que comentem amb les nostres expertes, què hi passa a OnlyFans. Amanda, li hem fet unes preguntes i li demanem, explica'ns què fas a OnlyFans i quin tipus de contingut hi ofereixes.
7: Hola, m'especialitzo en contingut fetichista, però sobretot de peus.
0: No cal dir la xifra exacta, però quan guanyes... Guanyes molts diners?
7: Doncs depèn del mes, però més o menys entre 1.000 i 2.000 euros.
0: T'han proposat anar més enllà?
7: Uf, sí, la veritat que sí. Molta gent m'ha demanat que faci contingut més explícit, que ensenyi parts del meu cos. Per exemple, la cara. Jo porto una màscara normalment perquè no vull ensenyar la meva cara i molta gent insisteix en que volen veure com és la meva cara, no? I per molt que els dic que no, ja no, sempre hi ha algú que insisteix. També hi ha continguts que jo no faig i que m'he negat més d'una vegada, com podrien ser gent que m'ha demanat que els humili, que els agradi com a persones, que els insulti. Jo tot el que sigui atemptar contra la salut mental no ho faré. I també molta gent m'ha demanat contingut de crashing, que és xafar doncs, bitxitos, des de doncs, llagostes, cucs, i tot aquesta part de per mi, maltractament animal no ho faria.
0: Per què vas començar aquesta plataforma? Com la vas conèixer o qui te'n va parlar?
7: Doncs aviam, per diners, no? Òbviament. Fora conyes, amb els amics sempre estàvem fent bromes de que algun dia m'obriré un OnlyFans i em faré rica. I bé, doncs, com que em va donar en una temporada en què volia estalviar diners, que volia fer més viatges i no sabia com estalviar, doncs, mira, vaig preguntar al ChatGPT, em pot donar idees de com guanyar diners extres? I entre els meus amics i el ChatGPT, doncs, mira, va sorgir Amanda.
0: Torno a la taula, perquè quan han vist que han preguntat a ChatGPT què havien de fer, us heu espantat. Qui vulgui, Raquel, Sílvia, Helena.
8: És que el del ChatGPT també és una història d'aquestes interessants.
0: Què us ha semblat aquest testimoni?
8: Hi ha moltes coses, no? Al final, jo crec que al darrere de tot és el que diem sempre, el capitalisme imperant, no? I aquesta necessitat de guanyar diners i de fer moltes coses, d'acumular moltes experiències cares, que és el que ens diu, no? Això, el capitalisme que hem de fer. I jo crec que almenys he vist les notes que estava prenent l'Helena i crec que les dues hem subratllat el tema de creadora de contingut, no, Helena? Crec
6: clar,
8: que...
6: bueno, perquè és un paraigües ara mateix, creadora de contingut, no? Totes ens hem tornat creadores de contingut, sí. No?
0: Amb el crashing he flipat,
6: amb el crashing,
0: això.
6: Jo no sabia que existia, és a dir,
0: tampoc,
6: és fantàstic descobrir coses, però és curiós, no?, perquè fixa't que parla de la salut mental quan algú, per pròpia voluntat, li demana alguna pràctica d'humiliació, no?, que no el fons, això pot ser el que desitja algú. Les pràctiques són lícites, ho veurem millor o pitjor, però són lícites, no? I en canvi,

0: OnlyFans, quan li preguntem què en penses quan algú diu que això és una forma de prostitució.
1: Uf, mare meva, quina pregunta. Doncs aviam, a mi personalment no m'afecta tant que m'ho diguin, tot i que em puc trobar crítiques, òbviament, però més que res perquè considero que com estic fent contingut fetichista de peus, no seria prostitució, perquè no hi ha cap part sexual, no? No se'm veu a mi despullada ni tinc relacions sexuals amb ningú i em gravo, no? Però, clar, sí que hi ha més perfils que són molt més explícits. I considerar això prostitució, jo no ho veig, perquè en el fons tu pots dir que no en qualsevol moment, tu pots parar i dir que no vols seguir. Però és que és complicat, perquè hi ha molts factors que influeixen en aquesta pregunta, perquè clar, què seria prostitució? I a més, hi ha factors culturals, hi ha la família, els prejudicis, els amics, el teu entorn, l'educació, el tema econòmic, és que hi ha tants factors que podrien influir, que no sabríem molt bé com definir-ho, no? Perquè si em posem així, llavors, per exemple, la pornografia seria prostitució?
0: Anem a preguntar-ho a la taula, us ho pregunto, no? Si us ve una noia, a vosaltres psicòlogues, i us diu, crea un compte d'OnlyFans, què li diríeu? Arguments a favor i en contra.
2: Potser el primer és, per què ho fas? Jo crec que és evident que tothom ho faria per diners, la majoria de gent treballem per diners, no? Encara que es pugui fer per vocació, a més, d'altres coses. El que potser posaríem el focus és en saber si té clars els límits d'on vol arribar ella i on no vol arribar, no? I, clar, el dilema sobre si és prostitució o no, aquí cadascú posarà la paraula que vulgui, que se senti més còmode. Jo sí que potser diferenciaria el que és explotació sexual, a on a darrere hi ha empreses, s'està extorquint a les persones, se les està forçant, i llavors...
0: Hi ha empreses que cobren comissions amb aquestes noies,
2: i tant,
0: eh?
2: I màfies, sí. No? I una altra cosa és que algú, dins d'un marge d'una llibertat agafada una mica amb pinces, perquè jo crec que no tenim gaire llibertat, segurament poques persones triaríem treballar, no? Sí. Si és que ho triaríem, no? Llavors, dins d'això, hi ha qui decideix treballar a través del seu cos i a través de la seva sexualitat. En el cas del fetichisme de peus, que l'Amanda diu, clar, bueno, són els peus, potser no és tant prostitució com una altra cosa. Clar,
0: que deia que ensenyava els peus, l'única part que ensenyava.
2: Clar, el fetichisme de peus, no?, és aquest erotitzar la zona dels peus i algú s'excita molt, no?, i se li desperta molt el desig a l'hora de visualitzar, tocar o imaginar peus. Clar, això és molt sexual, és molt eròtic, si nosaltres volem que sigui eròtic o si nosaltres ho veiem així, no? Llavors, clar, tot forma part de l'erotisme.
3: Al final, a mi la paraula fetichisme és una paraula que no m'agrada massa, perquè sembla que patologitza molt el que pot ser simplement una fantasia o una apetència, no? Deixa'm dir-te una cosa, Chantal, acabo de posar, arran d'això que ens explicava aquesta noia, acabo de posar al ChatGPT. Soc una dona jove i amb un cos força normatiu. Vull guanyar diners de forma ràpida i amb poc esforç. Què em suggereixes?
2: Ai, Déu meu.
3: I em diu, opcions legals i relativament ràpides. Número 1, modelatge. Contres. Competència molt alta, pressió estètica constant. Número 2, OnlyFans.
2: És el número 2.
3: És el número 2, eh? Pots generar molts diners de forma ràpida, tu decideixes els límits del contingut, però contres pot afectar la teva privacitat i reputació a llarg termini i pot ser emocionalment molt exigent.
4: Wow. Clar, però és que això de posar... O sigui, això,
3: número 2, molt fort.
4: Jo volia destacar-ho, precisament, no, perquè ella ho diu en un moment, tu pots esperar quan vulguis, i és sí, però no. Perquè, clar, quan tu t'acostumes a viure amb un nivell de vida de que posant no sé quant de temps hi dedica...
0: 2.000 euros al mes,
4: clar,
0: guanyen?
4: Clar, no sé quant de temps hi dedica, però no crec que estigui 8 hores al dia ensenyant peus. Llavors, quan tu t'acostumes a aquest nivell de vida... Després on vas a buscar una feina que et doni 2.000 euros al mes?
2: De fet, és més lògic anar de menys a més que no pas de més a menys, no? I no tothom guanya aquests diners.
4: I a més, això dels límits, no? Acabes, jo crec que el gran perill d'aquest tipus de feines és que acabes relativitzant molt. No? És com, bueno, he ensenyat peus, doncs què passa si ara ensenyo genolls? Bueno, si ensenyo genolls, què passa si ensenyo les mans? I si ensenyo una miqueta el canalillo, no? Allà els pits així una miqueta suggerents, què passa? I al final vas com... Aquests límits es van ampliant...
3: Es van difuminant, no?
4: I es van difuminant, perquè, no sé, clar, si quan allà guanyava 2.000, igual ara en guanyo 3.000. I, ostres, doncs mira, 3.000 per ensenyar una miqueta
0: clar,
4: al pit.
0: Perquè vosaltres, com a psicòlogues, sexòlogues, clar, quina societat tenim? Tenim una societat amb sexe virtual que lliga també a través d'aplicacions. No sé si hi ha moltes addiccions. Us trobeu també addiccions al sexe? Quina societat tenim?
3: Addiccions, més que addiccions al sexe, que a més ja és una etiqueta que està una miqueta descatalogada.

0: vegada.
1: O sexe virtual.
0: Addiccions a aquest tipus de continguts i aquesta manera de relacionar-se, no? Persones que ja només saben relacionar-se amb la pornografia, persones que ja només saben relacionar-se
1: amb plataformes
0: d'aquest estil,
1: exacte.
0: I en canvi tenen unes dificultats terribles per les trobades en vivo, no? Per les trobades i per erotitzar-se i per seduir a un altre i sentir-se també capaços de seduir amb
1: però
0: els atributs
1: naturals. Però ara saps la pregunta, Luca, diu, jo estic molt sol, ningú em fa cas, no tinc parella, és una fórmula per mi. És una bona fórmula per mi, què li diem?
2: Sí, però fixa't, o sigui, al final, tant si entres a OnlyFans pagant, jo no parlo com a creadora de contingut, entre cometes, sinó tu pagant perquè estàs sola, perquè estàs sol. La gran majoria d'usuaris són homes. O bé pagues per sexe en viu. O bé entres a ChatGPT i el fas servir com a terapeuta, que això és un melonarro que algun dia s'hauria de treballar fort.
1: Anem parlant.
2: Doncs, tant si fas una cosa com l'altra, la qüestió és que tu estàs enfrontant-te a unes situacions en les que no se't posen límits, perquè el ChatGPT et dona la raó sempre.
0: Sempre.
2: Una prostituta...
1: És un pilota, ho hem explicat aquí moltes vegades.
2: Sí,
1: és un pilota, el ChatGPT.
2: Llavors, evidentment, no et contraposa, no t'exposes al rebuig de l'altre. Igual que amb OnlyFans, perquè tu pagues i tens el que tu vols. Igual que amb una prostitució, doncs tu pagues i tens el que vols. Per tant, estem portant, no, a la societat a un... s'està retraient aquesta capacitat social i aquesta capacitat d'enfrontar-nos a això, al rebuig.
1: Elena, vull que escoltis aquesta pregunta i la resposta d'ella i que em diguis, eh? Li pregunto, tens por d'entrar en una roda de la qual quan t'acostumes a uns ingressos no puguis sortir?
3: Sí, realment sí, perquè entrem a enganyar. Quan més diners tens, doncs més vols, no? I més en aquesta societat en què estem ara, que és tan difícil arribar a final de mes, tan difícil tot, i jo, per exemple, tinc 34 anys, tinc dues carreres universitàries i no em puc pagar l'entrada d'un pis. Llavors, clar, si tinc aquest sostén, no, econòmic, que em dona aquesta seguretat a final de mes i em permet viatjar i em permet fer el que jo vulgui, renunciar és complicat.
1: Elena.
4: Mira, doncs encara, perquè té prou consciència aquesta dona, no? És a dir, es planteja la possibilitat de que pugui enganxar-se aquí perquè és conscient d'en quin món vivim. És a dir, un món en el que ara mateix es prioritza més que tu puguis fer 1000 viatges i penjar unes quantes fotos a xarxes i puguis tenir un aparador ben bonic més que cultivar l'interior, que fixa't, vull dir, t'està parlant de que té dues carreres, és a dir, no es premia l'aprenentatge intel·lectual i professionalitzador que ha fet, sinó que es premia que pugui tenir uns peus que siguin seductors per cert tipus de públic. I malgrat tot, malgrat aquesta consciència, hi ha el risc de que quedi enganxada perquè el món de moment no té intenció de canviar, se suposa. No. Per tant, aquesta voràgine consumista i capitalista anirà més, no? I llavors aquesta manera d'aconseguir fer diners de manera fàcil, entre cometes, perquè en el fons hi ha seqüeles a aquesta manera de fer diners, doncs és el que es prioritza per davant de moltes altres maneres d'aconseguir diners i treballar, no?
0: Sí, és la immediatesa, no? Una miqueta és fàcil en el moment. De fet, hi ha una cosa que és molt clara, que ho fan moltíssimes noies que tenen xarxa a OnlyFans, el que passa que queda cobert sota aquesta cosa del suposat erotisme, no? O de la seducció, que és, jo no ensenyo la cara, duc una màscara, no? Que sembla que sigui una cosa seductora d'un ball a Venècia, i no, en realitat és, soc conscient de que això a llarg termini i pot tenir un peatge per la meva reputació i per la manera com em veuen els altres que no vull pagar. I per tant, les conseqüències, d'alguna manera, es veuen a venir ja des del principi.
1: Per tant, a les tres us faig una pregunta, eh? OnlyFans ha empoderat a les dones que lliurement volen guanyar uns diners venent contingut a internet que crien elles, o és una forma d'explotació masclista?
4: Uf,
1: no és fàcil la pregunta, eh?
4: Jo m'atreveixo, eh?
0: Jo també.
4: Vinga.
0: Aquí mira, diem un, dos, tres i diem la 1 o la 2?
4: Sí, és que jo crec que no puc dir ni la 1 ni la 2. Perquè és amb matisos.
0: Clar, hi ha matisos sempre.
4: Hi ha matisos.
0: Però si no, diguéssim, estadísticament el que impararia, perquè és obvi que hi ha casos de l'1 i casos del 2, però en línies generals, si tu haguessis de dir, per la majoria de noies que ho tenen, és un empoderament, o per la majoria de noies que ho tenen, acabarà sent una forma d'explotació que els hi cobrarà un peatge important?
1: Sí, és la psicològicament, no?
4: Sí,
1: també,
4: clar.
1: És l'altre. l'altre. És a dir, tu fas aquesta feina, t'afecta psicològicament,
4: sí,
1: al final?
4: Sí. El que passa que tampoc podem pensar que la majoria de dones que estan allà són unes il·luses que són poc intel·ligents i que
1: ja
4: no decideixen.
1: Ja saben el que fan.
4: Per això us dic, és a dir, que en el fons tenim un marge d'elecció relatiu en la societat amb qualsevol cosa, no? Però sí que és cert que, en el fons, si mirem qui hi ha darrere d'aquestes empreses, són senyors que s'estan enriquint. No? Llavors, depèn de com tu miris, perquè si penses, si un espai així, amb consciència, està ajudant a enriquir-se segons quines dones i és el seu objectiu, endavant les atxes. Ara, potser ens hem de plantejar quin tipus de societat volem per viure i que potser no imperi aquesta set de diners i que faci que estiguem disposades a fer qualsevol cosa per aconseguir aquests diners, perquè potser, no sé, penso, si jo no m'hi anés la vida i necessités guanyar un sou per sobreviure o per, mira, pel que fos, doncs potser triaria una vocació que m'impliqués, no, una professió que m'impliqués alguna cosa que m'aportés benestar. Possiblement poques persones escollirien una professió on impliqués treball sexual. Algunes, clar, sí, perquè n'hi ha algunes que s'ho passen bé, però clar, són la minoria.
1: Vull fer una reflexió, és a dir, a banda d'OnlyFans, jo no sé, vosaltres com a psicòlogues, sexòlogues, l'amor i el sexe l'hem frivolitzat a cop de clic, no? Cada vegada més. Llavors us pregunto, no? Escolta, l'amor és molt bonic, l'enamorament, per una altra banda, doncs algú dirà, doncs el sexe... Clar, avui en dia és molt ràpid, no?, poder tenir sexe a cop de clic.
2: Totalment.
1: Com ens afecta això psicològicament?
2: Això, no?, que al final no ens enfrontem a la cerca, no?, d'aquesta cosa. Una mica el que deia abans la Raquel, no?, de ostres, no anem a esforçar-nos per aconseguir un fet, sinó que ho tenim molt ràpidament, que això és molt positiu en moltes coses, vull dir, tampoc no cal aquí posar-nos en una adoració, no?, de l'esforç personal, però sí que és veritat que això ens juga en contra en el sentit de que pensem, no?, i el nostre cervell es configura de manera que tot és fàcil. Igual que ara, doncs els adolescents estudien i fan els treballs a cop de ChatGPT, a cop de clic, i per ells tot és fàcil, clar, després quan s'enfrontin realment, no?, a una situació en la que hagin de doncs erotitzar-se, en les que hagin de lligar, no?, amb aquestes paraules, doncs els hi costarà molt, realment.
4: Que aquí ve, és Helena, a dir, la conseqüència és que llavors a consulta ens apareixen perquè en el món de la sexualitat compartida en carn i ossos no els hi funciona.
0: Tot això no encaixa.
4: Clar, llavors necessitaran agents erotitzants que no estaran en el dia a dia, en el tocar-se, i llavors no els hi funcionarà en la seva sexualitat quotidiana, no?
1: Totes tres, un moment, teniu consulta, no? Totes tres?
2: Sí, sí.
1: Digueu-me els dos principals problemes que tracteu, es pot dir?
2: Sí.
1: Quin, a veure si coincideix,
0: que
1: dona.
0: Jo diria que la consulta que jo rebo més, jo el que veig més no són persones joves, que en veig, però veig més persones de 40 cap amunt. Et diria que el problema principal estadísticament que jo veig és la manca de desig.
1: Manca de desig, parelles llargues, sí.
0: I a la segona, en el meu cas, que a mi m'arriben molt les pacients a través de qüestions molt relacionades amb la sexualitat, et diria que la segona per mi és el dolor.
1: El dolor? El dolor amb les relacions.
0: No, el dolor amb les relacions.
1: Ah, dolor,
0: El dolor físic amb les relacions.
1: Que no es porta bé i que...
0: El dolor orgànic, el dolor físic amb la penetració.
1: Ah, amb la penetració.
4: Sí. Val. Clar, jo crec que amb la manca de desig estem d'acord totes. Les dones pateixen una terrible manca de desig i no m'estranya amb el model tan cutre de sexualitat que tenim. I llavors, clar, ens trobem també amb moltes crisis de parella, que passat cert temps doncs hi ha certs conflictes que no saben resoldre. En el meu cas, si miro homes, per exemple, clar, els homes que a mi m'arriben a consulta són uns homes una mica especials, perquè com que jo vaig amb la cresta feminista tot arreu, no solen venir molts homes, però els que venen sí que tenen ganes de tenir un sexe una mica millor, no?, i gaudir més del sexe, inclús entendre's més amb la parella, però llavors es troben amb el topall de l'educació que han rebut, que els és una llosa descomunal, no?
1: En el teu cas?
2: En el meu cas també, en el cas de les dones, normalment és el tema és falta de desig el primer, i després ara m'estic trobant amb moltes dones...
1: Carai, és el primer tema, això és un temazo, falta de desig, perquè no és un tema tecnològic.
2: I després ara m'estic trobant molt amb dones divorciades o separades que tenen problemes per lligar. I llavors això ho estic treballant molt, o que estan superant relacions en anteriors una miqueta complicades.
1: Mira, un dia podem parlar amb vosaltres, eh? Sí. Més endavant de les aplicacions de lligar, no? Que també hi ha molta part de tecnologia.
2: Molt.
1: I hi ha molts temes.
0: Xantal, deixa'm dir-te una cosa.
1: Hem d'anar acabant, que m'encanta aquest debat, hem d'anar acabant.
0: Amb el que comentàvem abans de quines implicacions té això en les relacions del dia a dia, no? Jo crec que hi ha tres paraules que s'entén que no van a dintre de les relacions sexuals normals, que són frustració, esforç i mediocritat, i tot això passa en el dia a dia, mentre que no succeeix a les xarxes.
1: Molt bé. Escolta, m'ha agradat molt aquest debat, espero que els oients també hem après, i aquest és el model que tenim de societat, eh? També el model de sexe virtual que volíem que els oients, doncs, coneixéssiu. Doctora Raquel... Tu Lleuda,
0: sí.
1: Sílvia Catalán, Elena Crespi, un plaer parlar amb vosaltres i ens emplacem a parlar de les aplicacions per lligar del 50 al 70.
2: Vinga,
1: adéu.
2: I tant.
1: Adéu.
5: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
1: Heu sentit a parlar del món VUCA, oi? Volàtil, incert, complex i ambigu, i del que era la seva evolució. El món BANI, fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible? Doncs esborreu, perquè ara parlarem del món, atenció, nou concepte, eh? FATE. Oients, parlarem del món FATE. Ja us confesso que jo no n'havia sentit a parlar. Ve un home innovador que en sap molt, Jonathan Escobar, ja el coneixeu, CEO d'Acció Global, un gran emprenedor de casa nostra. Què tal, com estàs?
7: Pues Xantal, molt content de ser aquí en la desena temporada del Revolució.
1: Molt bé, contenta. El Jonathan ens ve a expressar i ens ve a presentar el seu llibre, Lead to Beat, Liderar per Vèncer, és un bon títol, eh? Liderar per Vèncer, amb un subtítol que és El ritme del lideratge que dona forma al demà, i on parla de FATE. Explica'm què hi ha al darrere d'aquest acrònim. Fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. No és fàcil, eh? Explica'm això.
7: No és fàcil. Bueno, gràcies una vegada més per ser aquí. És un honor. I pues, què vol dir el FATE? El FATE és la reflexió que jo vaig fer quan mirava el món sobretot el que s'enfronten les empreses per les quals treballo, no?
1: Sí.
7: Primer, un món molt fragmentat, on el mercat ja no és un, no?
1: És
7: abans teníem un mercat uniforme i ara tenim moltíssims microsegments, moltíssimes tendències, moltíssims consumidors que volen hiperpersonalització i coses diferents.
1: Sí.
7: Ambigüitat. Les fronteres, Xantal, entre lo físic, el digital i el social ja no existeixen. Estan perfectament transformades. Turbulència. Tot pot canviar un instant, i en aquests últims 5 anys ho hem vist una i una altra vegada. I per acabar, entropia, no? Moltes organitzacions estan dissenyades per coses que en 2-3 anys es queden totalment obsoletes, i moltes vegades creiem en el victimisme. No hem fet res dolent, sí, no hem fet res dolent, però és que el món canvia a una velocitat que mai abans ho havia fet.
1: M'agrada molt, aquestes paraules. Fragmentació, que deia el Jonathan Escobar. Ambigüitat, turbulència, entropia. Què hi ha darrere d'aquests conceptes i com afecta la tecnologia, no? Comencem per la fragmentació. El mercat ja no és un, és molt global, i això ha canviat moltes coses.
7: Totalment. Al final, davant de la fragmentació, doncs pots intentar anar a tot, o pots intentar posar focus en aquell consumidor, en aquell client, que és el que tu vols guanyar, no? I crec que això és molt important. I davant de la turbulència i la resta d'elements, doncs pots córrer com un pollastre sense cap, fent de tot, o pots realment obsessionar-te amb l'impacte contra uns consumidors que són els que realment a tu t'importen, i uns clients que són els que t'ajudaran a créixer i els que podràs servir amb excel·lència. No és impossible servir a tots els clients, a tots els consumidors, amb totes les necessitats que tenen amb excel·lència. Per tant, focalització davant de la fragmentació per poder servir-los i aconseguir èxit amb aquells que tu llegeixes guanyar.
1: Ja, perquè, Jonathan, davant de tanta fragmentació, no? L'ambigüitat, la turbulència, l'entropia, com hi podem reaccionar? Perquè està clar que hi ha moltes empreses que tenen èxit i funcionen i duren molts anys, no? Amb les quals tu col·labores i altres no.
7: Totalment. Jo sempre dic que les organitzacions d'èlit, les organitzacions que guanyen en el mercat i que són sostenibles,
1: què fan?
7: No fan més coses. El que fan és menys coses, però amb una claredat absoluta. Al final, el que fan és obsessionar-se en ser els millors en contra un consumidor en un mercat determinat. I això és el que fa que les organitzacions al final siguin excel·lents a lo llarg dels anys. I ho estem veient, no? Davant de la turbulència que tenim actualment, moltes de les organitzacions a les que nosaltres treballem, el que estan fent és tornar a refocalitzar-se en allò en què tenen capacitats diferencials, allò on poden ser els millors del món. Perquè si no ets capaç de ser el millor del món, està simplement competint contra, bueno, amb elements que al final no aconsegueixen aquesta sostenibilitat al llarg del temps.
1: Clar, ara els oients diuen, i com pot ser i com puc ser el millor del món, no? Explica'm amb més detall, el focus brutal, el nom sol ja em sembla molt impactant, no? És a dir, molt bé, tothom vol fer la seva feina el millor possible, siguis una empresa, un emprenedor, un CEO. Com? Focus brutal?
7: Bueno, per nosaltres el focus brutal, que és amb el que comencem qualsevol revolució, perquè nosaltres el que fem és revolucionar les organitzacions, comença amb construint el que diem un wall, un mur, on al final el que fem és que l'equip de lideratge agafi la seva estratègia i defineixi exactament quines són les seves prioritats que no es poden permetre o no aconseguir. Per tant, aquest focus brutal comença per decidir què no farem, en què ens focalitzarem i on posarem els recursos de l'organització. I aquest és l'inici de qualsevol transformació, de qualsevol revolució, de qualsevol acceleració d'una organització líder d'elit en el món.
1: Per tant, suposo que aquest focus brutal són aquells punts forts, no?, que s'han de millorar, no?, m'imagino.
7: Que s'han de potenciar i has de tenir l'ambició. És molt important tenir més ambició que recursos en el món actual. Això és clau. Tenir l'ambició de convertir-te en el millor del món. Si no tens aquesta ambició, no ha d'estar en el teu focus.
1: Avui estem parlant amb l'emprenedor Jonathan Escobar del Mont Fate. Recordem, fragmentació, ambigüitat, turbulència, entropia, totes les empreses reaccionen igual davant d'aquesta realitat. I quines són les excuses més comunes que sents per no transformar les organitzacions, Jonathan?
7: Ui, mare meva, les he sentit totes ja.
1: Què diuen?
7: Les he sentit totes. Bueno, la que més escolto, si hagués de fer un ranking, la primera és, no és el moment adequat ara. No és el moment adequat. Sempre dic, bueno, no és el moment adequat mentre els competidors et van passant per sobre, O la de som diferents, no, perquè nosaltres som una cooperativa, nosaltres som un mercat molt regulat, nosaltres al final tenim un mercat molt petit, nosaltres som una organització molt petita. I la meva favorita és la de, ei, si nosaltres ja ens hem transformat, nosaltres ja tenim Agile, nosaltres ja tenim OKRs, bueno, són al final, no? Reaccions, no? On la gent, al final té por davant de l'acceleració de la revolució d'una organització i són, reaccions molt comunes que ens trobem en el dia a dia.
1: Clar, en el teu llibre que avui el recomanem, Lead to It, parles d'exemples molt concrets d'homes i dones que saben liderar en aquest món del qual parlem, no? I sé que no me'ls pots dir tots, però comentem algun, no? Paul Codina o Plàcid Jové, a qui citaries? I quines empreses han liderat?
7: Bueno, doncs el primer, molts catalans i catalanes, que al final s'ha de posar en valor. Has dit el Paul Codina, l'Arantxa García, el Plàcid Jové, la Judit Viadel, la Judit González, la Belén Moreu, la Cristín Dodge-Cardet, David Palleras, Anna Navarro Schlegel. Catalanes, catalans.
1: Amiga personal, també. L'Anna ha vingut moltes vegades aquí, sí.
7: I una gran executiva de Silicon Valley, però és que totes les persones que he dit són, pel final, grans executius d'empreses com PepsiCo, Danone, Fried Rabbits, Teva Pharma, Spotify, Mango. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el talent que tenim i els líders que tenim que més apareixen en el llibre Lead to It, perquè ells, en primera persona, lideren d'aquesta manera que estem parlant avui aquí.
1: I tu dius que són lideratges que no és carismàtic ni visual. visionari, és pragmàtic i obsessionat amb l'execució, sí? Són pilots?
7: Sí. És un lideratge que no ha de ser ni carismàtic ni visionari, ha de ser pragmàtic, han de ser pilots i no passatgers. Han de posseir la confiança per aterrar a temps aquestes prioritats. Han de fer que les persones assumeixin lideratge. Han de posar l'execució per davant del reporting. Han d'assegurar que els problemes que hi ha a les seves organitzacions surtin a la llum per poder-los atacar. A nosaltres ens agrada posar a les organitzacions, Chantal, una norma, que és que els problemes i les decisions no estiguin oberts a les empreses més d'una setmana. En una setmana els problemes i les decisions s'han de prendre. I això, aquest tipus de líders són líders que estan en el front, estan en el camp, estan amb on les coses passen i asseguren que els equips tenen les prioritats clares i que quan hi ha obstacles, aquests obstacles són pues eliminats del sistema amb la màxima celeritat possible.
1: M'agrada molt del Jonathan Escobar que diu la IA no és una eina, és un nou membre de l'equip. Jo també ho penso.
7: Així és, ho explico en el llibre. A mi m'agrada parlar de la IA i el CUP, accelerar l'impacte a través de la intel·ligència augmentada dels humans col·laborants amb la intel·ligència artificial. Però és que ho estem veient, és a dir, per nosaltres...
1: Humans que... més hi ha.
7: Sí, multiplicació, és una multiplicació total, i ho estem veient. Nosaltres tenim equips on la IA és un membre de l'equip més. I, de fet, els equips de... Ara ja només s'ha de fer l'onboarding d'humans, també s'ha de fer la integració de la intel·ligència artificial amb aquests equips. És a dir, els equips d'IT s'estan convertint en equips, deixa'm-ho dir així, de recursos humans, perquè el que estan fent és integrant la IA dintre d'aquests equips perquè sigui un membre més. I no ens ha de fer por, això. I, per cert, estem parlant ara d'IA generativa. No estem parlant ni d'intel·ligència general ni estem parlant d'intel·ligència artificial física, que encara ens queda molt de recorregut.
1: Per tant, avui parlant sobretot d'aquest llibre que us recomanem, del Jonathan Escobar, Lead to Beat, liderar per vèncer, el ritme de lideratge que dona forma al demà. Per acabar, Jonathan, optimisme sí, malgrat que la realitat no sempre és fàcil en aquest món fet. Quin missatge final faries als directius que t'escolten, als emprenedors?
7: Pues mira, Chantal, jo crec que, òbviament, passen en el món com moltes coses que no ens agraden, però al final hi ha raons per l'optimisme. Estem en un món on al final la taxa de pobresa global continua disminuint any a any, i això és important, on cada cop tindrem més persones connectades a internet, i això el que genera és possibilitat de connexió, de que el talent, sigui on sigui en el món, pugui ajudar-nos a construir les solucions que el món necessita, i sobretot l'aprenentatge. Vull dir, tenim la possibilitat d'aprendre a una velocitat que mai abans havíem sigut capaços d'aprendre. Per tant, això, per mi, és una molt bona notícia.
1: Felicitats per aquest llibre, on és un llibre inspiracional. Felicitats per tot el contingut. I, com sempre, un plaer que siguis al Revolució. Una persona disruptiva i valenta, jo crec, que el Jonathan Escobar. I prenem nota del món feit, que deies, fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. Aquest és el món que tenim. Gràcies, Jonathan.
7: Gràcies, Chantal. Un plaer estar amb vosaltres.
8: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: L'altre dia vam entrevistar el John Hernández, un expert en intel·ligència artificial, milers i milers de seguidors a les xarxes, i ens va assegurar que la IA faria desaparèixer en poc temps 800 milions de llocs de treball. Avui volem girar la truita i mirar l'altra cara. Com ens potenciarà professionalment? Com podem convertir-la en aliada i no en enemiga? Sempre l'home vitamina del Revolució, ja sabeu, ja el coneixeu. Professor Esteve Almirall, què tal, com estàs?
1: Oh, bon dia, encantat, moltíssimes gràcies d'invitar-me a la Revolució.
0: Ai, a mi m'agrada molt perquè ets un home sempre content, eh? Oi que sí? Sempre...
1: Home, procurem, perquè les gràcies n'hi ha tantes que a mi està content.
0: A veure, tenim molts temes, però el primer, Opinia, Sora 2, la novetat d'aquesta setmana, què tenim, què ens ofereix? Perquè això sembla, avui ho parlem també amb l'Albert Cuesta, al Mercat del Peix, cada setmana, l'intel·ligència artificial, cada setmana hi ha novetats.
1: Vinga, vinga, vinga, que ho tinc per a tu.
0: Sí o no?
1: I tant.
0: Què
1: en
0: diries?
1: Jo faig un article al Nacional, que és la setmana de dia, llavors al principi quan vaig fer-ho, a més vaig començar, em sembla que ho estiu, i no sé què, vaig dir, hosti, què escriuràs, aquí no hi ha res. Cap setmana he tingut cap problema per un primer article.
0: Sempre hi ha notícies.
1: Sempre hi ha notícies. És una cosa que dius, si això s'acabarà algun dia. De moment no. A veure, això era dos. És un producte superinteressant, és un producte que genera vídeo i genera vídeo amb imatges, amb so, i a més doncs, pot posar-te tu davant del vídeo, és a dir, com si fossis un presentador amb diferents seccions, etc. La qualitat és equivalent o millor a VO3 doncs, de Google, que era fins ara doncs, el que tenia més qualitat doncs, avui en dia. A mi la presentació, quan la van fer, em va donar la impressió que això és vinícida més que al final de... Ells ho presenten en diversos formats, de moment només als Estats Units i Canadà, ho presenten en una app, que volen que sigui una mena Insta, però tu et fas els vídeos i llavors...
0: Però, perdona, qui s'ha de preocupar són les productores que... I també les televisions, no?, en aquest sentit, amb aquests oradors.
1: A veure, el primer que patirà més són els publicistes, o els que fan publicitat. Aquests són les productores, ja, no tant, però el primer que patiran més són els publicistes, perquè aquests petits clients que tu fas doncs, per anunciar una colònia o que hi ha una cascada al Carib i tal, no cal que facis el Carib, però tu solucionava més la vella. Més, com que
0: no cal que facis el rodatge, eh?
1: Clar, com que allò et dura 10 segons, doncs tampoc em ve d'aquí. Els publicistes seran els primers, no? També presentadors de notícies, cursos, que necessites imatges, tot aquest tipus de coses serà més, no? Dintre de pel·lícules s'està utilitzant ja, n'hi ha diversos doncs, que han arribat a acords amb Hollywood, s'està utilitzant ja per petits trossos, és a dir, quan has de fer panoràmiques, una pel·lícula...
0: Pagant, no? M'imagino, tot
1: sí,
0: això pagant,
1: clar,
0: eh?
1: Clar,
0: no
1: clar.
0: Hi ha res gratis, eh?
1: No. A veure, Sora2, l'app és gratis, a Estats Units i Canadà, i és una app tipus Instagram, i després apareix un Sora.com, doncs que allà es poden fer pel·lícules, vídeos i tal, i tot la impressió que a mi em va donar és que això és el principi d'una colla de productes que ho faran molt millor i entre ells productes dedicats al món professional, que és el món doncs, que tu dius.
0: Sí, parlarem de Sora 2 i avui amb l'Esteve Almirall vull parlar de la IA com a ajudant o fins i tot com a eina transformadora, no? Mm. Per què ho dius com a ajudant avui o eina transformadora?
1: A veure, hi ha una part de la IA doncs, que probablement es coneix poc, que és aquesta part que no és que faci el mateix que nosaltres fem i ho fa ella i ho fa una mica millor en comptes de nosaltres, sinó que fa coses diferents. Llavors, una de les coses potser més interessants que estan passant és l'ús de la IA a recerca. No recerca petita.
0: Recerca de salut, sí.
1: No recerca petita, recerca de molt alt nivell, no? Llavors, un bon exemple, n'hi ha diversos, però n'hi ha molts, perquè tots la fem servir, jo faig servir la IA amb recerca, n'hi ha molts, però potser un dels més interessants és el que està passant al món del bio, al món de la biologia. I en concret, per exemple, un bon exemple és el de David Sinclair, que és un professor de Harvard, que té un dels laboratoris més anomenats amb això d'anti-aging, que estudia els factors Tanaka, etc. No? Tot aquest tipus de factors perquè la gent visqui més anys. No? Aquesta gent està fent servir un model, hi ha tota una colla de models que no són coneguts perquè no són comercials, són prototips, que es diu Cadence, que és una versió específica de Gemini 2.5. Però n'hi ha més, els d'OpenAI també en tenen un que també l'estan fent servir en un laboratori de biologia, etc. Això és part del negoci que és poc conegut.
0: Perdona, quan m'has dit de recerca científica anti-aging, sí. Què vols sí. dir? Perquè tots ens interessa viure tants anys com la Maria Branyes, que va viure, recordem, 117 anys, no?
1: Sí.
0: Aquesta recerca científica és per viure més anys?
1: Sí. Aquesta recerca científica és una recerca que està orientada doncs, a poder tenir aquest somni per un cantó de curar enfermetats que venen de l'edat, les catarates, etc. Hi ha tota una colla d'enfermetats que si tu poguessis dir doncs soc 30 anys més jove, doncs ho deixaries de tenir, perquè s'hauria adequat. I per l'altre cantó, que els humans visquin aquesta frontera de 120-150 anys, que sembla que podria ser assolible. No? Llavors, el que és interessant és que aquests models et fan tota la recerca. És a dir, et fan... Són models que tenen a nivell computacional la part biològica i, per tant, busquen tota la colla de compostos, fan experiments, etc etc. I al final acaben traient els 3, 4, 5, doncs, que funcionen. I el que és més interessant... Bueno, a part d'això, també t'ajuden a fer paper, a fer l'estat de l'art, però això ho fan molts, no? Llavors, el que és més interessant és que hi ha hagut resultats.
0: Quins resultats, eh? Perquè...
1: Hi ha hagut gent, hi ha hagut
0: identifica laboratoris... Identifica nous marcadors biològics, sí. No? Posa'm exemples concrets d'aquesta IA que ajuda els científics.
1: Hi ha hagut... per exemple, doncs, un dels resultats més coneguts és doncs, una d'aquestes empreses doncs, que abans coneixien aquests factors d'envelliment que va fer doncs, el primer de Tanaka. Llavors, aquests factors, el que passa és que eren molt lents. Bé, n'ha descobert uns, n'ha descobert tres en concret, que són 50 vegades més potents i més ràpids. És a dir, que comencen a ser susceptibles de ser utilitzats al món real, perquè no has de viure 200 anys perquè ja tingui efectes, sinó que realment doncs, et funcionen, no? I aquests d'aquí, el David Sinclair, doncs, també ha descobert tres proteïnes més doncs, que són marcadors biològics que indiquen quan has envellit, que abans no coneixíem. I tot això s'ha fet a mirar. I això abans trigava mesos, inclús anys, a fer-se. Ara es fa en setmanes. I probablement d'aquí poc, aquestes setmanes seran dies o hores.

0: Per tant, aquesta intel·ligència artificial ajuda els científics i vol dir que ajudarà també a que nosaltres tots tinguem una vida més llarga i més saludable.
1: Clar, imagina't uns laboratoris que tinguin aquestes eines i, per tant, puguin fer recerca autònoma i no hagin de contactar més científics, sinó més computació, més ordenadors. Clar, això en pots tenir tants com vulguis.
0: Hem parlat amb l'Esteve Almirall de la IA que transforma el procés científic. També m'havies parlat d'un altre àmbit, el de la consultoria. Per què dius que també aquest camí és important i molt estret?
1: En consultoria és el lloc on estem veient més moviment. És a dir, fa ben poc veiem, per exemple, que els Accenture han reduït amb 11.000 treballadors la seva plantilla.
0: 11.000 treballadors? En sèrio? La seva plantilla?
1: Sí.
0: Tot per culpa de la intel·ligència artificial?
1: Sí. A la seva plantilla, hi ha una plantilla de 780.000 treballadors i ara estan a 750.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquest és el principi. Llavors, aquest és un món que s'està canviant molt i és un món, a més, que afecta molt, perquè afecta molt els juniors. Clar, la feina que redueix més és la feina dels juniors, dels meus estudiants. Els meus estudiants ara els costa més trobar feina del que els costava fa un temps. Ara, doncs, és més complicat perquè la seva feina s'han vist reduir. Llavors, estem veient com moltes empreses no només fan servir la IA, que això ja ho sabíem, etcètera, etcètera, no? Sinó que, a més, es reinventen la seva reestructura, la seva pròpia organització es reinventa completament, no?
0: Un exemple. Posa'm algun exemple.
1: Sí, un exemple. Les consultories tenien una estructura tipus piràmide. Molts juniors, molt pocs partners, molt pocs socis.
0: I estan fent servir, posa'm alguns exemples del que fan servir.
1: I ara s'està parlant d'una estructura tipus obelisc, com l'Obelix. Aquestes peces que portava l'Obelix. És a dir, n'hi ha pocs a la base, al mig hi ha bastanta gent, i a la piràmide segueixen havent-hi pocs. A l'hora de tot de...
0: Això no canvia. Això no canvia. Vingui la tecnologia que vingui en el món, eh? Això sempre diuen.
1: N'hi ha pocs, no?
0: Sempre.
1: Llavors, com funcionen aquestes noves? Aquí tenim noves consultores, tenim coses com Disruptive Age, tenim coses com Unity Analyst, que són consultores completament noves, que són equips autònoms petits, i aquests equips autònoms estan utilitzant moltíssima IA per fer la consultoria i ho fan molt més ràpid d'una manera millor.
0: Pots donar l'exemple de grans firmes, no? Per exemple, McKinsey treballa amb Lili.
1: El McKinsey treballa amb Lili, que és una mena de ChatGPT, però que a més et dona qui ha fet els informes. Els de Quatre Cases treballen amb Harvey, els de Boston Consulting Group fan servir Desert, però això és més per fer, doncs, PowerPoints. Els de Bain fan servir Sage. Tothom té les seves eines, no? Però aquests encara no han canviat l'estructura. Les noves que estan sortint tenen una estructura de consultoria diferent de les antigues, aquests petits equips. I tots tenen una mena d'equips transversals que el que fan és mirar quines eines d'IA poden aportar a tota la consultoria perquè això vagi encara més ràpid.
0: Per tant, tots els juniors que ens escolten que han de saber més d'IA.
1: Si no saben d'IA, no tindran feina. Així és de clar.
0: Si no saben d'IA, no tindran feina.
1: No tindrem feina. A consultoria no tindrem feina.
0: Segons i a programació, quins sectors, no espantem a la gent, tampoc.
1: No, a programació i a consultoria, avui en dia, no en tindrem.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, per recabar, per tant, davant d'aquests canvis, imaginació, clar, què cal? Aprenentatge, no?
1: Sí, clar, has de ser, doncs, el rei del mambo fent servir aquestes eines, com abans, és a dir, si tu volies ser un analista financer i no sabies fer un full de càlcul, doncs què et passava? No tenies feina. No tenies feina. Doncs, bueno, ara passa el mateix amb l'IA.
0: Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, un home optimista, un optimista amb arguments, que és el que cal fer. Gràcies per la informació que avui ens has explicat. Una abraçada ben gran.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i, a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai. Però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem el programa, oients, i avui amb una frase d'un home honest, senzill, que va aconseguir una cosa molt difícil al respecte de molta gent, l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica. I diu així: al meu jardí fa dècades que no hi cultivo l'odi, perquè vaig aprendre una dura lliçó que m'imposa la vida. Que l'odi acaba estupiditzant perquè ens fa perdre l'objectivitat davant les coses. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que com a mesura preventiva s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuen fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta han estat traslladats al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El vaixell que transportava petroli saudita ha rebut l'impacte d'un projectil al Mar Roig aquest dimecres, segons ha informat l'autoritat marítima del Regne Unit, que supervisa el trànsit naval mundial. L'explosió ha causat un incendi a la coberta, però no ha provocat danys personals ni mediambientals, segons les mateixes fonts. L'incident es produeix només 2 dies després de l'amenaça dels Houthis d'atacar petroliers saudites. El portaveu militar dels rebels del Iemen ha confirmat aquesta mitjanit que han bombardejat 2 petroliers de l'Aràbia Saudita.
1: Aquest atac es produeix just al dia que els Estats Units han signat a l'Aràbia Saudita un acord perquè Riad pugui desenvolupar un programa nuclear civil amb fins pacífics. Washington assegura que el pacte garanteix els més alts estàndards de seguretat i no contribuirà a la proliferació d'armes atòmiques. En declaracions a Catalunya Ràdio, però, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit que això tindrà conseqüències a l'Orient Mitjà.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es queda de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: Aquest dimecres s'ha obert un esvoranc de desenes de metres prop d'un pou de les obres de soterrament del tren entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident, produït al barri de Vallbona de Barcelona, no ha causat ferits, però ha obligat a tallar les línies de rodalies de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Adif assegura que controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny.
1: S'ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, el Baix Llobregat. També s'ha aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns a 2 urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles i han afectat 2 parcel·les. Fons municipals apunten que el foc podria estar provocat. Precisament el risc d'incendi augmenta a Catalunya aquest dijous. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres no es podrà accedir al parc de Montserrat ni tampoc a la Serra de Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels models que encara no han publicat i la versió més nova del sistema.
2: Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho ha explicat a 3CAT Info Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que les IAs executin activitats d'alt risc, perquè l'objectiu era veure fins a on podien arribar. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia per publicitar la potència dels nous sistemes, com ja va passar amb el model Mythos d'Anthropic.
1: Als esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić eslové de 48 anys, prové de Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
2: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, en canvi, pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats.
1: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
2: El Girona Més Futbol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, el municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 i el descans.
1: I en ciclisme, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de França de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc del líder d'una general sense canvis.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
7: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
6: Donem espai als testimonis en primera persona.
8: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
6: Fem reportatges.
9: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
6: I denúncia.
10: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
6: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
11: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
6: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: La Vermella. Un podcast del doblatge en català.
13: La branca s'està partint. Si no faig res, morirem tots dos. El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
14: Hola, què tal? Em dic Son Goku. Ets tu aquell a qui la gent anomena el senyor? Núvol Quinton, et necessito!
15: Acompanya una actriu que ha participat en molts doblatges d'animació en català, com Les Tres Bessones, El Simpson, animes també, com Dom, el petit geni del beisbol, però que segurament reconeixereu sobretot per haver posat la veu a un dels personatges més icònics de l'anime en català, el Goku petit de Bola de Drac. Mònica Pedrós, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
16: Hola, bon dia, moltes gràcies a tu.
15: Què és per tu el doblatge?
16: Doncs mira, per mi el doblatge és un art meravellós, que implica moltíssimes coses, s'han de tenir en compte moltíssimes coses, i s'hi ha de posar el cos, l'ànima, s'hi ha de posar tot.
15: El doblatge és cultura?
16: Sí, sí, sí, totalment, per mi sí.
15: Per què?
16: Doncs perquè és una manera d'apropar una sèrie de productes que potser la persona no tindria aquest accés tan ampli, no? O sigui, que pot estar pendent de la imatge, pot estar pendent del so, pot estar pendent de tot, no? Perquè si no, el que moltes vegades passa és que hi ha gent que diu no, tot versió original, i molta gent acaba llegint la pel·lícula. No, i es perd tota la part d'interpretació, que és molt important, evidentment.
15: El Màrius Serra diu que el cinema està fet per ser vist i per ser escoltat, no per ser llegit.
16: Estic totalment d'acord, totalment. Mira quina gràcia. Sí, sí, jo penso exactament el mateix.
15: Com vas començar en aquesta professió, a veure?
16: Mira, vaig començar fa molts anys i Jo estava estudiant psicologia en aquell moment i estava a quart i treballava amb un psiquiatre i llavors una persona que va venir sempre em deia, és que tens una veu molt maca, és que parles el català molt bé, i diu, i un dia em diu, i per què no et dediques al doblatge? I dic, home, ja m'agradaria. Dic, però i això? On es fa, no? Clar, no hi havia internet en aquell moment. I llavors em va dir, jo conec un noi, diu que treballa en un estudi, que era el Quim Sota, i diu, si vols et passo el seu telèfon. Dic, i tant. Total, que vaig contactar amb el Quim Sota i en aquell moment estàvem fent... ja havia començat el curs de CEDIS dels empresaris per agafar gent que parlés bé el català perquè TV3 tenia molta feina.
15: Estem parlant dels anys 80, potser, o una mica més tard?
16: De l'any... 80. 80, per ser exactes, jo diria que 86.
15: Mitjans dels 80.
16: Sí, mitjans dels 80, sí. I ja havia començat el curs, llavors vaig anar a l'Eber, que l'Albert Trifol era també qui estava amb els empresaris, i em van fer una prova i em van dir, fantàstic, entra, i vaig entrar a mig curs.
15: Clar, era una època que era gairebé l'inici, no?, del doblatge en català.
16: Sí.
15: I que hi havia molta feina.
16: Molta feina, sí. En aquell moment jo crec que era el boom de feina, per això vam fer aquesta escola, no?, per ensenyar a la gent que érem actors i això, a que poguéssim aprendre la tècnica i poguéssim intervenir en els productes de TV3 i tant.
15: Dius que vas començar, que no sé si vas acabar... estudiar psicologia.
16: Sí, vaig acabar.
15: Vas acabar.
16: Oh, i tant.
15: I això t'ha ajudat després en doblatge?
16: Doncs sí, molt. Hi ha gent que em diu, oh, no té res a veure. I tant que hi té a veure, no? Perquè jo, per comprendre el pacient, no?, l'he d'escoltar bé, he de copsar quina emoció està sentint en aquell moment... per després, clar, com a psicòloga, poder-li fer una devolució i un acompanyament, però com a actriu poder-ho sentir jo també en el meu propi cos, saps? M'he de fusionar amb el personatge, no? I amb els pacients, vulguis que no, també t'has de posar la seva pell per veure el punt de patiment.
15: Clar, hi ha un grau d'empatia necessari, i en doblatge encara més, no?, per doblar el que tens a la pantalla.
16: Exactament, és que és imprescindible. És que si tu no empatitzes, si tu no vius l'emoció com l'està vivint l'actor en aquell moment, no donaràs el paper. Qui ho estigui escoltant no s'ho creurà.
15: I quins van ser els teus mestres a la professió?
16: Clar, n'hi va haver molts, i em sabria greu, clar, si me'n deixo, no? Però els que han sigut molt, molt rellevants... L'Elsa Fàbregas. L'Elsa Fàbregas era la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
15: És veritat que tu allà vas fer la Teresa.
16: Exacte.
12: Un, dos, tres, són tres bessones, us durem sols una estona.
16: O sigui, va ser amb ella... Jo no he sentit tons com els de l'Elsa. Era una cosa, escoltar-la era una cosa fascinant.
17: Una vegada vaig contractar un intercanvi per catàleg. Bruixot busca castell de bruixa a pagès, totalment equipat. A canvi, ofereix un àtic a Nova York.
16: I després he après també molt del Joan Pera, del Vicenç Manel Domènech, moltíssim. El Vicenç Manel Domènech m'ha fet, o sigui, em va fer una cosa que em va semblar magistral, feia una sèrie que eren, cada episodi era diferent, i era com de por. I llavors a mi em va dir, sé que ets molt bona actriu, però no et penso dir qui és l'assassí, perquè vull aquesta innocència teva. I, a més, estaven com avisats de gravar-me el crit quan apareixia l'assassí, i el van gravar, i va quedar tan genuí. O sigui, vaig fer un crit d'aquells que ressonava per tot arreu.
15: Home, doblatge verité, no?
16: Verité, total. Total. Per dir que el Vicenç Manel era dels que t'explicava fil per randa de què anava l'episodi i tot, però en aquest cas ho vaig trobar també molt màgic, que fes això, saps?
15: Vicenç Manel Domènech, que era el Follet Tortuga.
16: El Follet Tortuga.
15: A Bola de Drac. Parlem de Bola de Drac?
16: Sí, si vols.

0: Bola de Drac es va estrenar l'any 1990 a TV3 i tu vas posar la veu al Goku petit en 125 episodis.
1: Allarga't, bastó! Que no em sents! Ah, ets aquí! Ai, el radar! Em falta el radar! Potser m'ha caigut en algun lloc. Com ho faré per trobar la bola de Drac de les 4 estrelles sense el radar?
0: Com et va arribar el Goku a la teva vida?
2: A veure, faig un petit matís que crec que és important. El Goku el vam començar a doblar en castellà. Jo allà vaig fer el paper de la Mai i en català van intentar conservar els que parlàvem català el paper. Llavors jo vaig començar com a Mai. I a l'episodi 26 vam parar i van venir unes vacances i el mes d'agost, bueno, havíem de gravar nous episodis.
0: Perdona, en castellà, per on era? Era per Televisió Espanyola o saps si era per alguna...
2: No ho recordo. Sé que ho fèiem, diríem, al Màrius Vistany, amb un estudi allà molt lluny.
0: Dobby?
2: Dobby, sí, molt bé, Dobby. Però no recordo per qui era.
0: I va arribar l'agost, després d'aquests 26 primers episodis en castellà,
2: sí.
0: I què va passar?
2: I què va passar? Doncs que la Maria feia el Goku, els primers 26 episodis...
0: La Maria Moscardó,
2: sí. I va dir que no, que ella estava fora de vacances, que marxava i que no ho podia fer. I llavors el Joan Pere em va dir, nena, ho vols fer tu? I jo quan ho va dir, mira, encara se'm posen els pèls de punta, vaig pensar... Però si és, o sigui, el somni de la meva vida, no? Poder fer el Goku, perquè jo el veia en la sèrie i deia... Em sentia com identificada, no? La part de nena que hi ha en mi pensava, uau. I clar, evidentment li vaig dir que sí, i tant.
0: I llavors així et va arribar el Goku després d'aquests 26 primers episodis, no? On hi havia la veu de la
2: Maria,
0: i llavors tu ja vas fer aquests...
2: Jo vaig fer del 27 al 127, que és quan es casa amb la Xixi.
0: Ah, clar. Clar,
2: i que imagina't, em vaig arribar a casar amb la Xixi allà fent una veu intentant fer-la el màxim de greu possible, sí.
0: Què és el que més t'agrada? Ara parlarem del Goku, del personatge, però què és el que més t'agradava així d'entrada del Goku?
2: L'espontaneïtat. Que era molt fresc, era molt innocent, bueno, sí, molt, molt. Era amic dels seus amics, era amb uns valors molt bonics.
0: Era un nen molt, molt ingenu, no? Que no havia tingut mai contacte amb adults. Quin és l'episodi que recordes amb més estima? O perquè ja sé que n'has parlat molt del Goku en molts llocs on t'han convidat. Has fet moltes conferències, moltes xerrades, també has participat en moltes entrevistes. Però què recordes d'algun episodi, alguna trama especial?
2: Mira, jo molt entranyable, molt, l'episodi quan aconsegueix, igual la meva memòria em falla, però quan aconsegueix ajuntar les boles de drac...
0: Per primera vegada
2: era l'Olong, em sembla.
0: Que demana unes
2: calcetes. Sí, no, més endavant, que demana ressuscitar el Krilin, el pare de l'Opà... Oh, aquí, mira, encara ara, o sigui...
3: Per desgràcia, no puc tornar la vida als teus amics.
1: Oh.
3: Però sé que en Sharon, el drac, sí que és capaç de fer-ho. Jo mateix vaig crear en Sharon i el puc ressuscitar. Ell et complaurà el desig.
1: Sí? De debò el ressuscitarà?
4: Bé, us complaureu el desig. Què desitgeu?
5: Voldríem que ressuscitessis en Chaos i el fullet Tortuga.
6: I en Krilin, Bulma, que ja te'l descuides.
7: Espereu un moment, n'hi ha d'altres. En Satanàs va matar moltes altres persones i haurien de ressuscitar.
4: Bé, entesos, és igual que siguin molts, els ressuscitaré tots sense excepció.
2: Se'm neguen els ulls, sí, o sigui, era un crit tan genuí, tan desesperat, no?, amb uns valors, perquè podia haver demanat el que volgués per ell.
0: I demana,
2: exacte.
0: Ostres, t'estàs emocionant, Mònica.
2: Sí. Ai, sí.
0: Per alguna cosa personal, també?
2: Sí, clar, evidentment, no?, perquè una situació així, no... Si tens tot el poder del món, no?, i pots aconseguir una cosa així...
0: Clar, ressuscitar algú que no hi és. Clar, això és el màxim, no?
2: Clar, a tanta gent que no donaria abast.

0: després de casar-se amb la Xixi, no?
1: Exacte.
0: Que és justament els últims episodis de la primera saga, no, diguem, de Bola de Drac.
1: Clar.
0: Com vas viure aquell impàs, aquell canvi de veu?
1: Mira, en aquell moment la dirigia el Vicenç Manel Domènech.
0: Uh-huh.
1: Tot un personatge. I jo tenia molt bona relació amb el Vicenç Manel. És que era encantador. I treballàvem molt a gust, no? Llavors, clar, sí que és veritat que en japonès la mateixa dona que dobla el Son Goku dobla tots els que comencen per Son.
0: Sí. És la Masako Nozawa.
1: Sí.
0: M'ho he apuntat perquè és...
1: Val.
0: Jo és que ho fa la mateixa actriu, no?
1: Sí.
0: En Son Gwan, en Son Goten, no? La mateixa actriu, i a més també el fa de gran.
1: Exacte. I per la seva cultura això està bé. Però, clar, el Vicenç Manel Domènech em va dir, nena, ho fas tu? Diu, i fas el Son Gwan? I jo li vaig dir, dic, no. Dic, jo crec que no. O sigui, jo no puc seguir fent el Goku gran perquè és que no tinc veu ni cos ni res per poder-lo cobrir, no? I després el petit, jo considerava que aquí era millor diferenciar, perquè la nostra cultura és més de diferenciar les veus, no? Que m'hagués encantat seguir, però... I llavors el Vicenç Manel va dir, doncs va, sí, clar, sí.
0: Clar, aquí seria impensable, no?
1: Jo, fins i tot, jo crec que jo no em sentiria còmode fent-ho.
0: Bola de Drac ha sigut un fenomen, m'atreviria a dir mundial.
1: Mm-hmm.
0: S'han obert restaurants de ramen de la temàtica Bola de Drac. Hi ha un marxandatge molt ampli de tot tipus d'objectes, que segur que tu en tens molts, no?
1: Sí,
0: o no?
1: Sí.
0: Quin és l'objecte més curiós que tens o que t'han regalat o que t'has comprat de Bola de Drac?
1: El que més m'estimo i que el porto sempre amb mi és un cromo. No és ben bé un cromo, és com un quadradet que era d'unes patates fregides, venia amb unes patates fregides, i és el Goku i el guardo. O sigui, el porto amb mi, o sigui, el porto a la cartera. I quan els meus nens eren petits, duia les fotos d'ells, que no tenien mòbil, duia les fotos d'ells i la del Goku.
0: Com si fos un fill més o un sant, fins i tot, no?
1: Que
0: t'ha portat molta sort. També s'està preparant, si no tinc mal entès, un parc temàtic.
1: Sí.
0: A Dubai,
1: sí.
0: De Dragon Ball, de Bola de Drac. Les pel·lícules de Bola de Drac són les que generen més ingressos en el món de l'anime. Per què creus que hi ha hagut aquest fenomen justament amb Bola de Drac i és l'anime que podríem dir que més ha triomfat de tots els que han aparegut?
1: Val, jo crec que potser també ha estat un dels primers on ha estat bastant elaborat el tema del guió, de la història, de la narrativa, no? Sobretot la primera part. I després també perquè transmet uns valors i tot i que, evidentment, aquí podem fer un parèntesi, que hi ha una sèrie de diàlegs, una sèrie de coses que estic d'acord, que potser no són políticament correctes, però sí que si ens basem en la part genèrica, no?, en la visió que pot tenir lo millor un nen, doncs és fantàstic. El punt de curiositat, d'aventura, d'innocència, de complicitat, d'acompanyarisme.
0: Arrel de la notícia que la plataforma 3CAT es tornaven a penjar tota la sèrie de Bola de Drac amb la incorporació del Bola de Drac Super, que és de fa pocs anys, hi havia alguns comentaris que deien que potser els diàlegs, com dius tu, o les escenes, o moltes temàtiques de la sèrie, clar, són les de fa 30 o 40 anys, i no se sap ben bé quin interès pot tenir això avui en dia. Tu hi estàs d'acord o no?
1: Buah, jo no sóc partidària de tocar cap obra original. Mai de la vida, mai. Perquè hi ha hagut al darrere un director que ha donat el seu vistiplau i per mi això va a missa. Clar, i també veig que la lectura d'un adult no és la mateixa que la d'un nen. Llavors, aquí potser es podria...
0: Clar, vaig llegir un comentari que em va agradar molt, que deia, sí, el fullet tortuga, doncs és un vell verd fastigós que reacciona davant de les dones com reacciona, però després, la majoria de vegades, per no dir totes, s'emporta un calbot.
1: Ja, sí.
0: No?
1: Sí, també és veritat.
0: La lectura...
1: Sí.
0: Ja, no? Després...
1: Que no és adequat, no? Que això està... Bueno. Sí, exacte. I respecte al que has dit al parc temàtic, m'agradaria fer un petit comentari.
0: Clar.
1: Que de debò, que quan ho vaig llegir, o sigui, em vaig quedar amb una cara perquè vaig pensar, perdó, aquí no, perquè aquí no respecten els drets humans. I és una sèrie que com a base, no?, té aquest també entre cometes, evidentment, té una base de respecte molt, molt important, no?, i el valor, doncs això que et deia, no?, de l'amistat, del companyerisme, de l'esforç, no vull dir que no s'esforcin.

0: allà.
1: La tolerància, fins
0: la
1: i tot.
0: La tolerància, exacte. Que m'hagués agradat més, que també sé que potser no seria l'ideal, però en aquest cas jo considero que sí que hagués fos a Japó.
1: I després de Bola de Drac Z va arribar la sorpresa. Bola de Drac GT, on el Goku, arrel d'un encanteri, torna a ser petit.
0: Sí.
1: I l'any 1999 van arribar 64 episodis més.
0: Sí.
1: Què vas pensar quan t'ho van dir? Perquè en aquell moment suposo que tu ja t'havies acomiadat del Goku.
0: Clar, jo pensava que ja no sortiria més. I clar, per mi va ser com una injecció d'adrenalina, de dir, uah, que bé, que bé. Sí, molt, molt feliç. A més, va coincidir que els primers episodis de Goku els vaig doblar embarassada de la meva filla gran, i després, doncs, vaig fer un temps de baixa, però després venia amb mi a l'estudi i jo anava treballant i anava doblant.
1: Però ella quant temps tenia? O...
0: Era un bebè.
1: Era un bebè, o sigui,
0: clar,
1: tenia
0: una persona,
1: mesos.
0: Clar, i tenia una persona que se l'enduia a passejar mentre jo treballava, i després quan li tocava menjar, doncs me la duia i paràvem, i el Vicenç Manel m'ho respectava moltíssim. Sí, sí, la veritat és que sí, en aquesta professió m'ho han respectat molt sempre.
1: Ser dona és més difícil que ser home en doblatge?
0: Sí. Sí, per desgràcia sí. Però per què? Perquè hi ha el producte original. Hi ha molta menys dona. Si tu mires al cinema, moltes pel·lícules hi ha de vegades un 80, o fins i tot més, d'homes. I de dona hi ha, doncs, la mare del protagonista, la parella, i a lo millor alguna infermera o algú altre que surt, però en moltes pel·lícules. I que surtin dones no n'hi ha tantes, sí.
1: I tu vas decidir que, malgrat tenir un bebè, voldries treballar. O com va anar?
0: A veure, treballava menys, sí, i...
1: Vull dir que te l'emportaves a la sala. Que...
0: Sí, a l'estudi hi havia una persona...
1: O a l'estudi.
0: Sí, sí, que amb la gran va ser una germana meva, vale? I després amb la petitona tenia una senyora a casa, i el que feia també era això, ens n'anàvem les tres a treballar, i mentre jo treballava intentaven que fossin períodes petits, anaven a passejar, a prendre el sol i això.
1: Era habitual després, això, o no?
0: Amb d'altres companyes jo no ho recordo. Però jo, per mi, el tema de la maternitat i els fills, per mi és prioritari, sí.
1: Continuem parlant de Bola de Drac. Et cansa parlar de Bola de Drac o no?
0: No, m'encanta, m'encanta. I a més, fent un petit parèntesi molt petit, que amb la petita ja havia nascut, però la gran vaig fer episodis estant embarassada. I una altra cosa que jo trobo molt important, tant pels actors d'imatge com pels actors de veu, és, jo li anava dient, carinyo, la mama no li passa res, la mama està bé, crida, però no li passa res.
1: Clar, perquè la portaves a la panxa.
0: Clar.
1: I tu estaves allà fent uns crits del Goku,
0: sí,
1: molt,
0: sí.
1: Molt forts, no?
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: I sempre parlava amb ella i li deia, carinyo, la mama no li passa res, estic bé, estic bé.
1: No et preocupis.
0: Exacte.
1: És feina, no? Jo no.
0: Tal qual.
1: Clar, clar,
0: qual.
1: Perquè, home, a veure, després s'ha demostrat, no? Que
0: sí.
1: Els fetos i els... Després tot això...
0: Perceben,
1: clar,
0: perceben, sí.
1: Perceben totes les energies. Deia que continuem parlant de Bola de Drac perquè després, anys més tard, van venir als salons del manga.
0: Sí.
1: I el contacte amb els fans i la gent. Recordes el teu primer saló del manga?
0: Sí.
1: Quin any va ser, més o menys?
0: Ostres, l'any no sabria dir-t'ho.
1: Cap als 2000, no? Em sembla? 2005,
0: sí.
1: 2006,
0: sí, sí, 2000 i alguna cosa, potser, sí, sí.
1: Què recordes? A veure.
0: Mira, recordo que em vaig quedar fascinada de veure la quantitat de gent que hi havia, no? Perquè el doblatge, de fet, és bastant anònim. I, a més, a mi l'anonimat m'agrada. O m'agradava. Ara, tal com estic vivint ara, és diferent. Bueno, ja en parlarem. I recordo això, que vam fer una xerrada i que van començar a parlar els altres, el narrador i tal, I llavors va haver-hi un moment en el que explicava, que deia, i llavors es va sentir. I era el Goku que deia, allarga't bastó. I llavors el que vam fer, jo em vaig quedar fora de l'escenari i vaig dir, allarga't bastó, cridant i entrant corrent a la sala.
1: Em sembla que parles de l'any 2011, per primera vegada es va fer una lectura d'un guió inventat,
0: sí?
1: De Bola de Drac,
0: sí?
1: Amb els actors de la sèrie,
0: sí?
1: Que interactuaven entre ells. Parles d'aquest moment, no?
0: Jo crec que sí.
2: De sobte apareix un personatge inesperat.
0: Recordo que quan vaig entrar a la sala es va sentir un oh, i molta gent dient la Mònica Pedrós, i jo aquí ja va ser quan vaig dir que fort, saps? Aquí vaig saps prendre com consciència de la magnitud també, eh?
3: Hola, em dic Sol Gaku.
4: Ostres, si sóc que va per aquí. Per què fas aquí?
5: Pots saber què significa tota aquesta pantomima?
1: Què és el més curiós que t'ha passat en contacte amb la gent? Perquè després s'han organitzat signatura de firmes,
0: sí,
1: amb els diferents llibres i mangas de,
0: sí,
1: Bola de Drac, amb diferent marxandatge, hores i hores en diferents edicions, la gent apropant-te, coneixent-te, al llarg,
0: sí,
1: dels anys també, no? S'ha sostingut, perquè fins i tot últimament també ho has fet.
0: Això és, de veritat, és una satisfacció molt gran, no? I una sensació d'agraïment tan gran cap a ells, perquè sense ells no tindria sentit tot això que fem, no? Vull dir, formen part d'aquesta màgia. I clar, quan els veus tan implicats, tan il·lusionats i també agraint-te que formes part de la seva infantesa, no? I que ho recorden com els seus millors moments, per mi, clar, imagina't, no?
1: I el més curiós que recordis o que t'hagi passat?
0: Mira, coses curioses que m'han passat, m'han passat pel carrer. M'han passat a les botigues, m'han passat a llocs, a restaurants, no? De cop i volta, de dir-me, ostres, et puc fer una pregunta? I llavors em feien la pregunta i tal, responia que sí. I ara ja quan em diuen, et puc fer una pregunta? Els hi dic, sí, i la resposta és sí. Perquè, o sigui, la gent em reconeix per la veu. I a mi em fascina. O sigui, la gent és que... no sé, té una agudesa auditiva, té una intel·ligència auditiva molt gran. I una cosa molt curiosa que em va passar una vegada amb una noia, recordo que vam parlar perquè m'estava explicant unes coses i jo també parlava, i em va dir, m'està passant una cosa una mica estranya. Diu, i és que et conec, i molt, però no em sones de cara. Clar, i després recordo una altra persona també que diu, no sé què m'està passant. O sigui, estic parlant amb tu i estic començant a plorar. Diu, perquè m'estàs connectant amb algú molt emocionalment, molt profund en mi, no? I sí, sí, i bueno, clar, llavors després ho explico, no?
1: Clar, ostres, el poder de la veu o de Bola de Drac,
0: sí,
1: o no sé, no? Com,
0: sí.
1: Quina explicació li has donat que connecti amb aquestes parts la veu d'emoció... gairebé espiritual, fins i tot, diria, amb les persones.
0: Sí, totalment d'acord. I és perquè eren uns moments de la seva infantesa, la seva adolescència, no?, en què per molta gent era el seu moment de pau, era el seu lloc segur, era el seu lloc on allà podien estar... eren feliços, saps? Tenien l'espai, fins i tot la gent m'ho comenta, no?, que desapareixien dels parcs. Quan feien Bola de Drac, els parcs, els carrers quedaven buits i tothom anava a casa, no?
1: Encara et passa això avui dia?
0: Sí.
1: I han passat gairebé més de 40 anys, no?
0: Sí, 34, 33, 34.
1: Ho dic perquè que et passi encara avui en dia la veu, l'instrument, tu creus que no t'ha canviat tant com altres o sí que has notat canvi però la gent, diguem que no l'ha notat tant? Com ha canviat la veu al llarg del temps? Si és que alguna vegada hi has pensat amb això, perquè clar, estem parlant de fa molts anys, no?
0: Sí, jo crec que en mi la veu molt, molt, molt no ha canviat. I més que res també perquè amb doblatge la col·loquem a llocs diferents i això fa que la fem una mica diferent, no? I que puguem recuperar la veu que fèiem. I després també perquè sobretot amb dibuixos animats hi ha una part de la teva ànima i sobretot amb dibuixos animats japonesos, no? amb l'anime i això, hi has de posar una part teva, perquè ells, la manera d'interpretar és diferent i l'hem de una mica fer-la una miqueta nostra. Llavors jo crec que això també, o la manera de riure, la manera de dir, això arriba molt, li queda a la gent, no? O fins i tot la melodia que fas quan parles. Això la gent és com que ho porten a les seves venes, no? I ho reconeixen.
1: A part d'actriu, també ets directora de doblatge. Has dirigit molt doblatge, moltes sèries i pel·lícules. La figura del director de doblatge ha canviat al llarg dels anys?
0: Sí. Treballàvem amb un altre ritme, que hi havia un coneixement del producte. A veure, se sabien les pel·lícules de dalt a baix i de dreta a esquerra, t'explicaven molt detalladament, hi havia un acompanyament al faristol per part del director o directora, i realment era un treball exhaustiu que feies, no? I avui en dia sí que és veritat que no, per sort, no tots els productes ni tots els directors, i jo em considero una directora que treballo bastant a l'antiga, es fan molts xurros. Em sap molt de greu. O sigui, jo el de no escoltar l'original és que ho detesto. Ho detesto.
1: I qui va ser Frederic Manescal?
0: Doncs mira, per mi, el meu gran mestre de la direcció. Vaig treballar amb ell molt com a actriu i m'encisava veure com dirigia. O sigui, moltes vegades em quedava allà a veure com marcava els guions, com marcava els gràfics, com portava una xuleta de cada episodi, escrit amb l'argument, perquè quan fas una sèrie, cada episodi, no? Doncs, clar, pot variar, no? I recordar què passava si fas 5 episodis per poder-li explicar a l'actor. Ell es feia unes xuletes i jo m'ho faig. O sigui, jo m'he emmirallat molt amb ell, molt. I la manera que tenia d'explicar-te els episodis, d'explicar-te el take, d'escoltar-lo, de... Buah.
6: Qui posaré en aquell avió? Algun pilot novell que encara no sap volar gaire per veure si pot superar el repte? O assignaré la missió al millor dels meus pilots? El més intel·ligent, el més experimentat, el meu as, el millor que tinc.
7: Frederic Manescal va ser un actor i director de doblatge que va néixer l'any 1946 i va fer sobretot personatges secundaris i ambients en sèries i pel·lícules. Provenia del món de la ràdio, on hi va treballar durant molts anys en emissores de l'època, com per exemple Ràdio Reloj o Ràdio Espanya Barcelona, als anys 70 i 80. Amb l'arribada del doblatge en català, als anys 80, va participar en moltes sèries com Jo Claudi, Magnum o He-Man i els Senyors de l'Univers. La seva veu greu i elegant era ideal per a fer narradors o inserts, com a la pel·lícula Desactivador, de l'any 1999.
8: Amb el suport de personalitats com ara Lady Diana de Gales, grups de soldats sapadors d'elit de Cambodja, Alemanya i Anglaterra van anar en missions d'ajuda a països infestats de mines de terra.
7: Va participar en nombroses pel·lícules com Karate Kid, Homes de Negre o Apollo 13, posant la veu al director de la NASA, interpretat per l'actor Joe Spano, al costat de Tom Hanks, amb la veu de Jordi Brau.
9: Et vols carregar la meva tripulació 2 dies abans del llançament?
10: Està qualificat per aquesta missió.
11: És un pilot excel·lent, però quant temps fa que no ha estat en un simulador?
10: Em sap greu, Jim. Entenc com et sents. Però només tenim 2 opcions. O retirem en Mattingly i posem en Swigward, o us deixem tots 3 per una altra missió.
7: Com que provenia de la ràdio, també li solien repartir papers de periodista o presentador, com a la pel·lícula Batman Forever, de l'any 1995, on va fer el presentador del circ.
12: Senyores i senyors, nens i nenes de totes les edats, benvinguts al major espectacle del planeta. A més de 20 metres de terra, efectuant proeses d'inimaginable destresa aèria, els Grayson Voladors.
7: Va dirigir molts doblatges, com la sèrie Beverly Hills o les pel·lícules Diari d'un rebel, Coses que feia Denver quan ets mort, o Apocalipse Now Redux, doblant el personatge Gaston Desmarais, de l'any 2009.
13: El seu president Roosevelt no volia que els francesos es quedessin a la Indoxina, o sigui que els americans van crear el Viet Minh. Ara ocupen el lloc dels francesos. I el Viet Minh els vol fer fora. I què poden fer? Res.
7: va ser un autèntic mestre per a molts professionals del doblatge de Barcelona. Frederic Manescal va morir el 6 de juliol del 2013, a l'edat de 67 anys. Sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
0: I era una persona molt elegant, era molt alt, amb un plante, amb una cultura. Saps allò que dius? Era un goig treballar amb ell.
14: Havia dirigit molt, també.
0: Sí,
14: no?
0: Havia dirigit molt. Sí, un gran mestre, amb majúscules.
1: A part del Goku, tu has fet molts animes, com, per exemple, la Porch de One Piece.
15: Proves del joc. Es poden fer d'una a tres proves per joc. El meu capitonet és generós i et deixa triar les que vulguis tu.
1: La Keiko Yulimara, de Yu Yu Hakusho.
15: El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera.
1: O la Sílvia, de Beautiful Joe.
15: Segur que en Joe està buscant un cavall blanc, perquè ell em vol venir a salvar muntat en un preciós cavall blanc. Esclar, com que en Joe és el meu príncep blau.
1: Què s'ha de tenir per ser una bona actriu d'anime? Quina diferència hi ha entre doblar anime i doblar personatges de carn i ossos?
0: Vale, bona pregunta. Jo crec que s'ha de tenir aquesta actitud empàtica de poder observar l'original, de que t'arribi el que ells estan volent transmetre, però aquí ho hem de transformar una mica. I crec que sí que és veritat que s'ha de tenir una certa habilitat amb això, perquè si ho copies igual queda una mica estrany per nosaltres.
1: Com és el japonès que et trobes quan vas a la sala a doblar-lo?
0: Clar, és una llengua tonal, llavors és tot...
1: Què vol dir tonal?
0: Doncs que jo que sé, que tot és... Jo no sé, no tinc ni idea de japonès, no? Però fan molts canvis de volum, tots són com allò... com si fos monosil·làbic i ho allarguen, saps? Coses que aquí no acabarien de quadrar.
1: És possible que facin més aguts?
0: Sí,
1: que tant. No pas el que nosaltres parlem normal o la interpretació en doblatge nostra, diguem?
0: Totalment d'acord. Fan molts aguts i solen cridar bastant.
1: I com es pot traduir això al català? O com no arrossegar-te, no? Perquè, clar, aquest és un tema. Com fer la veu de nen o de nena, no?, d'aquests personatges, mm-hmm, sense caure en el, no tòpic diré, però en posar la veu molt aguda, no?
0: És un tema importantíssim, perquè hi ha un problema, i és que de vegades quan es posa la veu al cap, no?, acaba, la persona que ho està escoltant a casa pot acabar amb un mal de cap, o com de vegades parlem de nens amb molt inquiets i tal, i dius, a veure, què estan veient? Perquè si tota l'estona estan en personatges que van amb la veu aquí dalt, és que tots acabarem molt alterats.
1: Clar, és una de les coses més difícils, potser, de doblar anime, no arrossegar-te per ells i estar sempre amb una tessitura tan alta, o no? A veure.
0: A veure, hi ha un punt, i és que et deixes guiar per la imatge, per l'expressió de la cara, l'expressió dels ulls et mana molt. I llavors aquí ja ho tens. Tu escoltes l'original per ser el màxim fidel que puguis, però després tot això ja ho adaptes al que seria més la nostra cultura. I, evidentment, estan molt ben dibuixats.
1: Deixem ara l'anime, però no l'animació, perquè també has participat en altres sèries mítiques, com, per exemple, El Simpson. Allà tu feies amb Bart Simpson i Núria Mediavilla, per exemple, la Lisa Simpson.
16: Bart, no hauries de tafanejar en les coses dels altres. Has trobat res?
17: Unes senalles de tamany natural. Quines carbasses! Ei, Liz, bing, bing!
16: Ai, Bart, és una màquina per treure barbs. Uets!
1: Era un doblatge dirigit per Joan Pera,
0: sí,
1: amb Ramon Puig també, que feien Homer, en Jordi Hurtado fins i tot, que em sembla que feia el Bay Flanders. Què recordes del Simpson en català?
0: Mira, recordo, i molt divertit, que primer el repartiment va ser jo, la Lisa, i la Núria Mediavilla, el Bart.
1: Al revés?
0: Sí. I vam començar a fer uns takes i va haver-hi un moment que el Joan va dir surt un moment de sala i jo li vaig dir a la Núria, jo no m'hi trobo. I ella em va dir, jo tampoc. Dic, sí, canviem. I llavors vam intercanviar personatges i vam fer un take, ella fent la Lisa i jo fent el Bart.
1: Sense el Joan a sala.
0: Sense el Joan a sala. I quan va tornar, el mira i diu, val, sí. I li diem, Joan, que hem canviat. Diu, oh, està molt bé. Està molt bé, seguim així. Li va agradar molt.
14: I vau haver de refer els que sí, ja havíeu fet, no?
0: No n'havíem fet molts, tampoc. No, era el primer dia, eh?
14: Era el primer dia de sala.
0: Ostres, sí, sí, sí.
14: Que ja he vist el repartiment i potser de les poques vegades que les actrius mateixes, no? Us heu canviat, no?
0: Clar, però jo és que jo dic, és que jo em veig, és que jo sóc el Bart.
14: Clar, però a més el Bart, això va ser abans o després del Goku?
0: Això va ser entremig.
14: Entremig, o sigui que tu ja havies fet el Goku.
0: Ja havia fet el Goku.
14: Res sí. A veure amb el personatge ingenu, innocent que dèiem,
0: bueno,
14: fer el Bart Simpson, no?
0: Bueno, no et pensis, també té el seu punt, eh?
14: Ah, sí?
0: El Bart Simpson, sí, que no pilla res i que és molt entremaliat, això sí, que això és el que m'encantava d'ell, això sí, però que alhora és molt, molt ingenu també, eh?
14: Clar, havies de posar la veu diferent, això sí.
0: Sí.
17: Papa, només és un concurs de popularitat.
18: Només un concurs de popularitat? Bart, de debò penses que pots guanyar?
17: Esclar, per què no?
18: Yo-ho!
17: Sí.
18: Vinga, menja-te'l!
14: Com es posa la veu de noi, en el teu cas, o com ho fas tu?
0: Tancant el coll, sempre dic tancant el coll, jo no hi entenc, però sí que, per exemple, quan dono classes a l'ECAT, no, els hi explico una mica com fer-ho i ho faig perquè trobin el punt. Llavors, clar, depèn de si és un nen més nen, si és una nena, si és un, per exemple, el Bart, que rasca una miqueta més la veu, i que a més és més bastorro, i això, no? I també l'original et dona, tot i que l'original està una mica lluny del castellà. En castellà s'han permès fer una mica de creació. I en català vam intentar ser una miqueta més fidels al que era l'original. Però també era així.
14: I recordes on va anar aquest, el Simpson en català?
0: Sí, jo crec que primer el van fer per TV2 i després el va comprar, o no sé com va això, Antena 3. Sí.
14: I es podia escoltar amb desconnexió, potser amb el dual de l'època, no?
0: Sí.
14: En català, perquè la TV3 no ho va fer. I es van doblar poques temporades, no? Clar, després és una sèrie que ha tingut... No ha fet...
0: Clar!
14: Es va doblar poquet.
0: Sí, jo crec que en van fer 60 i algo.
14: Ara fa un moment parlaves que ets professora a l'ECAT, que és l'Escola Catalana de Doblatge.
0: Sí.
14: Què és el primer que ensenyes als teus alumnes a l'hora de fer doblatge, quan arriben a la teva classe?
0: Doncs mira, el primer de tot que faig sempre que arribo a un nou curs, dir-los que es presentin amb el seu nom, amb el nom que volen que em dirigeixi a ells, i que em diguin què és el que els ha dut. Què és el que els hi atrau del doblatge i per què estan a l'escola, no?
14: I és important, això?
0: Sí, sí. La motivació és molt, molt important. En aquesta feina, la motivació, la il·lusió, tot això és importantíssim. I després, o sigui, ens presentem tots, jo inclosa, el tècnic també. Per mi és molt important la figura del tècnic, o sigui, és un company i tots som importantíssims. I després, el que els hi dic és que nosaltres hem de ser molt fidels a l'original, sempre. És el primer, o sigui, per mi això, no podem modificar res excepte la llengua. La resta hem d'intentar copsar els mínims detalls i reproduir-ho, tal qual.
14: Parlant de llengua, com veus la salut del català actualment?
0: Mira, ara mateix potser no el veia tan bé, perquè crec que falta, a l'haver-hi tantes plataformes, hi ha molta gent que tendeix al castellà. Llavors, ara realment estan fent una feina en la direcció de penjar-ho, també amb català, altres llocs que no sigui haver-ho de veure per la tele i de poder-ho veure a qualsevol hora, això està molt bé. I després jo crec que ara, encara no ho estem notant, però crec que ara han comprat molt producte en català i crec que n'hi ha d'haver per totes les edats. O sigui, per nens més petits, per adolescents, per joves, per grans, sí.
14: Parles del doblatge, no?
0: Del doblatge, sí.
14: En general.
0: En general.
14: I la llengua, l'ús que se'n fa, tu has notat un canvi en els últims anys o no?
0: A veure, jo crec que hi ha un sector de la població que el seguim parlant, el parlem bé i el seguirem parlant bé. I som, doncs, bueno, la majoria de catalans, referint-me a gent de família estructura catalana, que també és veritat que ve molta gent, o bé sigui d'Espanya, d'altres països, que també és una apassionada de la llengua i que la respecta i que la parla molt bé. I a més, jo sempre els hi dic, quan diuen, ah, és que no el parlo bé, dic, és igual, el que és important és que el parlis i ja el parlaràs bé. I si no el parles 100% bé, és que també ho comprenem, perquè no és possible si no has nascut, no?, amb un lloc, a lo millor, parlar-la 100% bé. I jo agraeixo moltíssim quan parlen. Llavors sí que veig que hi ha en molts llocs i que hi ha molta tendència de vegades a passar al castellà. I per mi això és un risc.
14: S'ha de mantenir el català.
0: Jo considero que sí. I a més, jo ho faig, jo sóc de les que ho faig, i moltíssimes vegades gent que pensaries que no et respondrien en català et responen en un català meravellós, meravellós.
14: Quina relació has viscut amb el doblatge al llarg del temps? Perquè, no sé si m'equivoco, però em sembla que durant una època pot ser que ho deixessis i després hagis tornat o no? O sempre t'has mantingut?
0: Sí, sempre m'hi he mantingut. Sí que és veritat, al començament jo estava fent quart de carrera i vaig acabar la carrera, perquè ho vaig voler acabar. O sigui, tenia dos camins, no? O em dedicava a la psicologia i seguia per allà, o a la faràndula. En aquell moment vaig decidir la faràndula i no me n'apenedeixo gens, però sí que al cap d'un temps vaig tenir la necessitat vital de tornar a contactar amb la psicologia, perquè és la meva altra passió, i llavors em vaig tornar a formar. No vol dir que hagués deixat el doblatge, però sí que hi dedicava molt de temps a estudiar, vaig fer un màster, he fet molts cursos, tot, i em vaig actualitzar, i llavors ara diríem que combino les meves dues passions. Clar. No puc ser més feliç.
14: De fet, ets psicòloga també i instructora de mindfulness.
0: Sí, molt bé. Sí.
14: Què vol dir això?
0: A veure, instructora de mindfulness vol dir que acompanyo a les persones, no?, amb un procés d'autoconeixement. De fet, quan parlem de meditació, el mindfulness diríem que és la meditació portada a Occident amb un nom que soni bé, no? Però no deixa de ser meditació. És prendre consciència plena del moment que estàs vivint, del que està passant al teu voltant i també del que passa dins teu. Que aquesta és una de les coses més importants. I llavors a mi m'agrada molt quan parlo de la meditació, no?, que hi ha una part de meditació que és la meditació sedent, que fas amb silenci i tu sol, que aquesta és la que jo dic, quan tu vols conèixer algú, tu quedes per prendre un cafè amb aquesta persona i xerres i l'escoltes. Doncs fes-ho amb tu. Queda cada dia una estona amb tu. Escolta't, com et sents, què estàs pensant, no? Què és el que t'agradaria? I acompanya't amb totes aquestes emocions. Dona't un espai de sentir-te i d'escoltar-te, no? I després l'altra part, no, és prendre consciència de tot el que t'envolta, perquè la tendència és que quan estem passant moments de malestar només veiem, i té el seu sentit, les coses que no ens estan anant bé, i té el seu sentit perquè a nivell evolutiu estem programats perquè sigui així. Però si aprenem, no, aquesta actitud mindful, que és l'altra part, no? Una seria com si fos la torre de l'ordinador i la pantalla gran a casa, i l'altra seria el portàtil. Tu pots practicar, meditar, fer mindfulness a qualsevol lloc on estiguis, a qualsevol moment del dia.
14: Tens un canal a YouTube amb diferents meditacions guiades.
0: Sí, sí.
14: Guiades per tu, estan locutades, sí, per tu. Com, per exemple, una d'uns 10 minuts anomenada Atenció a la respiració.
0: Exacte. Et convido a fer una pràctica d'atenció a la respiració durant uns minuts. Tanca els ulls suaument mentre vas prenent consciència de la postura, permetent que de mica en mica l'atenció es vagi centrant en el cos.
14: D'on surt la idea de fer aquestes meditacions?
0: Doncs precisament això, de facilitar la pràctica, perquè quan comencem amb la meditació, moltes vegades va bé algú que et guiï, perquè si no el pensament se'n va. I de fet se n'ha d'anar, perquè la seva funció és anar, no? És allò, és el mono que va d'una branca a l'altra. I és la seva funció i és el que ha de passar, que ningú es pensi allò de la ment en blanc, això és mentida. Però sí que és veritat que si tu tens algú que et va parlant, aquest escoltar aquesta veu, pam, et retorna.
14: Clar.
0: I et retorna.
14: Una guia.
0: Clar.
14: Mònica, per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
0: Uau! És desaparèixer tu i passar a ser l'altre. I que quan després ho sents, dius... Uau, no? És com si estigués parlant l'altre. I això, mira, i m'agradaria, bueno, m'agradaria comentar-te això perquè té a veure amb la Montse Miralles, vale? I també és una manera de fer-li un homenatge, que a la sèrie aquesta que van fer d'Hotel Voramar, que era una sèrie molt, molt xula, molt bona, amb uns actors boníssims, a mi em va repartir una actriu sensacional, però que se m'enduia. O sigui, acabava amb el take de gravar i la Montse em deia, Mònica, què has fet? Jo li deia, Montse, no ho sé. Escoltem-ho. Dic, perquè és com si jo no hi fos. Sí, o sigui, ja era... O sigui, era ella i ni sabia realment per què havia fet allò o per què ho havia dit així, perquè se m'havia... És com si t'arribés a segrestar el personatge i tu acabes a dins d'ella. I amb aquesta actriu em va passar moltíssim, moltíssim, i ho vaig gaudir molt.
14: La Montse Miralles, que és una directora i actriu de doblatge, que ens va deixar fa poc, i que una de les últimes coses que havia dirigit és justament aquest Hotel Vora Mar, una sèrie que TV3 doncs, va comprar fa un parell d'anys i emetia els diumenges a la nit, i passava doncs, en un petit poblet de Dinamarca, em sembla que era, en un hotel que justament estava al costat del mar, i hi havia doncs, unes cuineres, unes minyones, i tu feies és aquesta minyona tan simpàtica, no?
0: Sí.
14: Clar, i et vas mimetitzar molt amb ella.
0: Molt,
14: i
0: molt.
14: És un dels personatges que més t'ha agradat fer en els últims anys?
0: De personatge real, sí. Sí, i a més he de dir que sota una direcció de la Montse, excel·lent. Excel·lent.
14: Doncs amb aquest record a la Montse, acabem l'episodi d'avui. Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que et vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a tu per haver-me concedit aquesta estona i aquesta oportunitat que em feia, bueno, i em fa moltíssima il·lusió. I una abraçada a la Montse, allà on sigui, i a tots els companys que no estan entre nosaltres, que són moltíssims, per desgràcia. I això, i moltes gràcies a tothom. Aprecio el dia a dia, cada nit, cada minut que passa, cada instant. M'adono que tinc al voltant gent fascinant, que m'enriqueix, que m'omple d'amor, que em fa oblidar plors. Trobo regals on potser no n'hi ha. Descobreixo detalls que em creia negats. Miro sense pressa el meu entorn. Aprenc, però també m'entristeixo. Em desenciso. I de nou, tornen les llàgrimes, les d'emoció, les agraïdes. Em fa plorar la generositat, la senzillesa, tot el que és lluny d'aquells castells de naips construïts amb enganys. M'atrapen els cors oberts, aquells que ho donen tot sense demanar res. He après a ser jo, a no dubtar, a dir el que penso, a plorar sense consol, a riure de goig. I és que he après que viure és això, patir, desesperar, però també sentir, estimar. Sí, finalment he decidit que m'agrades. Gràcies, vida, per acollir-me. Què seria de mi si no m'haguessis triat? Aquest poema es titula Gràcies, vida, de Brideshead.
7: La Vermella, un podcast del doblatge en català.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, tot és producte d'una fuita que s'havia produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada quedés afectada per les obres. A quarts d'11 de la nit, quan es continuaven fent tasques de reparació, és quan s'ha produït la deflagració, que ha deixat, com dèiem, aquestes 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia de gas. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han portat al clínic. L'Ajuntament de Barcelona assegura que s'havien activat tots els protocols de seguretat, juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. Repàs ara a altres informacions, Joan Trias.
3: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha engolit una grua de grans dimensions, segons ha reconegut el subdirector de construcció d'obres d'Adif, Arturo Pastor.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... donde el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
2: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat així a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que han denunciat que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial.
3: El pic de calor arriba demà a Catalunya amb màximes de 42 graus a Lleida. Per això, el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què es té constància. Des del començament de l'estiu, a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus. I avui se n'hi podria sumar la d'aquesta mateixa matinada.
2: El PSOE i Suma han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins el juny del 2028. Això podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes per tal de desincentivar el lloguer turístic. Els esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de la banqueta blaugrana amb la de seleccionador d'Eslovènia.
3: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats.
2: En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, firma procedent de l'Ajax fins al 2030.
3: El Girona ha guanyat el seu segon amistós a la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa, amb un 0-2 al descans.
2: El Tour, el belga Jasper Philipsen, s'ha imposat a l'esprint dels nombrosos grups escapats a la 17a etapa. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot de groc de líder d'una general sense canvis.
3: La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per disputar les semifinals divendres contra Rússia de la suport final de la Copa del Món que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final.
1: Fins aquí les notícies.
0: història amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres.
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
0: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
0: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
0: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Fins la propera.
0: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
12: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
13: No podem acceptar que hi hagi...
12: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
14: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Son 3K. Catalunya Ràdio.
1: Som 3K.
0: Som 3K.
2: La memòria històrica també ha d'incloure les dones.

0: Quan parlem de lluita antifranquista, la majoria d'imatges encara són d'homes. En els últims anys hem sentit parlar molt, per exemple, de la presó Model, de totes les injustícies que es van viure allà. S'ha parlat infinitament menys del paper de les dones en la lluita. Sense por a equivocar-nos, el relat oficial ha oblidat les dones que van estar tancades per les seves idees polítiques o per simplement voler viure en llibertat i en català. Avui parlarem amb algunes d'aquestes dones que encara alcen la veu per existir.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Avui tocava això, no? No podíem començar amb una altra cançó, el nou tema del disc Lux de Rosalía, que s'ha donat a conèixer aquesta tarda. Ja hem vist el vídeo, sorprèn, incomoda, provoca estranyesa. Segurament això és fer art, no fer el que els altres esperen de nosaltres. Ser inconformista, com les dones que ens acompanyen aquest vespre. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Durant 20 anys del tardofranquisme i la transició, prop de 6.000 dones van estar tancades a la primera presó construïda exclusivament per a dones en uns descampats del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. Ara, per molts, una parada de metro, no? Ara el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, recupera la història viva d'aquelles preses i la d'un edifici que està desapareixent per fer-hi habitatges socials. Com a curiositat, la presó es va construir on hi havia el que anomenen, saps allò quan algú diu allà on Jesucrist va perdre l'espardenya o a la Quinta Forca? Doncs allà hi havia la Quinta Forca, perquè allà és on realment doncs, moltes persones van ser executades. Parlem de molts segles anteriors. La que estava més lluny del centre de la ciutat, aquella presó fora muralles, i d'aquí l'expressió doncs, popular que tots coneixem. Per parlar de tot plegat, hem convidat a l'historiadora Carlota Falgueras. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Coautora d'aquest llibre del que parlàvem ara i una de les preses de la Trinitat, eh?
1: Sí.
0: Això sí,
1: sí
0: que...
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: És allò, faig un llibre d'una cosa que no en tinc ni idea.
1: No, no, és
0: allò,
1: el contrari.
0: El contrari.
1: Faig un llibre precisament perquè sé el que és i perquè no hi havia res.
0: I tant. I l'advocada Pilar Reabaque, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que també va passar per aquesta presó
2: també.
0: I també lluita per mantenir aquesta memòria. L'hem tingut allà algunes altres sí. vegades en aquest programa perquè ella va treballant en tot això.
2: Sí, sí.
0: I bona nit a les dues. M'agradaria que sentíssim, abans de tot, un fragment.

0: ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable. El edificio rodeado de árboles y flores...
1: En un ambiente agradable, rodeado de flores, què voleu més, no? Quan sentiu això, què penseu que us passa pel cap? La propaganda del nodo, ja ho sabem, però sí. Igualment, clar, vosaltres vau estar allà. Sí. Tot això de les flores hi era? I los árboles?
2: A veure, s'ha de dir que sí que era una presó bastant clara, per dir-ho d'alguna manera, en comparació, doncs, a lo que era la Model, per exemple, i a lo que ens han dit altres companyes, perquè les dones, quan van començar, doncs havien estat una temporada a la Model, cosa que tampoc se sap mai. Sempre pensem la Model només per la presó d'homes.
1: D'homes, no? Sí, sí.
2: I durant 7 anys també va ser presó de dones. Perquè quan les dones estaven, primer de tot, a les Corts, doncs després, i les Corts es va deixar de funcionar com a presó, perquè les monges ho van voler comprar, es van portar amb una galeria de presó de la Model.
1: Sí, de fet, va venir l'Anna Sallés, la dona, la vídua del Vázquez Montalbán, que és una d'aquestes dones que va estar en aquesta presó, però és una cosa de la que se n'ha parlat poc,
2: Molt poc.
1: Tot i així, això que deia...
2: I llavors el que et deia, que després, quan es va construir la presó de la Trinitat, la van voler construir com una presó específicament de dones. I llavors sí que era més clara, sí que en un principi hi havia un pati que hi havia unes plantetes, que de fet no era el que anàvem nosaltres normalment, però hi era.
1: Les plantetes hi eren.
2: Sí.
1: Però clar, agradable, això de dir el nodo no era.
2: No.
1: És que, quin record teniu vosaltres?
3: A veure, la presó de dones, això que dèiem de les plantes, el pati que jo anava, sí que era un pati molt petit i tenia com una mena de panterres amb unes flores, no flors, amb una mena de plantes. Era el pati on hi havia les finestres dels tallers de les preses. Les preses, que eren les preses que abans eren preses comuns i després eren preses socials. Treballaven i feien flors. Amb unes preses amb les que no podíem parlar per res. O sigui, les polítiques estaven totalment separades.
1: Tu estàs parlant de les preses polítiques i de les preses comuns.
3: Exacte.
1: Clar, vosaltres éreu polítiques.
3: Sí, nosaltres érem polítiques i per tant estàvem totalment separades. Totalment.
1: Que no fos que les esgarriéssiu,
3: eh? Exacte. No, i a més era així. I llavors, i l'ambient d'Alegre no en tenia res, perquè les monges aquelles, la finalitat que tenien era precisament de reeducar-nos perquè érem dones esgarriades i érem dones dissidents. I
1: una cosa, que és que potser ens està sentint algú i diu, què vol dir unes monges a la presó? No estic entenent res.
3: Sí.
1: Les monges que hi havia allà eren les vostres carcelleres.
3: Les carcelleres.
1: Això és que no tampoc es coneix gaire. Sí. Vosaltres ho teniu molt per la mà, però que no hi havia funcionaris de presons, sinó que eren les pròpies monges les que feien aquest paper.
2: O sigui, a veure, funcionaris hi havia perquè el director de la presó era un home que era funcionari, i el subdirector també. Hi havia algunes funcionàries que eren les que estaven a fora, diguem-ne, a l'administració i els d'aquests i tal. Però les que portaven l'ordre intern i la regulació interna de dintre de la presó i que es cuidaven, entre cometes, perquè allò no se'n pot dir cuidar, vull dir, més aviat maltractar a les preses, eren una ordre religiosa, no eren monges exactament, sinó, però era una ordre religiosa que eren l'ordre de les cruzades evangèliques.
1: I que eren unes dones seglars, no? De fet?
2: Sí, però, per això dic que, eren,
1: sí, que no eren,
2: no eren monges això, sinó que eren una ordre religiosa, però seglar. Inclús no eren realment monges, era una ordre seglar, però religiosa, que havia fet els vots i tot això, és a dir, que no hi ha massa diferència.
3: Bueno, no havien fet tots els vots.
2: El de pobresa, el de castedat i el d'obediència.
3: Sí, però bé,
1: ara parlarem de tot el que passava allà dins la presó, però clar, a mi m'interessa molt saber la vostra opinió. Per què diríeu que, per exemple, han estat tants anys silenciades les vostres històries, no? Perquè potser ara algú està sentint la ràdio i diu, com és que jo no conec totes aquestes dones que van fer doncs, lluita antifranquista, lluita política i van estar tancades per això, o simplement, com dèiem al principi, per voler parlar català o per portar una faldilla més curta o per sortir la nit, eh? És que estem parlant una mica com les històries d'aquelles del Patronato, que a vegades són bastant ridícules.
2: Què? Bueno, és que és diferent, una... de totes maneres.
1: No,
2: és
1: diferent. Però...
2: Generalment no sí. És... No. Vull dir, el tema del Patronato és un tema a part. Sí. Molt complicat.
1: Però les vostres companyes, per exemple, o sigui, vosaltres estàveu per la qüestió política, però quins delictes, si voleu anomenar així, tenien les dones que estaven al vostre voltant?
2: No, evidentment. Hi havia una sèrie de delictes que jo sempre ho dic, que avui dia no serien delictes.
1: Per exemple?
2: Perquè, per exemple, l'avortament, per haver avortat, o per haver ajudat a avortar, o per abandono d'hogar, que deien, així en castellà, m'agrada dir-ho en castellà perquè era una cosa...
3: O adulteri,
2: o per exemple, infanticidi, quan... És a dir, eren tota una sèrie de coses que realment eren fruit de la tipus de societat, i la societat patriarcal que hi havia. Perquè, clar, si amb una dona, per exemple, que vivia a casa seva, doncs estava maltractada contínuament pel seu home, i a lo millor arribava un dia que ja no podia més i se n'anava, doncs l'home la podia denunciar amb ella...
1: Per abandono de l'hogar.
2: Però, en canvi, ell no el penalitzava per haver sigut que havia pellissat a la dona cada dia o que anava begut, diguem-ne, sinó que el que penalitzaven era la dona, evidentment.
3: Sí, jo penso que era no tant la societat, sinó que era la repressió, la repressió del moment. No oblidem que estàvem en una dictadura i aquests eren delictes específics que només cometíem les dones i, per tant, era producte de la repressió. O sigui, les dones vam patir repressió des de tots els organismes de l'Estat. Per tant, no eren conductes especials, eren conductes delictives productes de la repressió que patíem. És que era el franquisme. Era el franquisme.
2: Sí, però també eren conductes... Perquè el franquisme, justament, el que volia és que les dones doncs, fossin submises, fossin fidels en el d'això...
3: Per això va fer les lleis que va fer en relació a les dones.
2: I llavors, no, però vull dir que és això, vull dir que realment sortien d'aquestes normes de conducta que ells volien establir, que volien d'això. Llavors, esclar, moltes les detenien per aquests fets. Per tant, vull dir...
1: I vosaltres creieu que precisament per aquesta mirada és per la raó per la que les vostres històries no es coneixen tant? Bueno, perquè no es consideren tan importants.
3: Jo penso que sempre hi ha un biaix de gènere, és a dir, les dones sempre hem estat silenciades, malgrat les dones no hem estat mai callades, O sigui, en totes les lluites les dones sempre hi hem participat, i a més no només hi participaven en les lluites, sinó que a més en les qüestions de gènere les introduíem en les nostres lluites també. Per tant, doncs ha sigut silenciat, llavors, per tant, tot això ha costat de tirar endavant, però com que les dones no hem callat mai i hem estat a totes les lluites del món, doncs d'alguna manera hi ha hagut dones que ens han precedit i a les que sempre hem d'estar agraïdes de tota la seva lluita.
2: Sí, això per descomptat, però de totes maneres sí que és cert que durant molt de temps hi ha moltes dones que han sigut

0: van mirant amb aquesta música, passant 19 minuts de les 9 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio i estem sentint aquesta cançó d'Elisa Serna, que en algun moment va haver un concert d'aquesta dona. I estic parlant amb la Carlota Falgueras i amb la Pilar Rebaque, que són dues persones, dues dones, que van estar allà, van estar a la presó de la Trinitat i que han fet molta feina, no? I com dèiem, com el llibre de Trinitat, La presó de dones ignorada. Una presó de dones ignorada que va estar en funcionament del 63 al 83, que es diu Aviat.
1: Sí.
0: Cadascuna aquí té una història per la qual vau arribar allà, no? Carlota, explica'ns la teva.
2: La meva era molt simple. Vull dir, jo era estudiant, estava a la universitat, feia el primer curs de Universitat de l'Autònoma.
0: Història.
2: Història.
0: Com se t'acudeix a estudiar història?
2: La veritat és que en aquells moments el primer i segon curs eren comuns, vull dir que no era específicament història, sinó que era filosofia, lletres en general. I després ja em vaig especialitzar en història.
0: Això encara és pitjor que la història, ja m'imagino. Sí. Horrible.
2: Sí, i llavors doncs, resulta que vaig començar a relacionar-me amb la gent i amb els nois i noies més així atrevits i més arriscats i tal. Jo, que de
0: una fet... militància antifranquista, no?
2: Sí, però
0: en
2: jo...
0: En realitat, no anàveu a fer cubates.
2: També. I anàvem a ballar...
0: Clar, ho has dit així, semblava que anéssiu, jo què sé, al Sutton, a ballar, no? No. I ve més coses, no?
2: Clar, no, quan dic arriscats em refereixo perquè, a veure, no, justament, vull dir que érem, doncs, que protestàvem davant de les injustícies, protestàvem davant de la repressió policial, protestàvem perquè en aquells moments la policia doncs atacava moltes vegades doncs amb una fàbrica, la classe obrera, i a més doncs havia matat, assassinat a varios, en diverses empreses. I llavors, amb un primer de maig, doncs vam decidir anar junt amb o sigui, obrers i estudiants conjuntament, a lluitar per en contra de l'encariment del transport públic.
0: Això no m'imagino jo ara, pràcticament. O sigui, això d'obrers i estudiants, perquè ara la qüestió de classe jo crec que ens costa,
2: Sí, però és que saps què passa? Que ara potser és més la població en general, la ciutadania, quan diem...
0: Això, que ara no anem a manis, ja em sembla.
2: No, perquè no és tant... En aquells moments ja eren més les fàbriques.
0: Sí, una manifestació va ser el motiu.
2: Sí, llavors em van detenir, va venir la Guàrdia Civil, en un moment en què van tocar el pito perquè la gent se n'anés corrents, jo anava davant amb una bandera vermella i, clar, vaig guardar-me la bandera, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I jo vaig dir que jo passava per ahí, però
0: no s'ho van creure.
2: No, i em van dir, aquesta bandera què és? I jo vaig dir, mira, és que m'ha caigut, quan corríem algú l'ha tirat per l'aire i m'ha caigut a les mans. Ja està, però clar, no s'ho van creure
0: i vaig estar
2: un mes i mig a la presó de l'Eternitat.
0: I com va ser allò? Perquè clar, tu tenies 18 anys.
2: Un
0: impacte psicològic bèstia, ara que parlem tant de salut mental. En aquell moment no teníem aquesta paraula, però
2: no.
0: què va significar
2: molta
0: això?
2: Molta por d'entrada molta por, allò que arribes, no saps on t'és, no saps què on et porten, tot és desconegut, unes dones estranyes que et venen a dir que jo anava amb pantalons i d'això...
0: Això era pecat, però també era delicte, no?
2: Sí.
0: Perquè són dues coses que van unides. El pecat i el delicte.
1: Sí, això que diu la Carlota és que no podíem portar pantalons allà dins. I no podíem portar pantalons, pensa que no podíem portar ni pijama, perquè com que el pijama porta pantalons, tampoc això.
0: Hosti, camisola de perdó.
1: Camisola. I a més, depèn de l'època de l'any, si t'enganxava a l'hivern, allà feia un fred terrible. I quan dic un fred terrible, vol dir terrible de veritat.
2: Sí.
0: I què recordes més?
2: Clar, vull dir, llavors recordo que em van fer treure els pantalons, que em van portar unes faldilles, elles que eren unes faldilles llargues. Sota genoll, a mitja cama. Llavors el turmell era massa hippie, això de portar.
0: Ja, tens raó.
2: I llavors, després, també per dormir, em van donar una camisa d'aquestes del segle passat.
0: Sí.
2: I allà ens van posar...

0: una celda d'aïllament que diuen que era una celda que petita, molt petita, fosca, que hi ha hi havia una finestreta dalt, un llit, en allà hi havia un llit, una cadira, un lavabo i un vàter.
1: Clar, del vàter, la mateixa habitació. I tu sola habitació. Allà dins,
0: Jo sola allà dins. Això clar, durant imagino un dia i pico vaig estar jo. Mm-hmm. Per sort vaig estar-hi menys, perquè altra gent hi ha estat més, eh? Mm-hmm. I després ja quan vaig sortir d'allà ens van posar a l'habitació que era més gent, era com una habitació d'hospital.
1: I com era la vida allà? Perquè m'imagino que us devien fer resar, rebre visites no m'imagino que gaires, no sé.
0: Mira, com, resar com no ens feien resar, no resàvem.
1: És que m'imaginava alguna cosa així,
0: No, perquè nosaltres ja ens declaràvem... Ja d'entrada, la primera entrevista que et feien, et preguntaven si eres, què creences tenies, si eres creient o no. Uh-huh. I clar, vam dir que no érem creients i per tant ja no ens feien resar. Però estàvem en una habitació, que era una habitació molt gran, amb 24 llits, i doncs nosaltres en temporades érem 3, després potser havíem sigut 5 o 6 o 7, i els altres llits 8, i llavors havíem d'estar sempre allà, i una vegada al dia ens venien a buscar, obrien la reixa, obrien la porta, ens portaven cap al pati, també ens tancaven al pati i estàvem allà...
1: I com us tractaven aquestes dones, les cruzades evangèliques?
0: Bueno, amb molta... com ho diria? D'una manera molt dura, molt dura.
1: Molta severitat.
0: Sí, molt de severitat, molt, molt. I a més tractant-nos com amb molt despreci, amb molt despreci, amb molta duresa, o sigui... Fent-nos veure que si estàvem allà era per culpa nostra, per lo malament que ens havien portat i per aquest tipus de comportament i això, i que bueno, que el que teníem que fer era doncs convertir-nos, i que el que teníem que fer era ser bones nenes i bones fidels i bones...
1: I sobretot no barrejar-vos amb les altres preses,
0: no,
1: com deia
0: sí.
1: La Pilar.
0: No.
1: Pilar, tu com recordes la teva entrada? I mira, també perquè el teu també va ser un cas d'una manifestació,
2: sí,
1: no?
2: Sí, també va ser una manifestació, i era el desembre del 70, el Consell de Guerra de Burgos, i llavors em van detenir en una manifestació als socials, o sigui, la policia social em van detenir. Primer em van portar a la comissaria de Doctor Dou i després a Via Laietana. I llavors l'entrada a presó...
1: A Violeta i a Laietana hi van passar
2: també,
1: coses,
2: també van passar coses, però...
1: Que aquest és un altre episodi,
2: aquest és un altre episodi, sí. I llavors una vegada a la Trinitat, doncs també... quan jo vaig entrar era molt tard a la nit, a mi ja no em van donar res, ni camisa ni res, em van posar directament a la cel·la d'entrada d'aquelles de càstig que era... I també era això, era un llit i això, doncs la tauleta de nit igual que la Carlota. I jo hi vaig estar 2 dies en allà. I després, clar, quan ja em van portar a l'habitació gran, aquesta, que érem 4, m'hi vaig trobar allà dins una companya que havien fet escoltisme juntes. Uh-huh. Llavors es va posar els dits a la boca, allò de dir, no diguis que ens coneixem perquè si no et deixaran aquí i et portaran a un altre lloc. Allà era... De fet, les monges aquestes t'havien de reeducar. O sigui, tu... La seva finalitat era aquesta, era reeducar-te, tornar-te pel bon camí, perquè tu, clar, t'havies extraviat, no? I llavors, clar, tot això anava, doncs, de voler-te humiliar, de voler-te... doncs d'alguna manera...
1: Diries que us vexaven?
2: Ens vexaven. Sí. El que passa que, clar, que nosaltres no podien, tampoc. No podien.
1: Però quin tipus de coses us deien, per exemple?
2: A veure... En general, o sigui, en general, doncs, quan entraves, la roba que portaves, tot això, doncs, era una cosa de despreci, no? És allò, això aquí no, això aquí tampoc. Nosaltres ens dedicàvem, doncs, a fer cada dia instàncies demanant coses, perquè d'alguna manera pensàvem que així les molestàvem i que això, doncs, eren reivindicacions que anàvem fent. L'aigua era aigua freda, sempre. La dutxa era una dutxa a la setmana i era un termo d'aigua. Això volia dir, i nosaltres anàvem les últimes, doncs volia dir que quan arribava la dutxa nostra era d'aigua freda. El no poder comunicar-te amb ningú, amb ningú.
1: Perquè la família, què?
2: La família
1: amb tot aquest
2: era...
1: temps que vau estar tancada.
2: Sí, la família venia, però la relació amb la família era... era una reixa, estaves en una reixa, hi havia un passadís, una altra reixa, i la família a l'altra banda. I al mig, una cruzada que escoltava la conversa, amb que tu no podies parlar català amb la teva família, no. I que anava dient en espanyol, en cristiano, primer amb unes dues en espanyol, en espanyol.
0: O castellano.
2: No, l'espanyol també els agradava bastant, amb aquestes. L'espanyol, en espanyol, també els agradava. I llavors, clar, era una situació doncs, que, clar, la relació era la que era. I això que deia la Carlota del Resam, jo hi vaig passar el Nadal allà. Uh-huh. I llavors la nit de Nadal...
1: Tu quants anys tenies quan
2: 18,
1: estaves allà? També 18,
2: 18,
1: eh?
2: Vaig ser els 19 allà.
1: Joveníssimes. Mm.
2: Doncs a la nit vam demanar, vam dir, mira, avui sí que volem anar a missa perquè sabíem que feien com xocolata desfeta i xurros, i vam dir, és la manera de poder estar amb les altres preses, no? Doncs vam dir que no, que anar allà, que nosaltres érem ateus i que, per tant, ni a llavors, perquè vegis, o sigui, la situació que,
0: I,
2: que es creava.
0: Vull comentar una cosa també d'això que estaves parlant de com ens tractaven, no? Podria donar dos exemples, per exemple. Hi ha una cosa molt clara. Elles no suportaven que nosaltres poguéssim estar alegres, poguéssim estar contentes, oguéssim, féssim el tonto, vull dir, aquestes coses, perquè...
1: Clar, parlar que teníeu, no? Que és el que tocava en aquells moments.
0: És el que tocava, i dèiem, i ens explicava moltes coses, i perquè, ves, estàvem tot el dia allà tancades, doncs, esclar, no estaríem allò tot el dia amargades i plorant, sinó que... I llavors això no ho suportaven, perquè d'alguna manera havien d'estar allà castigades, allà amb vull dir que no...
1: No suportaven les rialles, ni la felicitat, ni les bromes, ni
0: exacte,
1: tot això, no?
0: Exacte.
1: Com si estiguéssim en internat, però més, sí, no? Més sí. Imagino.
0: I llavors un dia, espera, perdó, sí. Un dia jo me'n recordo que estàvem al pati i estàvem cantant, perquè ens van deixar entrar una guitarra. Jo tocava la guitarra i ens van deixar entrar a tocar la guitarra. Llavors ens vam posar a cantar i cantaven cançons d'aquestes de que llavors es cantaven a missa, les cançons Avui uh-huh. ser lliure, aquestes cançons progres de catòliques progres de l'època. Sí, sí, exacte. I clar, llavors vull ser lliure, tot d'un cop van sortir les monges per la finestra enfadadíssimes, perquè esto, qui nos lo ha ensenyat? Qui ens l'ha ensenyat? Los russos, deien.
1: Los russos. Em fa gràcia el que dieu ara. A vegades, quan parlem també de la memòria històrica, estem parlant de la memòria històrica on esteu vosaltres, on no se us ha tingut prou en compte, on ara la reivindiqueu amb el llibre que has escrit o amb tota la feina que feu habitualment, no? Però aquestes dones, que les cruzades aquestes, no... existeixen, i algunes estan vives i viuen a Catalunya, no? Això és una cosa que m'encuriosigeix molt, també, perquè la transició ha passat per alguns, però per d'altres no?
2: Sí, en compte que la transició, que parlàvem abans del patronato, pensa que el patronato el decret que el va abolir va ser el 85, però la competència de justícia a la Generalitat va passar el 81, i vol dir que des del 81 fins al 85, què va passar? Què va passar? Doncs això és el que ha anat passant sempre. És a dir, que la... Diguem-ne que no es va acabar amb el franquisme, que la transició va ser la transició que va ser i que aquesta transició va durar molts anys. Mm. Va durar molts anys.
1: I que aquesta gent no ha rebut cap mena de
0: càstig,
1: no?
0: A les cruzades evangèliques, sí. Les cruzades evangèliques, de fet, van marxar de la presó de la Trinitat a l'any 78. I van marxar perquè el nou responsable de presons...
2: El director general.
0: El director general de presons, que es deia García Valdés, sí. Carlos García Valdés, va anar allà i els hi va dir a veure que havien de jurar la Constitució, i elles no hi van estar-hi d'acord, van dir que no jurar la Constitució, perquè eren... preconstitucionals, diguem-ne, eren franquistes, no hi estaven d'acord amb... Uh-huh. I llavors, doncs, l'altre dia, doncs, us haureu de marxar. I ells van dir, pues sí, nos vamos. I, de fet, ja tenien preparades les maletes i tot per anar-se'n, vull dir que ja elles ja ho tenien clar.
1: I estan entre nosaltres, ara.
0: Bueno, no. Ara no, o no ho sabem. Sí. El que sí sabem, positivament del cert, és que van marxar de la presó de la Trinitat i se'n van anar a Cerdanyola. a muntar un centre de menors,
1: de menors,
0: un CRAE, un centre de menors, que es diu un CRAE, a Cerdanyola.
1: Segur que
0: i que després, quan la Generalitat va acollir, diguem-ne, i va agafar les competències, doncs els hi van subvencionar, és a dir, rebien subvencions de la Generalitat.
2: Sí, per cosa de la memòria, i voldria afegir amb això que diu la Carlota de les monges, no només va ser per això, sinó que en una de les visites que va fer el García Valdés a les presons, que és el que va fer ell llavors, quan va arribar a la presó de dones, les preses polítiques, una de les reivindicacions que van fer va ser precisament que no volien estar separades de les altres, que volien estar juntes. Llavors li van posar sobre la taula totes les reivindicacions que elles havien fet. Llavors, d'alguna manera, ell va entomar tot això i entre tot el que li havien explicat i que les monges no volien doncs, acatar els nous principis democràtics que hi havia, va ser quan es va decidir que anaven fora. Però no hem d'oblidar la feina de les dones que també en aquest sentit.
1: I escolta,
2: també...
1: un moment, que tenim a la Marta Flores al telèfon.
2: Molt bé. Sí,
1: i la tenim aquí escoltant, és arqueòloga, forma part de l'entitat Trinitat Uneix, que lluita per la memòria de la presó. Marta, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Que, escolta, tenen tantes coses que explicar aquestes dones. Sí, estan tres programes. I volíem que participessis tu també, no? Perquè la de la Trinitat és l'única presó per a dones del franquisme que encara es manté dret a tot l'Estat. Creus que la seva desaparició seria un error? Com s'està plantejant el futur d'aquesta presó?
3: Sí, per descomptat que la presó de dones de la Trinitat és un patrimoni democràtic de gènere únic que mereix ser preservat i valoritzat, no? Posat en valor. Nosaltres, des de diversos col·lectius del barri, no? I sobretot també amb el suport d'entitats del districte i la Comissió per la Dignitat, amb el Pep Cruanyes al capdavant, vam presentar una demanda perquè l'edifici de la presó sigui declarat bé cultural d'interès nacional, bé CIN.
1: I com està tant, això?
3: Bueno, estem...
1: Esteu en lluita.
3: Sí, la demanda es va emetre, diguéssim, a tràmit, s'està estudiant i de moment el que hem aconseguit és que no es pugui enderrocar.
1: I això de que es converteixin habitatges amb objectius socials és una de les possibilitats? No? Se n'està parlant o com està això?
3: A veure, el pla de reorganització de tot aquest sector, no? Que coincide el que es diu Trinitat Nord, però que és bàsicament els espais que ocupava la presó de la Trinitat, pot perfectament harmonitzar i integrar el dret a l'habitatge, que és una lluita compartida per les entitats del barri que també donem suport a la preservació parcial de l'edifici de la presó de dones i justament la posada en valor, la resignificació i conservació del patrimoni democràtic. És una qüestió de voluntat política i hi ha espai per tot, no? Diguéssim.
1: Falta que en tinguin ganes, eh?
3: Bueno, la demanda diu clarament que es sol·licita una preservació parcial, que nosaltres hem focalitzat en l'edifici, diguéssim, en el que és l'edifici de la façana amb les dependències annexes, i això simplement, o sigui, hi ha una, diguéssim, una superposició d'una cantonada amb un dels blocs de promoció d'habitatge. Jo sobretot vull insistir en això, que és una perversió confrontar el dret a l'habitatge, un habitatge digne, un habitatge social, que és una necessitat evident a la Trinitat i una demanda històrica del barri, amb la preservació del patrimoni.
1: Exacte, o sigui, és que es pot conservar la façana, per exemple, i fer edificis d'habitatges. Vull dir, una cosa no treu l'altra, no?
3: És que això, sigui, són compatibles, uh-huh. i el patrimoni, això és un patrimoni únic, és un patrimoni que, com ja heu sentit, no, explica la història de resistència, de resiliència, de lluita de les dones en la història recent del país. Insisteixo, és un patrimoni únic.
1: I que no quedi també com una placa, no? Perquè, per exemple, a la presó de les Corts...
3: No, això...
1: Castellà, sí. Unes plaques que, on ara hi ha el Cort Inglés, no? El passat fos de la presó de dones de les Corts ha quedat allà amb una placa d'aquelles que, perdó, però a mi aquestes coses em fan una mica entre riure i vergonya.
0: No, i totalment, la Trinitat també hi ha un faristol. Mm-hmm.
3: Sí, exacte, que bueno, que això que ja ha estat vandalitzat algunes vegades, vull dir, això no és suficient.
1: No volem, o sigui, una etiqueteta.
3: No, perquè a més sabem perfectament des dels espais de patrimoni i memòria que la materialitat, els elements que físicament, no, estan en l'espai, són essencials per explicar, clar, les històries.
1: Sí, sí, sí.
3: I el que hem sentit avui de la veu de les preses, jo, a mi... Mira, les he escoltat, és que són una inspiració total, però és que sempre em commouen, sempre m'ensenyen, és a dir, la capacitat de portar el passat al present és tan gran amb el patrimoni democràtic, té un valor, o sigui, un patrimoni com el de la Trinitat, no, que és, podríem dir que és un patrimoni incòmode, no, que és un patrimoni que
1: no és una església romànica, està claríssim.
3: Exacte, no, que s'allunya dels cànons, no, de lo que és artístic, té la força de les històries, doncs, individuals,
1: escolta,
3: que són històries universals, i aquestes dones són veus universals.
1: Està claríssim.
3: Marta, no les podem perdre.
1: Marta, i tant que no. Marta Flores, arqueòloga, forma part d'aquesta entitat que es diu Trinitat Uneix, si teniu ganes de rascar una mica amb el que fan. Moltíssimes gràcies. Merci. Bona nit.
3: Puc aprofitar per recordar que, potser elles ja ho han dit, però que el dia 22 fem un acte reivindicatiu.
1: No, digueu, el dia 22.
3: Digueu,
1: perquè
3: ja
1: pleguem ja.
3: Doncs el dia 22 de novembre, de 10 a 1, entrem dins de la presó i tothom qui vulgui acompanyar-nos amb una proposta artística que és el Perifèriques 2025 i que justament posa el focus en això, en els processos de defensa i ressignificació del patrimoni democràtic
1: de gènere.
3: Doncs
1: estarem pendents. 22 de novembre allà a la presó de la Trinitat.
3: A la presó.
1: Pilar Rebaque, Carlota Falgueres, moltíssimes gràcies a les tres per portar el testimoni i sobretot aneu a Trinitat, aneu a passejar un matí a Trinitat, veieu aquella façana i veureu que el que expliquem no és una cosa només que s'estén a la ràdio, sinó que hi ha moltes històries importants darrere. Moltíssimes gràcies a les dues.
0: A tu.
1: I fins aviat. Tornareu a venir,
0: a
1: no?
0: Sí, tant. Sí, sempre que ens crideu.
1: Podeu llegir el llibre Trinitat, la presó de dones ignorada, també importantíssim, del 63 al 83. Recordeu quan veieu allò a la parada de metro.
0: Sí.
1: Gràcies.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Venim de la realitat de la presó de Trinitat i ara doncs, necessitem potser respirar una mica i anar cap a la ficció, que sempre és una bona cosa de fer. I ens acompanya la Marta Armengou. Benvinguda, com estàs?
2: Hola, què tal? Com anem?
1: Ja ho sabeu, periodista cultural, fundadora i directora de Filmtopia, aquesta web especialitzada en cinema fet per dones, que ve de tant en tant al programa i ens parla de pel·lícules i de sèries i del que ella vulgui, perquè ens agrada molt com ho fa. I avui ens vols parlar també, com veníem de sentir doncs, totes aquestes dones, ens vols seguir parlant d'estar tancat i d'ambients claustrofòbics, no? Podríem dir.
2: Exacte, sí. Farem presons, però també farem espais tancats, no?
3: Each day the criminal courts condemn scores of unfortunate girls to prisons that need reforming more than the prisoners.
2: Comencem en el primer cas. No és una pel·lícula dirigida per una dona, en aquest cas és una pel·lícula dirigida pel John Cromwell de l'any 1950, estrenada aquí amb el títol Sin Remission, el títol original és Cage, que està considerada la millor pel·lícula de presons de dones que s'ha fet mai, i representa una unió entre el melodrama realista de consciència social amb un retrat de l'espietada maquinària del sistema penitenciari americà amb corrupció, violència, abús sexual i el món més estilitzat del cinema negre. En aquest cas, la protagonista és una noia de 19 anys interpretada per Eleanor Parker, que és ingressada a la presó per ser còmplice en un robatori, amb armada pel que va amb el seu marit, que mor durant la seva detenció. Un cop arriba a la presó, un examen mèdic revela que està embarassada de 2 mesos.
1: O sigui, l'inici és fort, ja.
2: Sí, sí, sí, és un film molt potent i que també el que ens mostra molt és aquestes dinàmiques que hi ha a les presons, no? Doncs ella com es relaciona doncs, amb la resta de preses que hi ha i també doncs, amb això, no? Amb aquesta visió d'una dona que entra a la presó i a la presó lluny de ser un correctiu és més aviat un mitjà corruptor, no?
1: I també un càstig, no? Un càstig que potser a vegades no és directament proporcional el que han fet o com ho viuen, no?
2: Exacte, sí que aquí en aquest ja cas hi ha una directora de la presó que és sempre d'alguna manera posar una mica de pau i en aquest cas també de buscar una mica de dignitat en el tracte de les seves recluses, però que bueno, diguem-ne que ella sí que apel·la per una política de reinserció social, no? Però
1: apel·li dels anys 50, és
2: sí,
1: fort
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, sí, i veiem com aquesta dona que en principi doncs, era una dona dolça, tímida, espantada i es va, doncs, a poc a poc va perdent totes les esperances, es va trencant i convertint-se en una dona dura, freda, ressentida, desconfiada del món.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, aquesta directora de la presó, que és aquesta dona que vol que les seves preses estiguin millor, amb aquest personatge, no?, que deies, que comença feble i acaba fort. Diries que és una pel·lícula amb una mirada feminista, tot i que la va fer un senyor, no?
2: Sí, diguem-ne que és una pel·lícula molt clarament de denúncia en el sentit de... O sigui, però a l'hora d'idees progressistes, perquè veiem tot el sistema penitenciari femení, que també és extensiu al que trobaríem en el masculí, però aquí, d'alguna manera, el missatge és que tal com està muntat el sistema penitenciari, les persones que hi entren surten moltes vegades molt pitjor del que
1: han entrat.
2: Exacte.
1: No? Doncs escolta, Sin Remission, aquest clàssic de John Cromwell, amb totes aquestes dones com a protagonistes, apuntadíssima, ens encanta, i... Anem a parlar d'una altra pel·lícula, no, en aquest cas d'una altra sèrie famosíssima, que és Orange is the New Black.
4: Get the fuck out the way! My name is Piper Chapman. Time to say goodbye.
1: Thank you so much. I carried a suitcase of drug money. M'encanta perquè jo crec que moltes de les que estem aquí a l'estudi l'hem vista, aquesta sèrie.
2: Sí, és una sèrie d'aquelles que jo crec que
1: han marcat
2: un abans i un després i realment és una sèrie que no ens anem d'oblidar, que de vegades sembla que només parlem de les sèries noves i les sèries que ja de vegades tenen uns anys també val la pena de vegades recuperar i són millors opcions que qualsevol altra sèrie nova que hagi sortit.
1: De fet, t'anava a dir, Marta Armengou, que no sé com si et passa a tu, però jo porto molt de temps que estic orfa, no acabo de veure cap sèrie últimament que m'acabi d'agradar,
2: sí.
1: I penso que ja començo a fer, ja sóc la boomer de les sèries, que començo a dir coses com les sèries d'abans sí que m'agradaven, eh?
2: Sí, o que t'estàs més estona triant.
1: Exacte.
2: Que no pas veient, no?
1: Exacte,
2: això també és aquell
1: fa
2: altre...
1: molt temps que ens costa molt trobar una sèrie que ens agradi, però vaja, per qui no l'hagi vista, on la pot trobar i què pot veure, no?, amb aquesta pel·li?
2: Sí, aquesta és justament una sèrie que va començar a Netflix quan Netflix encara no era el que realment era ara. de fet, va ser una sèrie rebutjada per molts llocs, però en canvi l'única plataforma que li va comprar el show va ser Netflix l'any 2013. Jo crec que és una sèrie que també veu molt precisament d'aquesta pel·lícula que comentàvem abans, de Sin Remission, perquè també es mostra molt bé doncs, les dinàmiques que hi ha internes en una presó, no? En aquest cas és una història basada en fets reals. Tenim a la Piper Kerman, que en la ficció es diu Piper Chapman, que va complir 13 mesos de condemna el 1998 per un delicte de drogues, i de cop i volta passa de tenir una vida acomodada i molt bona, doncs, a passar doncs, directament a la presó, amb el canvi que suposa doncs, això. Llavors, ella em va escriure un llibre i aquest llibre es va adaptar, que a més ella també va ajudar en aquesta adaptació per fer aquesta història, que a més és una sèrie que segurament doncs, si per alguna cosa també serà recordada és perquè moltes dones s'hi van sentir representades, no? Perquè n'hi ha de tot tipus. D'alguna manera es volia fer justícia amb les dones de Hollywood, que normalment doncs, les que més havia ignorat.
1: I llavors, primes, grasses...
2: Exacte, aquí tenim pobres, gais, víctimes de malalties mentals, gent més gran, immigrants, negres, llatines, transsexuals... De fet, no hi ha personatges simples i les dones són les reines de la funció, perquè els homes sempre queden en un segon terme.
1: I a més també aquí sí que es nota, la creadora, que és una dona, la Jenji Kohan.
2: Sí.
1: I això també aquesta mirada, no?
2: Que... Sí, jo crec que molt clarament, perquè en tots els personatges i en totes les històries, realment jo crec que això, i a més perquè és una sèrie que també és molt important pel fet de que no va apostar per cares conegudes, sinó per dones molt diverses, de totes les edats, colors, cossos, orientacions sexuals i gèneres.
1: Doncs escolta, l'hem de recordar millor de que a vegades això, no? Que tenim una memòria molt curta i, escolta, s'han fet sèries molt bones, així que potser algú hi torna.
5: ¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia.
1: És una pel·lícula, en aquest cas, Elles hablen, de la Sarah Polley, aquesta dona que vam conèixer primer com a actriu i que
2: Exactament.
1: Ha acabat sent una gran directora de cinema.
2: Exactament, i aquesta és una pel·lícula que en el seu moment jo crec que va passar massa desapercebuda i crec que és una pel·li que val molt la pena recuperar. En aquest cas, la pel·lícula és del 2022, però l'acció se situa aproximadament a l'any 2010 i les dones que integren una colònia religiosa namunita en una zona remota de Bolívia reuneixen per trobar entre totes una sortida després de patir continuades agressions sexuals per part dels homes de la comunitat. Diguem-ne que bueno, la pel·lícula està basada en un llibre que va escriure l'escriptora canadenca Miriam Tous i es va publicar el 2008, i diguem-ne que aquestes dones s'han de reunir per decidir doncs, què fer, no? Si quedar-se i aguantar, si quedar-se i lluitar, o decideixen marxar. I durant dos dies doncs, bueno, és aquesta reunió on discuteixen, parlen, s'enfronten, valoren totes les opcions en una reunió feta amb dones també de diferents edats.
1: Però aquí entenc que no hi ha presó, no?
2: No, exacte. En aquest cas ja no estem parlant de presó, però estem parlant de que es reuneixen en un espai tancat i diguem-ne que realment també és l'espai tancat, no només aquest físic del lloc on es reuneixen, que és com que és un paller, sinó l'espai tancat també que suposa moltes vegades aquesta colònia religiosa, no? Amb tot el que això suposa, perquè és una colònia religiosa que està molt diguem-ne que és, recorda una mica a la pel·lícula aquella del Harrison Ford, no? Que són gent que, diguem-ne, que viu com si fossin molt allunyada de la modernitat.
1: Sí, com si fossin mormons.
2: Exacte.
1: O com si fossin, una secta, no? Pràcticament.
2: Exacte, sí.
1: Estem, a més, aquesta pel·lícula es pot veure a Prime Video, o sigui que si tenim ganes de recuperar-la és com bastant fàcil. I llavors, estan aquestes dones reunides, doncs, que podríem dir que allà troben potser la manera d'expressar-se, o què és? Què són aquestes reunions?
2: Sí, bàsicament és això. Durant diversos episodis s'han anat trobant que hi ha hagut unes violacions directament a la comunitat, amb noies que normalment ho feien de nit, aprofitant que elles dormien, moltes vegades els hi duraven una beguda perquè realment quedessin totalment immòbils i adormides, i llavors el que han de decidir és què fer, no? Què han de fer davant d'aquesta situació en què ja no poden aguantar més, i han de decidir què fan, no? Si volen quedar-se i aguantar en aquesta mateixa comunitat, si es volen quedar a lluitar o si volen marxar definitivament.
1: Escolta, que jo he dit abans mormons i volia dir Amish.
2: Amish,
1: sí. Que he dit mormons i volia dir Amish. Són aquells senyors de les trenetes i jo, que van vestits com del segle XIX, una mica abans, amb les faldilles. Aquestes també van així o no?
2: Sí, diguem que, sí, que també vesteixen d'una manera així com
1: molt austera. És molt important perquè així tampoc tens molta possibilitat de moviment, eh? Les faldilles aquestes costa que et moguis. Doncs escolta, apuntem aquest Elles hablen de Sarah Polley i anem a un clàssic del cinema que diuen que és la millor pel·lícula, no?, de la història del cinema, una de les millors.
2: Això diuen.
1: Aquest soroll, una mica de cuina, de timbre, de casa, de porta, perquè estem parlant de Jean Dillman, de 23 Quai du Commerce, si vols dir en francès, però t'ho direi malament.
2: Sí, és tota l'adreça postal d'on viu aquesta vídua, no?, de mitjana edat, interpretada per Delphine Seyrig, que viu amb el seu fill adolescent mentre realitza tasques domèstiques i es prostitueix a casa seva per poder arribar a finals de mes.
1: Això és molt ràpid, eh? Això és molt fort.
2: Això és molt fort.
1: És a dir, clar, és una senyora que viu amb el seu fill i que per guanyar calés es prostitueix en aquella mateixa casa.
2: Exacte,
1: mentre va pelant patates, eh?
2: Exacte, mentre el fill va a classe, doncs ella es prostitueix. Sí, sí, i a la pel·lícula d'alguna manera recrea aquesta monotonia quotidiana que, de fet, es manté immutable fins que alguna cosa que és gairebé imperceptible, però sí que hi ha un petit canvi, que és a la meitat del metratge quan es trenca aquesta estabilitat i entra la inestabilitat en escena, no?
1: Clar, és una pel·lícula sobre la quotidianitat de moltes dones, sobre estar tancat, sobre no tenir sortir sobre aquest paper, doncs, en el que està situada ella, i també en un món, quan està gravada, on no hi ha les possibilitats que tenen les dones avui, no? En aquell moment estaven tancades de veritat i potser això, vendre el seu cos, era l'única opció.
2: Sí, tot i que la directora també va dir que volia fer precisament un homenatge, no?, a totes aquelles persones, no?, que d'alguna manera dedicaven la seva vida, doncs, això, no?, a la seva casa, no? Però sí que és veritat que és una pel·lícula important en el sentit de que no només hi ha un estudi de personatge molt impressionant, sinó que també hi ha una representació de lo que és el que és el cinema, hi ha una immersió a l'espai interior i exterior d'aquesta dona. Bueno, diguem-ne que és una pel·lícula que representa l'opressió de les dones, però Kargerman transforma el cinema tantes vegades un instrument d'opressió de les dones, doncs, en una força, en aquest cas, alliberadora.
1: No, jo la vaig veure i reconec que em va crear angoixa aquesta pel·lícula, és a dir, estava mirant-la i pensava, encara que és el que he vist que tota la vida, perquè crec que ho hem vist totes en algun moment, no?, aquella imatge d'algú de la nostra família, doncs, cuinant i
2: sí,
1: tal,
2: sí.
1: Clar, en aquell context i amb el que li passa a ella, realment...
2: Sí, però sí, sí, realment l'escena d'ella pelant les patates és una escena mítica ja de la història del cinema i que, bueno, i el fet aquest de veure-la sobretot en temps real, recordem que són 3 hores i 21 minuts.
1: Atenció, presó que és la presó de la vida, no?
2: Exacte, sí.
1: També em crida molt l'atenció en aquesta pel·lícula les converses que tenen amb el fill,
2: sí,
1: que són gairebé, o sigui, com d'ascensor,
2: d'alguna
1: manera,
2: exacte,
1: no?
2: Sí, sí,
1: és com
2: sí,
1: se senten moltes mares, jo crec, a vegades quan parles amb els fills.
2: Exacte, sí.
1: Doncs escolta, si teniu ganes de veure aquesta pel·lícula, Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, està filmint,
2: està
1: no?
2: Està filmint, sí.
1: Sí,
2: sí, sí, aquesta es pot veure fàcilment, tant aquesta com moltes altres de la mateixa directora.
1: Doncs, Marta Armengou, ens has donat molta feina, alguna més divertida que una altra.
2: Exacte, sí,
1: però
2: això també.
1: Si ens hem de quedar a la presó de casa nostra, millor ben acompanyada de bon
2: cinema. Exacte, i tant.
1: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per l'explosió de gas que hi ha hagut passades